0: estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Quin golarro que acaba de fer la Minya Mal.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
5: Què tal? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al Què t'hi jugues. La millor resposta als comentaris racistes de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, l'ha donat un noi de 19 anys, de Rocafonda, que malgrat la pressió de tenir a mig món pendent d'ell, torna a demostrar que toca de peus a terra i que és un líder dins i fora del camp.
6: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol sí sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
5: Celebrem la resposta de Lamine Yamal, sempre valent i compromès. Molt millor, Jordi, que no pas la del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, que aquesta matinada al Larguero ens ha dit que les paraules de Rajoy, que va parlar d'una França que era una bona selecció, però que era una França sense francesos, estaven tretes de context. No sé quin context es refereix.
7: És una mica la línia que estan seguint els dirigents del PP, no? Ell ho va ser durant molt temps, i sembla que és de manual. Que si està en tretes de context, que si és un comentari sarcàstic, és racisme de manual. Suposo que el senyor Louzán no ho pot admetre, però que escolti aquesta declaració de Lamine Yamal de com el futbol i el món de l'esport és plataforma d'integració. Això és el que hauria d'haver dit.
5: Exactament, el que hauria d'haver dit Lamine, que com us deia, vol ser líder fora del camp i també vol ser decisiu aquest vespre perquè en poc més de 9 hores es disputa aquesta semifinal entre França i Espanya.
6: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así y obviamente acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día muy especial.
5: Amb Lamine liderant Espanya, a la sala de premsa i esperem que també al terreny de joc, arrenquem aquest Què t'hi jugues, són les 12:08. Tot això des d'ara i fins la 1, Què t'hi jugues a SER Catalunya.

0: les 4 millors seleccions del món, segons el rànquing FIFA, es desafien a semifinals d'un Mundial. Totes 4 són campiones del món. La primera semifinal, la d'avui entre Espanya i França, és tot un partidàs entre la campiona d'Europa, que busca la segona semifinal de la seva història, contra una França que vol estar per tercera vegada consecutiva en una final del Mundial. Marxem cap a Dallas. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Com arriba a Espanya aquest partit decisiu? Santi, hi ha dubtes a l'11, saber si Pedri o no serà titular. Quines són les teves sensacions? Això, quan falten poc menys de 9 hores perquè arrenqui aquesta semifinal.
1: Dia gran, dia de semifinals del Mundial. Espanya només n'ha jugat 2 fins a dia d'avui. La jugarà a l'AT&T de Dallas, un estadi espectacular. I Javier Raez, què tal? Muy buenas.
2: Què tal, Santi, Helena? Muy buenas.
1: ¿Qué crees que prepara Luis de la Fuente?
2: Uf, me encantaría saberlo. Yo creo que Luis de la Fuente, cuando tiene el rival, ya sabe lo que va a hacer. Yo creo que quiere tener balón, eso me consta, por parte del cuerpo técnico. O sea, que Francia no corra a la contra, que no nos busque las espaldas. O sea, que te lo va a hacer porque son muy buenos. Solís, Dembélé, Mbappé. Pero va a intentar eso, que no te coja la espalda. Yo creo que Pedri va a jugar, porque Pedri es un futbolista que es el faro, ¿no? Pero vamos a ver, porque Miquel Mino tiene mucho gol, le espero más en la segunda parte, y bueno, un campeón de Europa como es Fabián Ruiz, pues jugó el último partido, pero yo creo que va a jugar Pedri.
1: Por lo tanto, el once que dibujamos es Unai Simón en portería.
2: Unai con Pedro Porro, Cucurella, pareja de centrales, yo creo que está clarísimo, Cubarsí y Laporte, la mejor pareja de centrales del campeonato, Rodri intocable, yo creo que va a estar Pedri con él. Creo que va a estar Olmo porque está siendo el mejor de España. Baena se lo ha ganado. Por la derecha, Lamín, que la quiere romper, como dijo ayer en la rueda de prensa. Y el delantero es Oyarzabal. Yo creo que ese dibujo no lo va a tocar.
1: ¿Cómo viste a Lamín?
2: Bueno, me encanta. Me encanta porque es natural. Es natural. Da las gracias cuando le felicitan y lo ha hecho ya al periodista número 15. Le sigue dando las gracias. Es un detalle, es un chico normal, que su hermano le saca en la tele y se ríe con él. Y las cadenas se las ha comprado él en su cumpleaños, tiene su derecho, ¿no? Me parece un chico que juega como, habla como juega y juega muy bien. Yo creo que no tiene maldad. Me gusta, mira los ojos. Me parece bien, me cae muy bien este chico.
1: Un Lamine Yamal que amb una cadena plena de diamants va comparèixer a la sala de premsa i va dir que sí, que accepta el repte de cara al partit d'avui.
3: No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así y obviamente acepto el reto para eso he venido y mañana será un día muy especial.
1: A part, Lamine Yamal el vam veure sense cap ficar-se amb el fet de no fer gols durant la Copa del Món.
3: Todos los torneos son diferentes, no creo que sea por culpa del entrenador que no lleve 5 goles, no sé, son cosas del juego y no me preocupa, la verdad. Estamos ganando, yo he sido pequeño, he visto mundiales en los que España ha sido eliminado y no ha pasado de momento, entonces me centro en eso, en seguir pudiendo jugar partidos y cuanto más partidos juegue, pues más goles puedo marcar. Entonces eso es lo único importante y ojalá que mañana marque otro gol.
1: Un Lamine Yamal que ahir va comparèixer en aquesta roda de premsa i que va durar aproximadament uns 20 minuts la compareixença i va ser un recital a la prèvia d'un partidàs com és aquest Espanya-França. Javi, vamos a hablar ahora con Bruno y con Flaky, vaya dos.
2: Bueno, vaya dos, Bruno y Flaky, me encantan los dos, así que espero sus noticias. Vamos a ver, hay que apoyar a España y hay que meternos en la gran final.
1: Helena, ara et demano pas amb el Bruno i el Flaky.
0: Vinga, Santi, ara tornem amb vosaltres. Asier Chávez, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Què és el que han dit els dos tècnics, tant De La Fuente com De Shams, en aquesta prèvia del partit?
4: Doncs mira, primer De Shams ha deixat clar que la favorita és Espanya i De La Fuente no ha dubtat en contestar-li perquè el seleccionador espanyol insisteix en que no serveix de res posar etiqueta de favorits.
5: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España.
6: Yo la verdad es que a mí lo de que te digan que eres favorito o dejar de favorito, si eso no significa nada. ¿Es decisivo? ¿No es decisivo? No, lo que sí es verdad que creo que nos enfrentamos dos grandes selecciones de igual manera que la otra semifinal exactamente igual. Pero el ser favorito no, yo no sé cuando dicen si quieren partir de eso de la presión, es que no, creedme, de verdad lo digo desde el corazón, no lo entiendo. No vale para nada, el favorito o no favorito, no mete ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente, nada más.
4: També ha parlat sobre Lamine Yamal, que hi va fer 19 anys, i va insistir-li en el tema de l'ansietat dins del camp.
6: Le queda poco de fútbol ya, ya tiene 19 años, fíjate ya.
7: Madre mía, pues nada, simplemente que sea esté tranquilo, que disfrute y sobre todo fuera ansiedad. Fuera ansiedad. Que disfrute del fútbol como él lo sabe hacer y reitero otra vez más, el gran día de Lamid está por llegar en el Mundial. Espero que sea mañana y si no la final, si podemos pasar.
4: Sobre Pedri i Fabián ha deixat clar que segueix tenint la idea al cap, que segueix al cap tenint la idea de que juguin els dos si cal, i quan li han preguntat sobre si Merino, després de fer els gols decisius contra Portugal i Bèlgica, seguiria sent suplent, la seva resposta ha estat que s'equivoca poc quan pren aquestes decisions perquè són tots molt bons.
0: Encertat, és veritat. Luis de la Fuente, Adrià Soldevila, Nil Solà, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
9: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Diu Luis de la Fuente, ens ho va dir el Larguero i ahir ho va tornar a repetir en roda de premsa, que el partit de la mina en aquest Mundial està per arribar. L'espereu avui?
9: Home, és que si avui no el fa, jo crec que Espanya no té cap possibilitat de poder estar a la final. Per tant, si avui no el fa, ja no el podrà fer. Crec que la motivació que tindrà Lamine és total. No crec que la pressió l'afecti, perquè ja ens ha demostrat que la pressió no l'afecta, però té davant una selecció molt i molt potent i Espanya depèn molt de Lamine, però també han de ser conscients de que l'han de rodejar bé i l'han d'ajudar, perquè tindrà molts de 3-1, 4-1, 2-1 tota l'estona, i no cal que ell faci el gol o l'assistència perquè brilli i doni la victòria a Espanya, perquè a vegades atraient només tant rivals ja és suficient.
8: Lamine és un jugador que es motiva en aquestes grans ocasions i només fa falta veure quan tenia encara 17 anys el partit que va fer contra la mateixa França, que va ser un extraordinari, un partit que va fer la millor mal, que va meravellar el món.
0: Semifinals de l'Eurocopa.
8: Semifinals de l'Eurocopa.
9: Amb dedicatòria Rabiot i tot, que havia parlat unes setmanes abans de Lamin. Mm.
8: Sí, sí. Doncs en aquell partit Lamin va brillar i només li falta brillar en aquest partit del Mundial. És veritat que no ha estat tan decisiu com potser s'esperava tothom, de moment, en aquest Mundial, però, com diu Luis de la Fuente, ell creu que el partit de Lamin ha d'arribar i avui pot ser un bon dia.
0: És veritat que només porta un gol, Jordi, però avui el Juan Irigoyen, al País, destaca que Lamine és el jugador que més regats ha intentat al Mundial, 46, amb un èxit del 46%, més que ningú. Vinícius té un èxit del 38% i Mbappé del 33%. Lamine Yamal del 46%. És a dir, que és cert que no està encertat de cara, tan encertat com ens té acostumats a cara a porteria, però els números de Lamine no són dolents i està tenint molta incidència als partits.
10: I està al 60% o al 70%. Que això també ens en oblidem. Lamine no està al 100%. Lamine ve d'una lesió molt fumuda. I s'ha fet un procés molt acurat per recuperar-lo, entre totes dues bandes. Barça, selecció, selecció, Barça. Perfecte. Però no està al 100%. Per tant, escolta'm, com tu deies, aquestes dades de l'Irigoyen, però si recordem, per exemple, el partit contra Bèlgica, hi va tenir moltíssima participació. O no va enfrontar a Courtois diverses vegades. O no es va concentrar un 40% dels atacs d'Espanya per la banda de Lamine. No ha sigut declarat MVP dos dels partits que jugava la selecció espanyola. Escolti'm, el seu gran partit, com diu el senyor, el gran dia de Lamine, està per llegar. D'acord. El gran dia aquell que marca les diferències i que es posa l'equip a l'espatlla, que potser és avui, com diu el Nil, però fins avui el rendiment no és molt més que correcte. Ha sigut un rendiment on, diguem-ne, ha tingut transcendències al joc d'Espanya.
9: Hi ha un problema d'expectatives aquí, Jordi. Perquè la gent, sembla, l'altre dia llegies a diversos llocs, escoltaves, no? És que Lamin no ha estat bé. Lamin li van donar l'MVP una altra vegada, per segona vegada. Els jugadors, els seus companys, constantment el busquen per donar-li la pilota. Per tant, si no estés bé o els seus companys no el veiessin bé, no el buscarien constantment com a recurs.
0: Deia el Javier Raez que ell sí que espera Pedri a l'11 titular. El Meana ens explicava la cera a les darreres hores que va perdre Pedri dues pilotes clau al partit contra Portugal i que això va ser el que li va costar la titularitat al partit contra Bèlgica, però que ara el cos tècnic creien que de cara al partit d'aquesta nit el partit es guanyarà per dins i que segurament Pedri tornaria a aquest 11. L'espereu?
10: Sí, perquè el Bruno ho ha explicat molt bé tots aquests dies. L'única manera d'escurçar distàncies en França és instal·lar-se a camp contrari i tenir la pilota. I per tenir la pilota i instal·lar-te a camp contrari et fa falta Pedri. Encara que estigui al 70%. Encara que estigui al 70%. Que Pedri està saturat? Sí. Que Pedri està extenuat? Sí. Que Pedri acusa el sacrifici de tota la temporada? Sí. En un 60%, Pedri et pot servir perfectament per fer això. Tenir la pilota per contrarrestar i retallar la distància que hi ha ara mateix en França, que jo crec que ara mateix és d'un esglaó, com a mínim.
0: Sortirem de dubtes en poques hores si Pedri o no torna a ser titular a l'equip de La Fuente per enfrontar-se a França. Ara el que hem de fer és tornar cap a Dallas, perquè ahir el Santi ens prometia, el que t'hi jugues, que avui hi hauria reunió al complet del nostre equip que està cobrint el Mundial. Reunió física, perquè bona els Déu. Tenim aquests dies connectats a les ondes, però a les zones, perdó, però ara hi hauria reunió física per primer cop. Santi, en aquest Mundial esteu junts, tots tres.
1: Helena, ja som a la Casa d'Espanya i m'he retrobat amb els representants del que t'hi jugues, amb el Bruno i amb el Flaki, així que Flaki, fes els honors.
11: Helena, Diego, què tal, com estàs?
0: Molt
11: Bruno
0: bé.
11: Alemany?
1: Bon dia, què tal a tots?
11: El que t'hi jugues a la Casa d'Espanya.
1: Sí, sí, aquí estem, jugant un partidet.
11: Sí, hem de dir, Helena, que jo aguanto el micròfon, és la meva tasca en aquesta tertúlia, mentre Santi Ovalle i Bruno Alemany...
1: El que faré és ficar-te una cadira.
11: Han decidit... No, no cal. Han decidit jugar a la... Hi ha una videoconsola, no direm la marca, i han decidit jugar una Espanya-França per veure què passa aquesta nit en el partit que jugarà aquí a Dallas, aquesta semifinal del Mundial que enfronta a la selecció de Lamine Yamal davant la selecció de Jules Koundé. Lamine Yamal entre molts altres, eh? Qui s'ha agafat, Espanya?
1: Jo.
11: Qui s'ha agafat, França?
8: M'ha dit l'Ovalle que l'havia agafat. Jo no sé com es corre, eh?
11: Mira, Lamine, com l'has vist, Lamine? Va, parla ahir.
1: Avui Lamine l'he vist més mesurat de l'habitual. És a dir, m'ha sorprès molt quan li han dit allò de...
11: Gol de França.
1: Ostres, no fotis, Bruno. Quan li han... Quan... que no fa gols, que porta un gol, només he dit, escolta, a mi, si guanyo el Mundial, ningú em dirà que faig gols. Que és una cosa estranya en Lamine Yamal, perquè sabem que el molesta quan el treuen del camp i no fa gols, etc. L'he vist sorprenent tranquil, motivat, celebrant el seu aniversari allà amb tothom, especialment educat, amb tothom, molt bé. L'he vist molt bé, la veritat.
11: Tot i així, Bruno, li acabes de marcar un gol a un Dembélé, a Ousmane Dembélé.
8: És que, clar, la pilota a l'espai, Dembélé no podia fallar, ja és pilotador, clar.
11: A Lamine, és veritat això que diu el Santi, però sí que el camp se'l nota com que té ganes de deixar empremta ja en el Mundial, no?
8: Sí, jo crec que físicament encara no està al seu màxim, no està al 100%, i trobo que quan ho estigui marcarà diferències. No sé si arribarà en aquest Mundial, tinc el petit dubte. És veritat que la màgia la té ell, és a dir, li hem vist fer 3-4 jugades en aquest Mundial que són de megacrac, de jugador d'un altre planeta, per dir-ho clarament, però no ho ha sostingut, li ha faltat una mica de continuïtat i crec que aquí està el punt de diferència.
11: Santi, estàs seguint Espanya i has estat també a la prèvia de la selecció francesa. Què intueixes, què passarà avui?
1: Doncs que jugarà... Mbappé segur, perquè dic que està, tot i no complet l'entrenament, està al 100%, i d'altra banda, que Tchouaméni no està al 100%, per tant, és possible que el jugador del Madrid no el veguem i jugui Koné, tot i que l'equip sí que diu que jugarà Tchouaméni. A partir d'aquí, jo els veig, he vist a Koundé també parlant sobre Lamine i sobre Espanya, els veig com que ells van de favorits i assumeixen el paper de favorit. Deixams no, però els jugadors, la premsa, a l'ambient, el que surt és que França és favorita.
8: Però, Flaki, tu marxes de seguida, estàs a punt de marxar, de fet, cap a Miami per fer...
11: Cap a Atlanta.
8: Atlanta, perdó. Per fer el partit d'Argentina, tu ens has de dir també com veus el partit, que tu ets molt contundent amb aquest partit, com el veus.
11: Però quin partit, el d'Espanya-França... No, jo crec que em fa l'efecte que estarà molt igualat, es decidirà per atalls, no sé per on vas, que dius que soc molt contundent.
8: Avui has dit al dinar que passava a Espanya.
11: Ah, jo crec que passarà a Espanya, sí, em fa l'efecte, perquè li té pres a la mida França i perquè em fa l'efecte que assistirem al primer gran dia de la mina en un Mundial. Em fa l'efecte, i amb això doncs tindràs molt guanyat. És evident que és un partit que es decidirà, jo crec, per detalls, que França té molts arguments ofensius, però a mi em fa l'efecte que Espanya arriba molt convençuda de la idea de com ho vol fer i amb qui ho vol fer. Per tant, tu com ho veus, Bruno?
8: Jo el veig com tu, molt igualat, molt igualat. Crec que França és lleugerament favorit perquè té quatre bèsties al davant que Espanya ara mateix no pot tenir, i que Espanya necessita moltes coses. Necessita tenir molta pilota, no cometre errades en pilota, no tenir pèrdues importants, i al mateix temps no deixar córrer França. Tot això junt és molt complicat de fer. Competirà segur, competirà bé Espanya, però crec que és lleugerament favorita a França.
11: Tot i així hem de dir que si Espanya vol guanyar a França, ha de jugar una mica millor del que ho està fent Santi Ovalle, eh?
1: No, mira, ara l'oportunitat que acaba de tenir la Minya Mal. Estem tancant a França la seva àrea, i això és el que ha de fer Espanya. Sí, sí, sí, mira.
8: Estem de possessió.
1: Darrere el tiquitaca avorrit aquest de...
11: Le tiquitaqué!
1: Tremenda. Però...
0: Futbol xampany, exacte.
11: Mira, està entrant aquí Dué que porta la pilota, està a la mitja lluna, toca per Dembélé, Dembélé remata el segon de Dembélé.
8: Golazo!
11: Tot això a la videoconsola en què França està passant molt bé. França no, Dembélé, de Bruno Alemany, està passant molt per sobre de l'Espanya de Santi Valle.
8: Val a dir que crec que si agafés jo Espanya aniríem també 2-0 a favor meu.
1: És que és l'únic que guanyarà França avui, aquest partit del Bruno. M'estic deixant, saps? M'estic deixant perquè sigui l'únic que guanyi. Alguna cosa han de guanyar, que guanyin aquest partidet, saps?
11: Alguna cosa han de guanyar. Doncs veurem, creus que jugarà Pedri al final o no, Santi?
1: Jo crec que jugarà Pedri, sí. Que va ser una cosa puntual, ho va dir a la roda de premsa en prèvia a l'anterior partit, de que han d'introduir canvis i que no significa que hagi fet res malament Pedri, i crec que afrontar un partit contra França sense Pedri al camp, ja sé que no ha fet el millor mundial possible, però afrontar-lo sense Pedri al camp és una temeritat per mi.
8: Sí, jo crec que serà titular. També crec que a Rodri li va una mica millor jugar amb Fabián, perquè es desgasta més físicament, perquè no s'apropa tant a la pilota, li deixa a Rodri que sigui, com és el Manchester City, el líder del mig del camp, però Pedri, si està bé, és que és indiscutible, i jo crec que estarà bé.
11: Tant de bo pugui jugar Pedri, entre altres coses, perquè per culpa de l'entrada aquella de Kroos a l'Eurocopa es va perdre semifinals i final, no les va poder jugar, per tant, tant de bo doncs, pugui ser titular. A veure, hi ha penal, has comès penal, Santi Valle?
1: Però és Pedro Porro, però què dolent és aquest tio, com pot fer això? O sigui, no el de veritat, sinó el meu jugador.
8: Ah, no, però ho ha fet ell, no?
1: Clar, per això no ha vingut, per això no ha vingut.
11: Està jugant amb Hausen de titular, Santi Valle.
1: Però
11: què és aquesta selecció?
1: És que sense Cubarsí.
11: Està posant Cubarsí, que és el Bruno l'ha posat a 11 titular de l'11 ideal del Mundial, eh? Gol d'Mbappé, per cert.
8: A Cuba, sí, tant i tant. Havia d'estar claríssimament. Per mi està sent dels millors centrals del Mundial, amb Lisandro, Laporte, Upamecano, aquests quatre, per mi, els millors, de moment.
11: Doncs veurem què passa, eh? Confiem pels interessos de l'estat dels Lamine i companyia que hi hagi més emoció que en aquest partit de videoconsola on França ha escombrat, la França de Bruno ha escombrat a l'Espanya de Santi Ovalle.
1: Ho deixarem aquí. Amb un 3-0 en 45 minuts ja n'he tingut prou.
11: Va, per acabar, qui jugarà la final del diumenge, Espanya o França?
1: La millor final de tots els temps serà.
11: Serà Espanya-Argentina?
1: La millor final de tots els temps.
11: Bruno, estàs d'acord?
8: La veritat és que no. Crec...
11: Bruno creu en un França-Anglaterra, em sembla.
8: M'agradaria que fos un Espanya-Argentina, m'encantaria, però crec que serà un Anglaterra-França.
11: De qui guanyarà entre Anglaterra i Argentina en parlarem demà. Avui el que toca és aquest Espanya-França. El que ha passat a la videoconsola, acaba ja el partit, és que Bruno Alemany ha guanyat per 3-0 en França a Santi Ovalle, que jugava amb Espanya.
1: L'únic que guanyaran, insisteixo.
0: Santi, no els tornaràs a convidar mai més al Flac i al Bruno a que entrin a les teves connexions, perquè mira el que t'ha passat. Anna Palet, què tal? Molt bon dia.
12: Què tal? Bon dia, Elena.
0: Tu has estat parlant amb la premsa francesa en aquestes darreres hores. No sé amb quina moral arriben ells, si ara suposo que amb aquest 3-0 del Bruno al Santi i més eufòrics.
12: Segurament que sí, hem volgut copsar com estan els ànims a França, a la premsa francesa, i per això hem parlat amb Florent Torxut, periodista enviat al Mundial per France Football. Ens comenta quines són les sensacions prèvies a les semifinals. Creuen que és la final anticipada.
13: És com una final antes de la hora entre les dues mejores selecciones de Europa, quizás del mundo. Bueno, sabemos que tienen jugadores increíbles, son dos equipos que juegan muy bien a la pelota. Que son agradables de ver. Para mí España tiene sobre todo el dominio de la pelota, es un equipo que sabe manejar la pelota muy bien. Francia es más un equipo con un potencial ofensivo muy impresionante, entonces se van a enfrentar dos estilos muy distintos y creo que va a ser una muy linda semifinal. De lo mejor que se puede ver ahora, hoy en día, en el fútbol, así que seguramente lo vamos a disfrutar.
12: I quin és el grau de preocupació per Lamine Yamal, tenint en compte que va ser el jugador decisiu fa dos anys a l'Eurocopa? Això respon al periodista de France Football.
13: Bueno, obviamente Lamine va a ser muy observado para este partido, porque de las estrellas del Mundial, que son obviamente Mbappé, Messi, Haaland, Kane... todos han rendido hasta ahora a un nivel extraordinario. Lamine está para mí todavía en un escalón un poquito más abajo, porque bueno, participó un poco de los goles de España, dando asistencia, marcando un gol, pero yo creo que puede dar mucho más. Sabemos de qué es capaz, y él es un jugador especial, ¿no? De estos genios que son capaces de cambiar un partido y les gusta estos partidos de gala. Y seguramente vamos a ver a Lamine que conocemos en Barcelona, y va a querer ser importante para España y ayudar a España a clasificar para la final, como pasó en la última Eurocopa en 2024. Y creo que es un chico especial, es un jugador especial, que le puede dar alegría a España.
0: Futbolísticament és indubtable que el partit és del màxim nivell, Solde, però també a nivell de màrqueting s'enfronten dues figures referents.
8: Sí, perquè són les grans figures, deixant de banda Messi, d'Adidas i de Nike. I a més tots dos vesteixen els colors de la selecció, vesteixen la seva pròpia marca de roba, cosa que no passa amb els clubs. Això ens ho recorda i ens ho remarca Guillem Graell, amb qui hem parlat, que és l'exdirector de Marca Barça. Em recorda que aquest partit és el partit somiat tant per Adidas com per Nike.
14: El partit d'avui és d'aquests que generen atenció, generen audiència i generen emoció, perquè estàs enfrontant com dos arquetips absolutament diferents. I com sempre diem, no?, que ens passa al Barça i al Madrid, es necessiten una a l'altra, doncs Lamine i Mbappé es necessiten una a l'altra. I aquesta èpica, no?, de dos grans estrelles enfrontant-se fa que tots els ulls del món estiguin posats aquí. I això per les marques és molt important.
8: Li hem preguntat al Guillem Graell si es pot quantificar les dades econòmiques i digitals d'audiència d'aquest partit i d'aquestes marques, i tindran un gran impacte tant per Lamine Yamal com per Mbappé, i ens diu que quantificar, complicat, però que serà altíssim el retorn.
14: Hi ha una cosa que li diuen el media value, no?, que és quanta gent arriba a veure-ho en el món. A part, són càlculs que fins i tot els professionals com nosaltres no sempre ens acabem de creure, no? Què val que surti a una entrevista, saps?, veient-se la meva marca. Però clarament els dies d'avui, el que tothom sap, el que treballa en el món de l'esponsorship i en el món de fer créixer les marques, és que hi ha un abans i un després. Estem parlant de milions i milions i milions i milions d'impactes i milions i milions i milions de media value, no?
8: Per tant, el retorn serà molt alt, però a hores d'ara no es pot quantificar. Mm-hmm. No només per Adidas i per Nike serà un partit important, per Lamine Yamal i per Mbappé, per França i per Espanya, sinó també per la FIFA. Què significa per la FIFA aquesta semifinal? El Guillem Graell no només ens posa aquesta semifinal, sinó també la de demà, la d'Anglaterra-Argentina.
14: Jo crec que ara ho miràvem, no? Els quatre semifinalistes són els quatre top del rànquing, no? Per tant, encara que a vegades nosaltres com a espectadors ens agradaria, no?, la sorpresa, no?, d'un equip africà, no?, d'un noruec que arribi allà, per la FIFA tenir els millors dels millors, tenir a Leo, tenir a Mbappé, tenir a Kane i tenia a Lamine en els dos partits finals, és el que haguessin signat inicialment, perquè és el que genera les tensions i aquesta oposició, diguéssim, de caràcters, no?, de yin-yang, no?, d'un contra l'altre, que fa que les audiències explotin, no? Més enllà de la semifinal, fa que sigui l'estructura desitjada o que més retorn saben que els hi dona.
0: Farà caixa la FIFA a nivell d'audiències, a nivell de televisió, però a cert també amb les entrades, no? Perquè si entres ara mateix a comprar alguna entrada que encara queden...
4: Doncs encara en queda alguna, no gaires, en deuen quedar unes 300 aproximadament, i la més barata són $1,220, que vindrien a ser uns 1.070 euros, i la més cara, $3,710, uns 3.255 euros.
0: Això, entrades oficials a la pàgina de la FIFA, òbviament la revenda pels núvols, i ens preguntàvem aquests dies, serà la segona semifinal que jugarà Espanya? La primera va ser la del 2010, que la selecció va acabar campiona del món. Ens deia Lamine l'altre dia al Larguero que ell és que l'últim mundial el va veure des de classe.
15: Tengo que darlo todo sí o sí. Hace
3: lo que he dicho, en el anterior Mundial he visto una foto de que en el anterior Mundial estaba en clase yo con el iPad viendo partido España-Costa Rica, entonces, ¿cómo no voy a darlo todo? Quiero
0: això
3: ganarlo.
0: Això va ser a l'anterior Mundial, Laia, però el 2010, Laia Pujals, bon dia.
15: Bon dia.
0: El 2010, què és el que estaven fent els jugadors que avui intentaran buscar la segona final de la història?
15: Doncs la Minya Mal, que ara l'escoltàvem, tenia 3 anys i encara no jugava a futbol, és a dir, li faltava un any per començar a jugar a futbol a la Torreta, que és el seu primer equip, igual que en Pau Cobercí, que també tenia 3 anys. Llavors tenim un bloc de Gavi, Marc Pubill, Jeremy Pino, Pedri, que tenien entre 5, 6, 7 anys. Gavi, de fet, els faria a l'agost, és a dir, que encara no teníem, anava una mica endarrerit, i anava a començar primer de primària. O sigui que, déu-n'hi-do. També després tenim un altre bloc, que són 8, 9, 10 anys, que aquí destaca Eric García, per exemple, que ja estava a la Masia, també ja estava Dani Olmo, i Grimaldo, tot i que després van marxar. De fet, Eric García feia 2 anys que estava a la Masia, i Dani Olmo, que era una mica més gran, en tenia 12, feia 3 anys que estava a la Masia. Aquests són els únics que van començar, si en aquell moment ja estaven al club on estan ara. Per exemple, Ferran Torres ja estava des dels 6 anys a l'escola del València del València, tenia 10 anys en aquell moment. Marco Corella tenia 11 anys i ja estava a l'Espanyol, després va anar al Barça, després va marxar i ara està, doncs, fitxarà pel Madrid, venia a jugar del Madrid. Daniel Mocó, hem dit, 12 anys, Unai Simón, 13, Oyarzabal també 13, un any després fitxaria per la Real Societat. En David Rai, en aquell moment, estava al Cornellà, tenia 14 anys. Miquel Merino, que podríem dir que és el gran heroi d'aquesta selecció, tenia 14 i en aquell moment, just aquell estiu, passa a jugar a l'Osasuna, del futbol base de l'Osasuna. Després tindríem a Rodri, que també tenia 14, que en aquell moment estava a l'Atlètic de Madrid. Marcos Llorente en tenia 15. Aymeric Laporta en tenia 16 i aquell mateix estiu fitxa per l'Atlètic Club. I l'últim, el més gran, seria Borja Iglesias, que en tenia 17 i que va estar al València fins aquella temporada, però la temporada 10-11, és a dir, aquell estiu, va fitxar pel Club Deportivo Roda, que és un club del Villarreal.
0: Tu, Jordi, a quin curs estaves el 2010?
10: L'any 2010 va ser un any bastant mogut, Helena. L'any 2010... va ser un any bastant mogut.
8: Què dius d'un estatut i aquestes coses?
0: Aquell estiu vas tenir 100 trucades per dia, no?
10: Sí, va ser un estiu mogudet, però escolta, Espanya va guanyar, per cert, un Mundial en el que li va costar molt, eh?
0: Sí.
10: Que a vegades sembla que aquell 2010 tot van ser flors i violes, i no és veritat, es va perdre el primer partit i després un munt de 11-0.
0: Veurem què és el que passa aquesta nit a partir de les 7 de la tarda, Carrusel Deportiu, amb aquesta semifinal entre Espanya i França.
16: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Ja coneixem, Solde, els horaris de les dues primeres jornades de Lliga.
8: Sí, de les tres primeres jornades de Lliga, de fet.
9: Carai.
8: Ja els han posat la Lliga avui, i de la jornada 1 recordem que hi ha 4 partits ajornats que no es jugaran a la jornada 1.
0: De la jornada.
8: Exacte, el Barça Atlètic Club de Bilbao, que es passarà a jugar el dia 27 d'agost, que és un dijous. El Real Madrid Real Societat, que jugarà el 26 d'agost. El València Betis, que jugarà el 25 d'agost. I l'Atlètic de Madrid Màlaga, que jugarà el dia 19. Aquests són els 4 partits ajornats de la primera jornada. Per tant,
10: el Barça el 27 d'agost, eh?
8: Correcte,
10: Barça, 27 d'agost. Barça, Atlètic Club, 27
8: d'agost. Que seria el dijous 27 d'agost. Abans, el dia 23 d'agost, hi haurà la jornada 2 pel Barça, la jornada 2 de Lliga pel Barça, que és un diumenge, a 2:15 de la nit contra l'Elx a Elx. I l'Espanyol, que tindrà les primeres jornades el dia 16 d'agost a les 7 de la tarda, amb el Llevant a Cornellà, el dia 22 d'agost a 9:15 amb el Madrid, també a Cornellà, i la tercera jornada és el dissabte 29 a les 7 a Noeta, o al Real Arena, contra la Real Societat. El Barça jugarà 2 dies després, el dilluns 31, amb el Rayo al Camp Nou a 9:15.
10: Però repeteix-li la dada de l'Espanyol a l'Helena, que li fa gràcia saber que el dia 16 d'agost...
0: No, d'això n'hem de parlar després, Jordi. A la una tens 5 minuts.
10: S'incorpora de moto propi, de manera generosa, per ja fer la cobertura d'aquest Espanyol...
8: Llevant a Cornellà.
0: Ara en parlarem,
9: ja
0: Jordi.
9: Els dies, sí.
0: Ara en parlarem.
10: I moltes gràcies d'avançada.
0: Nil, el Barça, que ja ha completat el primer entrenament de la pretemporada.
9: Sí, primer entrenament de la pretemporada. Els 25 homes que hi van passar revisió mèdica que s'han entrenat, amb l'excepció que Fermín ho ha fet amb treball específic al marge. Continua el Barça amb l'objectiu de que Fermín pugui estar al primer partit de Lliga, així hauria de ser, i la novetat és que avui Flick ha citat a Brian Fariñas, futbolista del Barça B, que està negociant per marxar al Girona. Avui l'han citat per entrenar-se amb el conjunt blaugrana. En principi, el Girona està a punt d'arribar a un acord, o està treballant per arribar a un acord per fitxar-lo per 1,5 milions d'euros pel 50%, per tant, el Barça que també trauria un pessic d'aquest futbolista del B, que, insisteixo, avui és la novetat a l'entrenament del primer equip.
0: Avui torna a casa Sergio García. L'està presentant l'Espanyol com a nou entrenador del filial de l'Espanyol B. Pendent d'aquesta presentació hi ha l'Andrea de la Torre. Andrea, què tal? Molt bon dia.
17: Hola, bon dia, Elena.
0: Explica'ns.
17: Doncs en Sergio García s'ha mostrat bastant nerviós per tornar a casa seva. També ha dit que l'objectiu principal del filial és formar els jugadors per arribar al primer equip.
18: Nosotros vamos a estar aquí día tras día intentando que nuestros jugadores del filial o alguno que pueda subir del juvenil, pues curtirlos, enseñarles, que aprendan, que en el día a día puedan estar preparados para el primer equipo.
0: Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
19: Què tal, Elena? Bon dia.
0: Xavi Alonso ja és oficialment entrenador del Chelsea.
19: Sí, l'extècnic del Real Madrid ja ha fet el primer entrenament amb els Blues, va agrair les felicitacions, va expressar la seva emoció i les expectatives per la temporada i va respondre al rumor sobre la possible marxa d'Enzo Fernández.
0: No sé si podem escoltar Xavi Alonso.
20: Sí, hem parlat, però com poden entendre, el que hem parlat s'ha de quedar en privat. Però sí, hem parlat. Si volem mantenir-lo al Chelsea, sí, sí.
0: El vol Xavi Alonso pel Chelsea. En futbol femení, l'Espanyol es reforça amb la màxima golejadora del Barça B.
19: Sí, Natàlia Scott és el nou fitxatge de l'Espanyol, que signa per dues temporades fins al 2028. Segons ha pogut saber el que t'hi jugues, l'entrenadora perica, Sara Monforte, espera que Scott sigui una de les peces claus a l'atac de l'Espanyol. Natàlia Scott va marcar 16 gols en 25 partits la darrera temporada.
0: En bàsquet...

0: per defensar aquest escut com es mereix.
1: El quiosc del Marcos.
2: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
3: Hola, buenos días, Elena. El sueño final. Así abre el equipo su portada de hoy con cuatro protagonistas. Upamecano y Rodri en segundo plano. Y la foto grande es, claro, para Mbappé y Lamine Yamal. La clase de tercer grado, escribe Vincent Duluc, indicando que es un bello momento y un bello equipo para hacer nación y lanzarse al sueño completamente loco de una tercera final de la Copa del Mundo consecutiva. Indica además el periodista que los belgas nos han mostrado el camino y dónde podrían estar los fallos de España. Libertad, ligereza y serenidad. Así ha vivido la selección francesa con una inmensa calma los cinco días previos a la final del Mundial contra España. La gallina con los pies de oro, escribe Román Lafont en la alusión, claro, a Lamine, la joya de la roja, uno de los jugadores que genera mayores ingresos del mundo por su éxito deportivo, precocidad y una irreverencia que seduce a los jóvenes.
2: Gràcies, Marcos. El futbol, la semifinal de futbol entre França i Espanya, els papers, els diaris i també a Sier, als carrers, perquè avui hi ha múltiples pantalles gegants per poder-lo veure.
4: Doncs sí, Helena, saps que una trentena d'ajuntaments catalans instal·laran pantalles gegants per seguir aquest partit, però a París han trobat una manera molt més original, que és veure la semifinal de Mundial navegant pel Sena. L'organització Disco Disco Cruise ha preparat un vaixell amb tres pantalles gegants a la coberta per seguir el partit mentre es navega per alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat, com Notre Dame, el Louvre o la Torre Eiffel. Tot això amenitzat amb sessions de DJ de música disco, funk i soul.
2: Doncs, Jordi, no sé si se t'ocorre un pla millor per veure el partit. A mi sí.
5: Ah, sí?
2: Sí.
5: Espera, deixa'm dir una cosa. Pels qui no puguin anar a les pantalles gegants, per exemple, a Carrusel Deportivo en tindran referència permanent, eh? Carrusel Deportivo a partir de les 7 i la Sier, no sé. Quins plans tens tu avui a la tarda? Tindran els nostres oients notícies de pantalles gegants especialment singulars?
4: Doncs sí, precisament jo seré al Parc Central de Mataró, on hi haurà una pantalla gegant, per tant ens podreu sentir també al carrusel.
5: Tot és a carrusel. Però quin plan deies que diu que...
2: Jo crec que el millor pla està al Casino de Barcelona. On ja sabeu que els Alquet i Jugues i la Taverna estem fent una festa amb cada partit de la selecció espanyola. Avui, a les 9, es juga aquest partit entre Espanya i França. I, Javi, què tal? Bon dia.
5: Ostres.
6: Buenos días.
2: Dia nacional de França avui. I el Javi ja eres un home más, no?
6: Bueno, aquí estoy tomándome unos chupitos de Moët Chandon de... así comiéndome una tortillita francesa y sí, hoy espero subir a lo alto de la Torre Eiffel y lanzarme, pero sin paracaídas ni nada, así, a lo loco.
5: Però això ho diu perquè ell sempre ha tingut un sentiment molt proper a França.
2: A França, sí, estiuejava
5: Ho diu estrictament per això, eh?
2: Sí, al sud de França. Ja sabeu que
6: no és fàcil, mi vida, Jordi.
2: Els que vulgueu anar al casino, casinobarcelona.com, allà us podeu descarregar la vostra entrada gratuïta. I si no, com diu el Cristóbal, si esteu per allà, també us podeu apropar i unir-vos a la festa, si ara mateix no us podeu descarregar aquesta entrada. Allà cada dia una festa, dita. El Nil va dir que avui aniria, el Gonzalo, ja ho sabeu, el Cristóbal, el Tio Faja, i un munt de regals que sortegen cada dia.
5: Quina despesa. Els menors no poden anar, però tots els altres... tan inscrits com no, el casino és un lloc públic que s'hi pot entrar obertament i de forma lliure, eh?
2: Javi, ¿qué les espera a los que vengan hoy a veros al casino?
6: Bueno, les espera...
2: Hostia. Son las 12:44, que se puede escuchar en antena.
6: Les espera... Bueno, pues entonces ya no me preguntes. Les esperan emociones fuertes...
5: I sobretot, Javi, el contacte amb vosaltres, amb la gent nostra, amb la taverna.
6: Espera...
5: amb el Tio Faja, el Gonzalo, el Cristóbal, el contacte amb aquesta gent que formen part del paisatge de tants i tants oients.
2: Exacte.
5: I veure el partit d'Espanya amb l'esperança que Espanya faci un bon partit i tingui un magnífic resultat.
2: I hi hagi final el proper diumenge.
5: Sí.
2: Acaba, Montse, Faja.
6: Digo, Jordi, ¿qué estás tratando de decirle a la audiencia? ¿Que pueden venir a tocarnos con un palo?
5: De momento, en previsió que es descarrilés aquesta connexió, ja he fet tot el possible perquè els cables no acabessin de lligar.
2: Que ens estàs boicotejant.
5: I d'aquesta forma ho hem salvat.
2: Javi, gràcies.
5: Hasta, fins al vespre, Javi.
2: Casinobarcelona.com, ja ho sabeu.
6: Brazos.
5: Vine amb gana.
1: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube.

0: Facebook, whatever.
1: Arroba què t'hi juguen.
2: A tot arreu ens poden seguir, Laia.
3: Hola, bon dia. Avui us porto un clip que és la reacció de Lamin quan li han demanat què farà pel seu aniversari.
4: Bueno, gracias a todos por venir a mi cumpleaños. Y no sé... no he recibido muchos regalos tampoco, de momento. Tengo que ver a mi familia aún. Pero bueno, yo a mí me regalaría pues una victoria mañana y poder ir a Nueva York.
5: Ostres.
2: Vol tancar el Mundial a Nueva York, la Lamine Yamal.
3: Un gran regal.
2: Vinga, són les 12:45. Gràcies, Laia. Fins aquí el Mundial. Ara el que hem de fer el que t'hi jugues és marxar cap a Badalona.
6: Què t'hi jugues?
2: Estem de nou amb tu, Anna Palet. Crec que estàs molt ben envoltada amb una jugadora que torna a casa i m'atreveixo a dir que és un dels fitxatges més importants, si no el més important, de la història del Badalona Woman.
7: Sí, sens dubte, estic al costat de Vicky Losada, que després de 5 anys a Anglaterra decideix tornar a casa. Ho fa de la mà del Badalona, cedida de part del Bristol City, i sens dubte doncs és un cop d'efecte pel club de la ciutat, perquè s'està fitxant a una jugadora que ha disputat Eurocopes, que ha disputat Mundials i que va ser la capitana en aixecar la primera Champions del Barça. Per tant, un reforç de luxe, la Vicky Losada pel Badalona, que ja ens escolta el que t'hi jugues.
2: Vicky, què tal? Ben tornada a casa.
8: Hola, molt bé, gràcies.
2: Moltes gràcies per atendre el que t'hi jugues en aquest primer dia. No sé si encara sents aquestes papallones a l'estómac, Vicky, o ja una jugadora veterana com tu ja s'ho pren d'una altra manera.
8: Bueno, porto molts d'anys, però sí que una miqueta sí, perquè ara, després de 5 anys, tornar a casa se'm fa una mica estrany, la veritat, però amb moltíssimes ganes de començar, de conèixer les companyes i també de tornar a la Lliga F.
2: Vicky, per què tries aquest projecte del Badalona? Què és el que t'ha fet acabar de decidir de sí, torno a casa, torno a la Lliga F i fitxo pel Badalona?
8: Bueno, el projecte del Badalona va de la mà de Marc Mercury 13 i estaven al Bristol.
2: Que són els mateixos accionistes, oi, del Bristol?
8: Sí,
2: exacte,
8: mateixos el accionistes del Bristol, i tenen el Como també d'Itàlia. I és veritat que ja després de 5 anys tenia ganes de tornar a casa, de començar també a treballar en el meu futur i de disfrutar també els últims anys d'un futbol que m'agrada més. Trobo molt a faltar la família també, i jo crec que va ser una opció perfecta per mi.
7: Estem en un moment, Vicky, on la tendència és veure jugadores espanyoles anant cap a Anglaterra, i tu ara, en aquesta edat que tens als 35 anys, fas el camí invers. Per què?
8: Bueno, jo crec que també aquestes jugadores porten molts d'anys aquí. A vegades, com a jugadora, vols nous reptes. El Barça ha guanyat tot, també. És veritat que hi ha molts talents de jugadores joves que també estan marxant, perquè jo crec que és qüestió d'inversió, de diners, també, però no diners de salari, sinó diners d'invertir en que les condicions millorin a la Lliga F. Però bueno, jo crec que s'ha de mirar d'una manera positiva. Jo crec que són oportunitats que arriben per jugadores d'aquí, del nostre país. I bueno, elles marxen, jo torno, i també espero que ajudi una mica a que la Lliga F mantingui l'estatus que sempre ha tingut.
7: I per cert, en aquesta presentació que acabem de viure aquí a Badalona de la Vicky Losada, has dit una cosa amb la que m'he quedat, de veurem en 2 o 3 anys hi ha un equip català que no és el Barça a la Champions. Això és una declaració d'intencions, Vicky?
8: Bueno, sí, a mi m'agrada peus a terra, però jo crec que l'any passat sempre estic veient futbol i vaig seguir la Lliga F l'any passat. Jo crec que ens hem reforçat molt bé. Jo crec que si som capaces de treballar dia a dia amb disciplina i per què no? Jo vaig veure alguns partits l'any passat que el Badalona va competir molt bé, però ens falta una mica d'estabilitat. I jo crec que hi ha jugadores amb moltíssim talent i és qüestió d'anys, no és qüestió de que passi ara, però crec que l'objectiu ha de ser millorar i per què no somiar també.
2: Vicky, deies que és veritat que la Lliga F ha de millorar en certs aspectes. Què és el que ha d'aprendre, per exemple, d'Anglaterra, tu que ho has viscut aquests anys, o què creus que pots aportar tu del que has après a Anglaterra ara aquí al Badalona Woman?
8: Bueno, no és fàcil. Jo crec que el més difícil és que arriben sponsors, que aquests sponsors porten diners, i aquests diners porten millora a staff tècnic, ciutats esportives, però jo crec que tot està connectat. Jo crec que hauria d'haver un projecte per vendre la Lliga, per vendre les nostres jugadores, però amb la capacitat de que no marxin. Jo crec que Anglaterra potser van una mica més endavant que nosaltres, que porten molts d'anys amb aquesta inversió, i jo crec que aquest seria l'objectiu. Què puc aportar jo? Experiència, visibilitat. Jo crec que tot el que he viscut em fa ser una persona que lluitaré per intentar aconseguir les millores que necessitem, i sempre que es demani de la meva ajuda no tinc cap problema amb educació, lluitar pel que es necessiti.
7: Vam viure ara fa una setmana la presentació d'Alexia Putellas amb el London City, i una de les frases que més va repetir és que li motivava molt estar en un club exclusivament de futbol femení, independent en aquest sentit, com per exemple ho és el Badalona Women. No sé si això també a tu et motiva i us motiva a les jugadores, aquests projectes que no depenen d'una marca de futbol masculí, sinó que se sustenten per si soles.
8: Sí, jo crec que... Sí, ho acabes de dir, estic d'acord amb tu. Jo crec que el futbol femení és completament el futbol masculí, i no només dins del camp, sinó fora també. La manera de vendre el producte hauria de ser diferent, i jo crec que estem en aquesta lluita de separar-nos d'alguna manera. Sí, és futbol, però potser la manera d'arribar al públic i la manera d'aconseguir coses no és la mateixa que s'ha seguit durant molts d'anys al futbol masculí. No ens podem comparar amb ells. Alexia sí, ha marxat al London City, jo he vingut al Badalona, que són projectes exclusivament femenins. Mercury 13 és exclusivament femení, no només tenen inversió en futbol, sinó en general en esport femení, i jo crec que una mica el futur anirà encaminat una mica per aquesta direcció, en la meva opinió.
7: I ja per anar tancant, el Badalona ha viscut molts canvis en aquests darrers anys. Doncs fa un temps era Levante Les Planes, es va mudar a Badalona, estava vivint molts canvis, però també molt creixement. No sé si a tu també et fa especial il·lusió sentir que portaràs el teu gra de sorra en aquest creixement, perquè ara també comentàvem que s'està canviant la gespa del Municipal a gespa natural, ja per fi no haurà de jugar l'equip a Palamós. Són molts canvis en poc temps, i entenc que ser protagonista fa especial il·lusió.
8: Sí, com he dit, perquè el futbol femení continuï creixent, no és només... A vegades la gent parla de salaris... Tu acabes de dir, aconseguir una infraestructura és el més complicat, i vas buscant camps, però no hi ha. I aquí nosaltres hem de ser pacients i a la vegada rendir, perquè la gent s'enganxi a nosaltres, perquè hem de crear una identitat on la gent de Badalona vingui cada cap de setmana a animar-nos. I jo estic aquí per ajudar el futbol femení en general, per ajudar a les nenes petites també, per donar visibilitat, per treballar en el meu futur i també continuar aprenent, perquè el futbol, tinc 35 anys, però cada dia s'aprenen coses.
2: Vicky, dius treballar en el teu futur, per on visualitzes aquest futur?
8: Bueno, he fet a Anglaterra al nivell B d'entrenadora i volia continuar aprenent amb el futbol d'aquí, espanyol.
2: Perfecte, doncs que treballis molt en el teu futur i que tinguis la millor de les sorts al capdavant del projecte del Badalona Women. Vicky Losada, ben tornada a casa, i gràcies per aquests minuts al que t'hi jugues.
8: Merci, moltes gràcies, abraçada.
6: Què t'hi jugues?
2: I a Sier, perquè els que encara tinguin dubtes de què sopar avui, amb què acompanyar aquest Espanya-França de semifinals...
0: Doncs amb Deleito a Globo. Demaneu Deleito a Globo. De fet, jo ja començo a tenir gana, Helena, i crec que m'ho demanaré. Tenen hamburgueses clàssiques com la barbecue o la cheeseburger, i d'altres tan originals com la carbonara trufada o la dolça de xocolata. Diuen que qui les tasta se sent com en un núvol. Aquest vespre, ja saps, a l'hora del partit, demaneu Deleito amb Globo i us ho portaran ràpidament.
2: Gràcies, Asier. I últims minuts. Ja sabeu que els socis de l'Europa han decidit que el primer equip escapulat jugui la propera temporada com a local a Can Dragó. Han rebutjat fer-ho el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, i el Martí Juncà ha pogut parlar amb el president de l'Europa sobre aquesta decisió.
5: Doncs bon dia, Helena. Sí, som aquí al Nou Sardenya amb el president de l'Europa, Héctor Ibar. Què tal, Héctor?
9: Molt bona tarda, molt bé.
5: Com valoreu els resultats de la consulta que s'acaba de saber fa una estona?
9: Com la valoració que fem és que, ostres, doncs és un exercici democràtic. Nosaltres, com a junta directiva, se'ns plantejava una disjuntiva i, per tant, vam voler saber l'opinió del soci. S'ha expressat lliurement, ha votat més del 50% de la gent que tenia dret a vot i, per tant, ens sentim molt satisfets i molt contents, sobretot de l'acte democràtic d'haver exercit aquesta consulta.
5: I ara, quin és el repte majoritari que queda com a club per afrontar doncs, la temporada que ve?
9: De fet, estem immersos en la construcció de l'equip, que lògicament, doncs, donades les circumstàncies econòmiques que ja vam explicar, doncs, ens hem vist obligats doncs, a mirar d'ajustar els pressupostos i, per tant, doncs, es fa molt més complexa el poder completar la plantilla. No? I aquest serà el primer pas, i el següent pas doncs, serà veure com afrontem la temporada que ve i de quina manera, doncs, bueno, diguéssim, en principi a Can Dragó, tirem endavant i sortim com si pot ser com aquest any o si pot ser millor que aquest any, doncs millor, per suposat.
5: I parlem de club, però també parlem de l'Ajuntament. Quines demandes teniu com a Europa cap a l'Ajuntament després de que no s'hagi pogut concretar doncs, que aquesta temporada no haguem pogut tenir primera federació al Nou Sardenya? Quines són les demandes principals que li fa l'Europa a l'Ajuntament de Barcelona?
9: Nosaltres el que vam plantejar, i ho vam plantejar a l'assemblea informativa que vam fer ara fa un parell de setmanes, és doncs, que l'impacte econòmic que té el no poder jugar al Nou Sardenya a nosaltres ens obligava doncs, a haver de buscar solucions imaginatives. Vam tenir una reunió d'urgència amb l'Ajuntament i l'Ajuntament es va oferir, i de fet demà tenim una primera reunió, per tant, a ajudar-nos a buscar aquestes solucions imaginatives per tal de poder afrontar aquest impacte econòmic.
5: Doncs bé, Helena, ja ho heu escoltat, l'any que ve, si més no, primera federació, Europa, Can Dragó. Així doncs, moltes gràcies, Héctor, per atendre's al que t'hi jugues.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a l'Héctor i gràcies també al Martí. I moltes gràcies a vosaltres per haver-nos escoltat un dia més. Ja sabeu que a partir de les 7 de la tarda podeu viure tota la prèvia del França-Espanya de semifinals del Mundial al Carrusel Deportivo. Ens hi posem a les 7 i... Ara mateix us deixem amb els companys de la Treva, amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora, amb la segona entrega de La Treva. Ja sabeu que és una de les novetats de la temporada d'estiu a Ser Catalunya. Nosaltres tornem demà. Adeu, que vagi bé.

0: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
1: Juguem al nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
0: Però si ets més de carrusel...
2: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
0: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial.

0: Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
1: Tan xunga era la Thatcher.
2: No teniu ni idea com era, diu, a l'Anglaterra d'aquella època. Va intentar destrossar el sistema sanitari públic. Va fer tantes i tantes i tantes coses i era una persona que realment creia que només ella tenia la raó. Tenia un punt autoritari molt i molt fort. I és per això que va ser el seu propi partit que la va fer fora.
0: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la Cadena SER amb Jordi Manau.
3: Amb la meva gent l'estiu és millor.
4: És estiu.

0: treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, família. És la 1:05 d'aquest dimarts 14 de juliol. I avui és el Dia Mundial del Ximpanzé, el Dia Internacional del Tauló, de l'Auxiliar d'Infermeria i també de l'orca, l'animal. Però per sobre de tot, avui cal parlar de la calor.
2: Per tant, important hidratar-vos molt bé, refrescar-vos i, sobretot, si teniu a prop una piscina o amics amb piscina, millor que millor en aquesta onada de calor. Avui, tota l'enveja a la gent de Viella, que tenen les temperatures mínimes a Catalunya, i un petó també a la gent de Lleida, que pot arribar fins als 40 graus. On també va pujar molt la temperatura va ser a Polinyà, que ahir es va imposar a Cantalejo en el primer programa del Gran Prix d'aquest estiu.
3: I ben...
2: Visca Polinyà.
1: Que no és qualsevol cosa, eh?
2: Total.
3: I venim amb un programa on el Santi Jiménez s'estrena la seva secció, on parlarà d'un dels membres més grans de la història. Ho deixem aquí. I després la nostra convidada canvia el rol d'entrevistadora per entrevistada. Avui vindrà a la pija i la kinky, dic, a la treva, la Màriam Maturana. Ei!
1: I recordem que tenim el WhatsApp del programa on ens podeu enviar les vostres opinions sobre el tema del dia, el 648-83-43-78. Avui parlarem d'un dels elements que s'ha convertit en imprescindible per a molts en el nostre dia a dia, el tàper. Tot això i més en aquest dimarts. Això és La Treva.

0: Nois, és l'hora de fer el dinar i avui hem de parlar d'un invent que va sorgir com una mena de ferramenta emancipadora i que ha acabat sent un mecanisme de tortura per a la classe treballadora.
1: La meritocràcia?
0: No, el Tupperware. El tupper s'ha guanyat un lloc d'honor en el nostre dia a dia, tant que quan jo m'imagine als homes de l'antiguetat ja me'ls imagine en un tupper baix del braç. Però la realitat és que aquest any es compleixen 80 anys de la invenció d'aquest utensili.
2: Clar, per nosaltres potser 80 anys és moltíssim, però no deixa de ser en el món de la història com la, a la cantonada. Però jo voldria reivindicar una cosa. Estem parlant del tupper. M'agrada molt els orígens, la carmanyola de tota la vida, de portar la fiambrera en castellà, no?
0: Sí, sí, jo he de dir que a València lo de carmanyola no s'ha fet servir mai, no. Però és una paraula que he incorporat al meu vocabulari perquè m'agrada molt.
2: I no hi ha una carmanyola en valencià?
0: Jo he fet servir tupper.
2: Vale.
0: Jo he fet servir tupper. I, de fet, el nom del Tupperware abans va ser el Bol Meravella, un recipient que oferia beneficis únics en comparació amb els envasos tradicionals. Llavors, l'any 1946, en fa 80, el tupper, d'ahir el seu nom, va començar la comercialització després d'introduir les revolucionàries tapes hermètiques, coincidint amb l'inici del baby boom de la postguerra.
1: O sigui, que n'hi havia molt de nens que havíem de menjar,
0: exacte,
1: molta gent amb molta família, llavors havíem d'aprofitar el dinar.
0: Clar, perquè lo de les tapes hermètiques sembla una tonteria, però és que realment és com lo que li dona sentit a tot l'invent. Si no, no pots emportar-te un caldo o algo que siga mínimament que es puga despendre per una motxilla o per un bolso. És que és literalment
1: però, la que aguanta bon el menjar.
2: Total, Aitana, però porteu caldo en el tàper. Jo són coses que, per exemple, jo porto coses com carn, com macarrons, com pasta, però caldo em semblaria...
1: Perquè sí que està hermèticament, eh? A mi el caldo em fa pànic. El caldo millor en un...
2: Com se t'obri,
1: sí,
2: això?
1: En un recipient de vidre.
2: Tu sí.
0: Jo confio. Jo confio en la vida, en general.
2: Tu confies en el tupper, no?
0: El tupper, sí, totalment. Sí. Però, de fet, a la gent li va costar confiar en un inici i és com que necessitaven veure la demostració en persona. A Tupperware party is new products and ideas. But it's also
1: friends. You're in the company of friends. Això que sembla un musical,
2: sí, és això.
0: En real és You are the company of friends.
2: Que són una mica com les famoses festes del tàper.
0: Efectivament.
2: És això.
0: Sí, sí, va ser això. A la gent li faltava aquesta demostració i llavors Brownie Whisk, al 1948, va dir, mira, anem a treure els tàpers de les prestatgeries i anem a portar-lo a casa dels consumidors. Llavors, ahí van nàixer les famoses festes Tupperware, que se celebraven en cases particulars per explicar com es feia servir aquest nou invent.
1: I que, a més, van ser superimportants per les dones, perquè en aquell moment que les dones, després de la Segona Guerra Mundial, ja no havien tornat a treballar més, i llavors elles estaven a casa, no podien fer res, i era la forma de guanyar diners elles mateixes, de tenir una mena d'autonomia econòmica i, a més, també de dir-li al seu marit com, oye, jo també puc fer coses, no només cuidar els nens.
0: Totalment. Este model de venda directa va arrasar entre els anys 50 i 70 a mig món, tot i que a Espanya no va arribar fins al 1966, és a dir, bastant més tard, perquè la postguerra va impedir el desenvolupament primerenc d'aquesta nova indústria dels envasos de plàstic amb tancaments hermètics, perquè estaven ancorats en les tradicionals carmanyoles, com,
2: mira,
0: com
2: m'he
0: dit tu.
1: O sigui, Franco era de carmanyola, sinó de Tupperware.
0: Totalment, totalment.
2: I una pregunta, això de les festes del Tupperware, tenen alguna cosa a veure amb el típic tupper sex que s'ha explicat,
0: sí,
2: tota la vida?
0: Sí, sí. De fet, és una expressió que va derivar de les festes Tupperware, perquè, clar, al final hem de tenir en compte que, tot i que era una mena de negoci, al cap i a la fi eren dones... parlant en reunió. Llavors, el que començava explicant com funcionava un tàper, pues de cop una s'animava i començava a explicar com li anava amb el seu marit, i l'altra deia, pues jo m'he comprat no sé què, i van acabar parlant fins i tot dels utensilis sexuals que començaven a fer-se servir en aquella època, i d'ahí que de Tupperware a tupper sex hi ha una línia...
2: M'encanta la línia temporal.
0: Molt fina.
2: Com va canviant del Tupperware, Tupperware, tupper sex. Al final, pues una ordre del dia que, òbviament, tot el món fa... Molta gent, bueno, no sé si tot el món, però que és una cosa bastant habitual.
0: Sí, és que és el que passa al final amb les comunitats, no? Que el fet de fer comunitat pot ser una excusa, no? Una cosa que fas per feina o una cosa que fas per un motiu molt concret, però acabes parlant de tantes coses que pot derivar en...
1: Clar, i el que és flipant, que a mi em sembla, és que abans era com una mena d'instrument perquè les dones s'independicessin, uh-huh, perquè diguéssim, vale, tenim una, sí, una sortida nosaltres mateixes, però ara mateix és que som esclaus del tàper. O sigui, tothom ha de portar tàper, no hi ha una opció. Abans que deies tu que ningú confiava en el tàper, i ara és que tothom o confies o mai menjaràs un caldo.
2: O gastes molts diners.
0: Però és això. Ja no és que confies, és que depens d'ell. Perquè si tu ara fas un horari d'oficina de 9 a 5, has de dinar allà. Llavors, no pots anar cada dia, tot i que hi hagi un menú de l'empresa, perquè t'acabaràs deixant el sou allà. Llavors, acabes depenent de fer-te un tàper, però també la pregunta és... quan et fas aquest tàper?
1: Exacte, que és el pitjor, perquè a més, com que tenir una mena la culpabilitat, la responsabilitat de hem de menjar bé, hem de cuidar-nos, i llavors això implica fer-nos nosaltres un tàper que sigui sa i treure temps.
0: Què fas? T'aixeques més d'hora, renuncies a anar al gimnàs, que això ja en parlaré un altre dia, de si ja vas per gust o per obligació, per a fer-te el tàper, o fas un dia especial de batch cooking?
2: Espera, és que comenceu a parlar de conceptes que jo em perdo. Què és això de batch cooking? Perquè... sí, alerta boomer, sí.
0: Alerta
2: sí.
0: Boomer.
2: Ara, que tampoc tinc 84 anys, però no ho havia escoltat mai, això.
0: És veritat que és un terme que, si no ets de la gent Z, igual et perds una mica.
1: Sí, o si no t'agraden els influencers de cuina, perquè el batch cooking és com que és dedicar-se una tarda sencera, que normalment la gent ho fa els diumenges o els dissabtes, quan té temps, i es dediquen tota la tarda, en lloc de fer
2: tot
1: el vermú, o anar-te al teatre, doncs et poses a preparar
0: cuina,
1: el tàper.
0: Cuina.
1: I a més que jo li veig una cosa que és com que et prepares el mateix i llavors després sí. Estàs tota la setmana menjant el mateix.
0: Sí. Va,
2: però hi ha una cosa que pot passar. Si tu fas una truita el diumenge i te la menges el dijous, home, això, tot i que estigui a la nevera i ben conservat, no és el mateix.
0: No és el mateix, però és que a més són com receptes molt concretes, perquè clar, és que el que passava abans és que les àvies... Bueno, les àvies, mares, les dones en general, perquè eren les que passaven més temps a casa i treballaven a casa, cuinaven de calent i feien molt de menjar perquè més vale que sobre que falte. I llavors, clar, ho guardaven en tàpers i tenien el típic fill net que estava estudiant i llavors agafava els tàpers i tenia tota la setmana arreglada. La diferència és que ara les dones treballem fora de casa i no ens podem permetre... invertir tot aquest temps diari en cuinar, en estar a la cuina, i acabem buscant un espai extern, forçant-nos, com si diguérem, no? Una rutina més, una productivitat més.
1: No, i com deia la Inés Hernán, cariño, no passa res perquè avui no t'hagi donat temps per fer-te el tàper, perquè és que és com una obligació més, com anar a la feina.
2: I depèn de com tinguis la vida, que si tens molta vida social, família, fills, etcètera, doncs pues, a mi no et dona la vida per tot.
0: De fet, és que a mi m'agradaria incorporar a la conversa a una de les millors cuineres que tenim en este país, és a dir, a la Carme Ruscalleda.
2: No,
0: bona tarda,
2: veritat.
0: Carme.
3: Bona tarda, què tal esteu?
0: Molt bé, i tu?
3: Bé, també, i tant, escoltant-vos.
0: A tu què et sembla això del batch cooking? Tu practiques això?
3: No, jo hi dedico la cuina cada dia. Al final, quan estàveu dient aquella truita que potser me la faré diumenge i me la passaré i me la menjaré dijous, aquí està molt relacionat amb el que tu esperes del que menjaràs. Jo, com que em vull divertir menjant, vull que sigui bo, vull que m'alimenti, vull que em mantingui en forma, hi dedico temps. I no és tant de temps. Al final, és un premi dedicar temps a la teva carmanyola. Seria molt fàcil al vespre. Al vespre no has de fer 100 carmanyoles. N'has de fer una o dues. És poc temps. I deixi anar la inspiració, les ganes, el bon gust. Evita posar-hi en aquesta carmanyola un ou dur que ja saps que sol fer una oloreta que quan estava sembla una mica una bomba fètida. Evita posar-hi tonyina, que és molt bona, però guardada també fa una reacció estranya. Però has de tenir molt clar que aquesta carmanyola hi ha d'haver sempre la proteïna, la vitamina i l'hidrat de carboni. Això ho has de tenir claríssim. I que pots jugar a moltíssimes coses. De llegums en tens moltíssimes, però pots jugar amb arròs, amb pasta, amb patata. Sempre tinguent en compte també de com ho cous tot. Perquè si la pasta et passes, allò serà una cosa enganxifosa que valdrà més una bona gana que una bona vianda.
0: Però, Carme, a mi, per exemple... Jo estic en un punt intermig. Ni m'encanta cuinar, ni tampoc ho odie, ¿vale? El que passa és que a mi m'agrada cuinar quan és el típic dia que no tinc res a fer, no? Que dic, mira, he vist una recepta o vull replicar algo que em fa la meva àvia a casa. Però per aquells dies que vaig molt justa, què em recomanaries tu com a recepta així ràpida que siga eficient per emportar-me en un tàper?
3: Mira, jo primer et voldria recomanar un concepte molt important. Tu has de posar a la llista de les teves coses prioritàries l'alimentació. Per tant, tu has de voler menjar bé. Aquesta és la prioritat. No és allò de que és que em toca fer-ho. No, no, és que t'has d'alimentar. I depèn de què mengis, si aquesta carmanyola quan la destapes és menjar gris, seràs una tia grisa. Per tant, ha de ser plena de color, plena de vida. Jo què et recomano? Doncs, escolta'm, què t'agrada l'arròs? Doncs mira, ja ho tenim bé. Fas un arròs, no et passis de cocció, perquè si no serà com un sushi d'aquell que no te l'acabes d'empassar. Per tant, aquell arròs l'escorres i ja tens un arròs. Això es fa sol. Es fa sol.
0: Home, Carme, es fa sol tu, però... que portes molts anys d'experiència.
1: Carme, a mi em passa que jo faig el que deies tu, no? Hidratos, proteïna, una mica de verdura... Però és que unes barreges, t'ho juro, que és que jo he vist molt de pinsos de gossos que tenen millor pinta. Perquè agafo ous, agafo tonyina, agafo i ho barrejo tot perquè sigui sa, però és fastigós. O sea...
3: Aquí també has de posar-hi una educació, que és el bon gust.
1: Sí.
3: Divertir-te, clar. És que t'agrada divertir-te.
1: És que no, a mi m'encanta...
3: Doncs aprèn de cada pífia.
1: Clar.
3: Si la cuina precisament t'enganxa perquè cada dia aprens. Aprens allò que has de fer i allò que no has de fer. I t'he de dir una cosa, quan una cosa et surt bé, apunta-te-la. Quan no et surt bé, no cal que te l'apuntis. Sí, te'n recordes sempre. Per tant, fes-te una llista d'aquelles coses que són fàcils, que t'han agradat. Home, has de dedicar més que fer un pinso per un gatet o un gosset. Ets una persona que has de cada cuidar de tu. La clau és que has de posar la llista de les coses interessants de la teva vida, l'alimentació. I a més, ara et renyaré, eh? Has tingut sort de néixer a la Mediterrània.
1: Sí,
3: tenim un llegat,
1: I jo amb una mare que cuina, increïble.
3: Imagina't. I a més, pertanys al primer món. Tu quan et lleves pots decidir què menjaràs per esmorzar, per dinar, per berenar, per sopar. Home, tia, no em diguis que hi dediques el pensament de donar a menjar un gosset o un gatet.
2: I Carme, ara que et parlaves de la importància de menjar bé, una mica el contrapunt del tàper, no sé si s'hauria de reivindicar una miqueta que les feines, hi ha a totes les feines pràcticament un microones, però que hi hagi una petita cuina per això que dèiem, si tenim una hora per dinar, doncs que en 20 minuts puguem fer alguna recepta fàcil a la feina i poder-ho menjar doncs, recent fet, no?
3: Bé, a la feina jo penso que has de poder menjar, has de tenir un espai per poder seure, per poder conversar i per poder escalfar. Jo sí que et recomanaria una cosa. Quan prepares el tàper, que solen ser de plàstic, no guardis el producte calent directament al plàstic. Això ho has d'evitar, perquè aquí el plàstic t'està donant uns microplàstics que no t'interessen. I si llavors és de plàstic i l'escalfes amb el plàstic, no t'interessa. Busca un altre material, que no et doni aquest problema. Això d'entrada. I busca el que sigui molt bonic. Mira, els que ho tenen molt desenvolupat, el del tàper, que és els japonesos. Els japonesos, quasi bé tota la canalla, mengen amb tàper a l'escola. I això és un bento. Potser heu sentit la paraula aquesta, bento. Hi ha ventos, que és que les posaries tu de decoració, perquè l'obres, hi ha dos o tres pisos amb diferents seccions perquè tu hi puguis posar, si has posat una mica de fuet, si has posat una mica un producte cracant, que no s'ho toqui, no s'ho
1: separat.
3: Home, clar, destapes el bento i em fot una il·lusió. Escolta,
2: Carme,
3: la il·lusió d'allò que menjaràs, que fa olor, que és bonic, això ja és salut. Home, foto a la llista de les coses que t'interessen.
0: És salut, però també és veritat que tu et fas el tàper, que a mi m'ha passat, eh? Aquell dia que dius, avui tinc temps, li dedique, recepta de TikTok pas per pas, el fiques a la bossa, arriba a la feina, i ja no és el tàper que tu havies fet. És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
3: hi estic d'acord. Si tu has fet una cosa per primera vegada que has vist a TikTok i t'estrenes en el tàper de l'endemà, et garantitzo que potser serà una pasterada. Aquí has de posar coses segures, coses que tens dominades, coses que fins i tot no les barregis. Mira de posar-les separades i que tu, quan t'ho vas a menjar... Home, mira, una vinagreta que tingui un punt de cítric, de pell de llimon i de taronja, amb una mica de mostassa, amb un bon oli, i has posat aquest producte que et menjaràs fresc i tu ho aneixes al moment, és que els àngels hi cantaran. Foti il·lusió, foti enteniment. Però... posi exigència i bon gust.
0: Vale, molt d'acord, m'ho apuntaré tot, és a dir, experimentaré, no amb els tàpers, aniré primer a lo segur i fotré molta il·lusió perquè em cridi a la vista.
3: Exacte, sí. I em deies, no tinc temps. És clar que tens temps, el que passa és que el temps no el vols gastar en això. El dia continua tinguent 24 hores. Quan parlàveu d'abans les mares i les àvies, aquelles dones ho feien tot mà. I tenien temps fins i tot de fer punt del coixí o punt de creu. Hosti, no et queixis, ara tens tu una cuina robotitzada. El que has de posar-vos a la llista de les coses interessants.
0: No, però sí que és veritat que al final el temps es tracta també de prioritats, no? I que al final si...
3: És que és una prioritat l'alimentació.
0: Ja, clar, però...
3: És una prioritat l'alimentació.
0: Al final tu et dediques a la cuina i a mi el que em passa és que jo, tot i que hagi acabat la meva feina, surto i de vegades... acabe fent coses relacionades amb la meva feina perquè em surten natural, no?, d'anar al cinema, de veure una pel·lícula, i la gent em diu, com tens temps d'això? I jo dic, com no tens tu temps d'això? Llavors també entenc que per a tu, que et fa il·lusió la cuina, és més fàcil trobar el moment. Per a mi és més una tasca que he de fer. Però que sí,
3: això t'ho has de proposar. Això t'ho has de proposar. I et, sí, i et garantitzo una cosa. Com més practiquis a la cuina, més et rendirà el temps, més descobriràs coses bones, més t'atraparà, tindràs més il·lusió i si fas una feina creativa, seràs més creativa.
0: Doncs moltes gràcies, Carme. Crec que ja tenim tots els deures ben clars que hem de fer, que és il·lusionar-nos una mica de la cuina i dels tàpers, no?
3: Del menjar. T'has d'il·lusionar del menjar. Ja trobaràs solucions per cuidar-ho.
2: I prioritzar l'alimentació, òbviament.
0: Exacte.
3: I tant!
0: No
3: i tant.
0: Menjar pinxos.
3: Mira, no et conformis amb qualsevol cosa. Saps què diuen al meu poble, que és qualsevol cosa?
0: Què diuen?
3: Merda de gat.
0: Ala! Pues jo crec...
3: I tu no vols pas menjar merda de gat.
0: Jo crec que amb això... Deixem la conversa aquí dalt, Carme. Moltes
3: molt bé,
0: gràcies.
3: Perfecte.
2: Que vagi molt bé.
0: Una abraçada.
3: Adéu-siau. Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre
4: enemics que estan en lloc. Cadena SER. Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
5: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
6: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
5: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicios ServiceCare.
6: Pues sí que había más.
5: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
7: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
8: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
9: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica pel·li de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
10: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat en la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. clinica-migmasculina.com.
11: Y Nipo Yagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslon Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda Nipo Yagán más cercano, compra online en nipoyagán.com.
12: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
13: José Luis Sastre, padrí de la Treva, defineix el programa.
14: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
13: Cada migdia dona't Treva amb la Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: Santi Jiménez, benvingut a la treva.
1: Jo em pensava ser a la trena, per això vas acceptar. És la treva, de veritat.
0: És la treva, de donar-te treva.
1: No la trena.
2: No.
3: Ah, dius, però dius tan seriós això, que penses que era la trena?
1: Jo penso que era la trena, que és l'únic lloc on em poden acceptar.
0: Sí, si, no, si vols ho canviem per tu.
1: Bueno, sí, sí, no, no, no, ja que està fet, ja... Hòstia, a més hem fet les promocions i tot, ja seria un...
0: No, ja seria, no, ja no seria podem, molt difícil.
2: No podem...
0: Doncs vens a parlar d'història perquè, o sigui, nosaltres estàvem obsessionats amb uns vídeos que ja deia, en el que la IA, supercutre IA, t'explica la història d'un personatge històric.
1: I la IA és una puta merda.
0: Exacte, per això vam triar un Santi Jiménez en lloc de la IA.
1: No, no, a mi no em van... Bueno, no, no sé si em van crear la IA, no, no sé. Aquí no sé què dir-te. Bueno, què?
0: Donc, què hem de fer? De què vens a parlar avui?
1: Vamos, a veure, això es dirà el nom de la secció, que no ho has dit, molt malament. Bueno, jo no sé, ni em sabia el nom del programa. Per tant...
2: Això anava a dir-te, el nom del programa no, però de la secció sí,
1: oh, ah. És història confidencial, però es podia dir gambarrades de la història, perquè traurem draps bruts a, uns, a una sèrie de personatges i xusma, que, i els representarem per la nostra audiència de la trena com una sèrie de gent que... no són realment el que va passar. Seria com a Lola Gamberro,
0: sí,
1: de la història, no?
0: Sí, com els xafardets.
1: Sí, perquè a Lola sempre tots queden bé.
0: Exacte, i aquí anem a la merda.
1: L'espuma de la vida, que deien, exacte, no? Això. I avui què?
0: Avui parlem de grans membres de la història.
1: Molt prosopopèllic, això.
0: Exacte, volies parlar d'una persona gran...
1: Gran, vols dir alta.
0: O important.
1: No, no, importants no.
3: Reis i reines, avui, o no?
1: No, no, no, quan diem grans membres de la història de la humanitat no em referiré a personatges que hagin canviat el curs de la història. O sigui, Alexander Fleming, Einstein, o... que també té el seu. Però coses d'aquestes com gent que la humanitat va ser poc després d'ells va canviar, no? No. Quan parlo de membre... em refereixo al membre, a l'estricte sense la paraula membre, és a dir, el samaler, el rabo, la polla, el penis, la tita, la cigala, el pardal, la pitxa, com li vulgueu dir.
0: Val, començarà a ser la secció més falocèntrica de tota la radiodifusió.
1: Bueno, ja canviarem.
3: Portes canviarem.
2: T'anava a dir això per començar, però després...
1: És que era una prova, a veure si ens fotien fora, ja directament el segon dia.
2: Sí, estem al fil.
1: S'ha de començar entrant al genoll.
2: Clar.
1: I després, si t'ho accepta l'àrbitre, ja segueixes.
0: Pots fer el que vulgui, la resta.
1: Ja, tia, sí. Sí, sí que és falocèntrica. Ho reconec, aquest primer... Bueno, el primer i el segon, sí, sí. Però, bueno, a veure, parlarem de personatges sinistres que es van fer famosos, a més de per ser absolutament inútils i uns canalles i uns cretins, que van tenir la seva llegenda, que, mira per on, la van basar en el seu apèndix sexual. Anirem pel primer, que sé que t'agrada molt. No, no els apèndics sexuals, eh?
0: No.
1: Vull dir el personatge, eh?
0: Doncs aquest personatge m'agrada molt perquè a mi em recorda aquesta cançó.
4: Ahora mi oscuro propósito se cumplirá. Con ello, los Romanov morirán. La noche fatal viví.
0: Estem escoltant la cançó de Rasputin.
1: La noche es fatal, i tu també, eh?
0: És que... Vale, perquè aquesta és la meva peli preferida, val?
1: La teva peli de la història del cinema?
0: No, de la història del cinema de dibuixos animats.
1: Bueno, tampoc ho millores massa, eh?
0: És Anastasia, que explica la història doncs, de la família Romanov, i ells es basen en que en lloc d'assassinar a tota la família del tsar Nicolás II amb la seva dona, bueno, i els fills, que la seva, una de les seves filles petites, l'Anastasia, va sobreviure, bueno, i va...
1: Imagina't la pobra nena, quin trauma.
0: Exacte, però ella va tornar sense memòria, i llavors és com que s'ha de...
1: Home, clar, pel trauma, clar,
0: exacte.
1: Se li entén.
0: I s'ha de juntar amb l'àvia.
1: Ah, hòstia, això és pitjor, perquè l'àvia dels Romanov devia ser un...
0: Era, no, aquesta va morir després a Anglaterra perquè tenia cosins allà i era...
1: Home, era en família de la reina Victòria.
0: Era dolenta. I, doncs, en aquesta pel·li Rasputin era el malvat. I llavors, la meva cosina i jo, no sé com vam arribar un dia, a 11 anys, a buscar en Google... El cipote de Rasputin.
1: En sèrio?
0: El cipote de Rasputin.
1: Veus com els nens estan entrant a la pornografia molt abans que ens imaginàvem.
0: I per la història.
2: I per culpa de les pel·lícules de Disney.
0: Exacte.
1: I per culpa de Disney. Disney produeix la pornografia.
2: Ja està.
1: Collons. Bueno.
0: Qui era aquest senyor?
1: I vas trobar el que significa el nom de Rasputin?
0: No, o sea, no tinc ni idea d'aquest senyor més que la peli.
1: I la polla. Vale, vale. Doncs Rasputin, que en teoria es diria Rasputini, seria de pronunciar. En rus vol dir, literalment, dissolut. de costums viciosos i conducta immoral i desenfrenada.
0: Una pel·la.
2: És això que el nom fa la persona, al final, no?
1: També... Sí, la persona i els apèndics, sí. Ja veurem que no és simplement una casualitat. Va néixer Rasputini on Déu va perdre les espardenyes, a Prostokoye, Sibèria, un forat pudent que està a 2.000 quilòmetres de Sant Petersburg, que aleshores, com bé saps els que heu vist la pel·lícula, era la capital de l'imperi rus. Un poble que, on, segons el cens de 1897, ell va néixer 28 anys, tenien una cosa comuna, tots els habitants. Tots eren analfabets.
3: Pensava que anaves a dir una altra cosa, que anava en relació amb aquesta
1: persona. No, no, no.
3: A saber com estava
1: a Sibèria. No va haver-hi una mesura general del poble, però sí, tots eren analfabets. Ell ho va ser tota la vida. No sabia ni llegir ni escriure. Va morir sense saber llegir. Això a Anastàsia no ho expliquen. Canta molt bé, amb una mena així, però no. A més, era raret tirant a idiota.
0: Què feia?
1: No era per culpa seva. Bàsicament, allà hi havia molta pobresa i, bàsicament, el que ell es dedicava era, per poder menjar, robar-li collites o robar coses als pagesos. Els pagesos, quan el pillaven, no era el tio més hàbil ni el més ràpid del poble, s'ha de dir, li fotien unes païses que el van deixar tonto de petit. A més, es veu que tenia també una sèrie de tics i tal.
2: És a dir, podríem dir que li feien estar bullying, pobret meu.
1: Més que bullying, el torturaven. Bullying seria una manera molt suau de dir-ho. Ell, per exemple, fins i tot els habitants del poble reconeixen que el van enxampar robant unes collites i li van fotre tal meneo d'hòsties que ells reconeixen que es va quedar estrany i mig imbècil. És a dir, les hòsties que li van quedar van ser... No només també el que escaven els pagesos, sinó també aquests sí que li feien bullying, els altres nens que el veien raret perquè no parava de moure's i tenia tics. I aleshores ell que decideix, amb 14 anys, decideix marxar, té una visió divina i se'n va al bosc a viure sol.
0: Vale, un ermitaño.
1: Sí, una mena, sí, una cosa així. I aleshores, ell, com té la visió divina, s'apunta a un monestir. Un monestir on entra en una secta, que són els Iliti. Que seria traduït els flagel·lants, els que es... Heu vist aquests, fins i tot a Setmana Santa, gent que es curra a si mateixa, com això. És una sèrie de tipus raros que entenien que per arribar a la fe feia falta el dolor. Però que un cop ja havies patit el dolor, aleshores tot... I, home, una cosa, has fet la feina, aleshores festa. I què feien després de flagel·lar-se? Orgies!
0: Clar, s'ho mereixien, suposo.
1: Clar, el que passa és que després de flagel·lar-te certes postures amb una orgia poden considerar-se una mica dures i poden fer una mica de mal, no? Era una mica de Jueves del Sado, però la Rússia profunda. A Rasputin li va encantar la idea i aquí el nano ja va destacar, per motius que ja veurem. Era bo pagant-se... Era bo rebent cops i era molt bo.

0: tenim la idea de que formava part de la família Zan. No, no formava part de la família...
1: Ell estava amb ells.
0: Ella estava amb ells i va entrar perquè el Tsar Nicolau i Alexandra, els papàs d'Anastàsia,
1: exacte,
0: que tu coneixes, molt bones persones, els dos, tenien el poble massacrat i passant gana com un fill de puta, però bueno, a la pel·lícula queda molt bé.
1: Sí.
0: Estaven molt preocupats perquè no tenien fills homes.
1: Vale, perquè tenien quatre noies.
0: Tenien quatre noies, vale. I aleshores ells intentaven tenir un... I aleshores va néixer el Tsarevich Alexei, després de molts intents. Però de seguida van veure que alguna cosa a l'Alexei, al Tsarevich, anava malament.
1: Era una mica Carlos II.
0: Sí, tenia hemofília.
1: Val.
0: Tenia hemofília. I l'hemofília era una enfermedad molt greu en aquella època. L'esperança de vida de l'hemofília en aquella època, i a Rússia més, a més, imagina't, les condicions higièniques impressionants de lavabo d'autopista o d'estació de Rodalies, podrien ser pues, de 14 anys com a màxim, no? Aleshores, ell va arribar a la cort. Com va arribar a la cort, no? Ell va dir-los que podia curar els Tsarevich, perquè hi havia una època en el qual la família aquesta russa de Tsarevich, ajuntats, cunyades i cosins, estava molt de moda a Rússia l'ocultisme. I aquest tio, és veritat, la imatge que té, que és allò com el Mago Fèlix.
1: Exacte,
0: eh?
1: Com un savi que fa màgia oscura.
0: Exacte, no, no. I aleshores ell, ell va arribar, quan el nen sagnava pel llombrígol, li va imposar les mans, i amb les mans va parar l'hemorràgia i va evitar la mort del Tsarevich, cosa que no va evitar uns anys després. Però bueno...
1: I d'aquí de convertir-se en la verge de Lourdes, del Tsar, després, quan passa tota la Revolució Russa, què fan amb ell?
0: Va, ell el veia, el poble el tenia com fama de sal, la Tsarina l'adopta, i ell allà hi entra a la cort com un membre més, i a més el tio era molt alt, valia gairebé 2 metres, unes grenyes, una barba i un rabo que no tenia ni el dimoni. I aleshores el tio es converteix en un membre més de la cort i es dedica a cardar molt. Però, clar, ell, per exemple, tenia moltes amants dintre, se suposa, de la cort, i a més contractava al dia unes 3 prostitutes.
1: Ah, val, a més, per tenir de sobre.
0: Sí, ell donava molt amor. Ja se sap, aquesta gent de la religió sempre estan disposats a donar amor a qui se'ls hi posi. Perquè, a més, ell, recordeu la seva ideologia, ell havia de pecar, però pecar molt.
1: Val.
0: Aleshores, podríem dir que la policia russa, ell es fa molts enemics, comença a perseguir-lo i a tenir informes d'ells, i resulta que es veu que no tenia aquestes 12 matòries, sinó que diuen que o bé era gay o bé era impotent. I que ell ho feia com per tenir totes aquestes aventures, perquè les declaracions de les prostitutes que estaven amb ell eren que quan les contractava, les posava al llit, els feia un petó al front i es posava a pregar al llit de genolls.
1: Com que ho feia per amagar les seves inseguretats.
0: Segurament. I a les dones de la cort amb les quals estava, els hi feia, mitjançant aquestes coses que tenia com d'ocultisme, els hi feia uns massatges que feien entrar en èxtasi, el que es coneix com una palla.
1: I, Santi, ja, perquè
2: coneix, eh?
1: Hem d'acabar ja, perquè hem d'acabar ja sense acabar el temps, però com arriba el cipote de Rasputín a estar en un...
3: Però això
1: és
3: una llegenda, no?
1: No, està de veritat.
0: A veure, a Rasputin l'assassinen els seus, molt ràpid, l'assassinen uns prínceps i uns rivals seus, que l'enverinen amb un pastís, l'enverinen amb vodka, l'enverinen amb vi, i el tio segueix viu. Com veuen que no es mor, li foten 2 tiros, quan van a veure si està mort, el tio s'aixeca, surt corrents, cau en el riu Neva, amb un forat de gel, i aleshores el treuen. I el seu cos queda allà. Aleshores, el seu cos, després de la Revolució Russa, és venerat com si fos un santón de l'antic règim. ¿Vale?
1: Val.
0: Aleshores, un ministre de Stalin i de Lenin, perdona, decideix que se l'ha d'incinerar. I quan van a incinerar-lo, el desenterren, on estava, veuen que li falta el rabo.
1: Oh, my God.
0: Vale. Wow. Perquè aleshores hi ha unes teories que són o que les infermeres, quan van portar-lo i fer-li per embalsamar-lo, van dir que jo no es podia quedar allà i que s'havia de guardar.
1: S'havia d'estudiar
0: com una cosa així. I van de suposar que va haver-hi. I hi ha el misteri. Diuen que una noble russa que va fugir de la purga dels bolxevics el va tenir en un altar a casa seva a París.
1: Val.
0: Després això ha anat voltant i ha acabat a l'actualitat es pot conservar.

0: 6 y 43 de la mañana, 5 y 43 en Canarias, la hora de amanecer en el Hoy por Hoy y en algunos lugares de España, aunque la hora vaya cambiando. Esto ya lo explicamos ayer, así que no me voy a volver a meter ahí, porque además voy a meter la pata. Pero es la hora, en todo caso, de amanecer en el Hoy por Hoy. Y siempre elegimos tres lugares de España que nos acompañen, que amanezcan con nosotros. Y en estos días, a mí me gusta que lo hagamos por categorías, y en estos días, en realidad la categoría es solo una, que es la relación con España y con el Mundial. Digamos que es un amanecer siempre de celebración. Hoy es de celebración. Nacho Palomo, buenos días.
1: Buenos días, Sergio Soto. Sí, hoy hemos elegido tres municipios de España que tienen una calle en Nueva York, que en esta ciudad de los Estados Unidos es donde España va a jugar la final el próximo domingo. Hoy, Sergio, creo que todos los amaneceres en España son especialmente bonitos. Sí. Después de la noche de ayer. Bueno, en Sevilla, que tienen, como decimos, una calle en Nueva York, va a salir el sol a las 7 y 12, mínimas de 21, máximas de 38. En Almería amanece a las 7 y un minuto, mínimas de 22, máximas de 31. Y en Santa Cruz de Tenerife, el sol sale a las 7 y 18, mínimas de 20 y máximas de 28 grados.
0: Bueno, si te quieres divertir, puedes ir a cualquiera de estos sitios también. Entonces es más barato que volar hasta Nueva York, Sevilla, Almería, Santa Cruz de Tenerife. Si están allí, en cualquiera de estos lugares, o si están en otro, saben que nos pueden mandar su amanecer al teléfono de los oyentes, que lo recordamos cada mañana. Es el 638-31-3466. Lo repito, para tomar nota tranquilamente, 638-31-3466. ¿Con quién amanecemos esta mañana?
1: Vamos a escuchar a Arancha desde Zaragoza, Guipúzcoa.
2: Hola, soy Arancha, os llamo desde Zaragoza. Buenos días, equipo. Hoy quiero compartir con vosotros este amanecer. Este es un poquito especial porque es mi primer día de vacaciones. Así que es posible que durante unos días os tenga un poco abandonados. Toca cambiar de amaneceres, cambiar de cielos, de nubes, de caminos. Vamos a recorrer otros caminos, ver otros colores, otros sabores. Muchas gracias por acompañarme, por estar ahí en todos los amaneceres de mis 6 de la mañana, en mis desayunos rápidos, en el camino al trabajo. Sois la primera reflexión de la mañana, sois la primera sonrisa que me sacáis vosotros y sois los que me hacéis bailar. Me hacéis bailar desde la ducha al desayuno. Voy bailando con vuestra música. Muchas gracias, sois mi equipo y lo vais a seguir siendo siempre. Feliz verano a todos.
0: Muchas gracias a ti, Arancha. ¿Ves? Así sí que amanecemos nosotros. Aunque estuviera tronando, amanecemos con sol. No pierdas las buenas costumbres, porque yo también me voy de vacaciones, pero...
1: Bueno, si vemos que dejadlo ya, ¿eh?
0: Sí, si vemos que nos vamos a levantar un poco más tarde, pues vamos a la aplicación de la SER, que últimamente lo estamos recordando mucho, claro. Y pues un podcast del Hoy por Hoy. Vamos con el mapa de sonidos. Muy relacionado esto con lo que nos estaba contando Antón, quizá, que es el precio de las entradas para poder ir a ver partidos del Mundial. A lo mejor eso explica que un creador de contenido estadounidense que se llama Speed haya conocido a Ana Botín y a Juan Roch, es decir, a la presidenta del Santander y al presidente del Mercadona, en el partido de la España-Francia.
1: La imagen es bastante surrealista. Speed es un streamer y youtuber estadounidense. Tiene más de 50 millones de seguidores en Instagram, otros tantos en YouTube. Principalmente es gente joven de todo el mundo y está siguiendo la mayoría de los partidos del Mundial en los estadios. Ayer estuvo en esa semifinal de Francia contra España y, bueno, en el palco de al lado, por resulta que estaba Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, que le pidió ella a Speed una foto y que después Sergio le dijo a Speed que se abriese una cuenta en su banco, en el Santander.
3: Oh, really? Yeah. Yes. I
4: see you. Wait, he's like the Walmart of Spain.
3: Walmart of Spain?
4: And I'm like the JP Morgan.
3: And she's the JP Morgan of Europe.
1: Le estaban explicando a Speed lo que suponía el Santander y también el Mercadona. Le decían, oye, Santander es como el banco de los Estados Unidos, JP Morgan. A su lado también estaba Juan Roch y le explicaban que Mercadona era como el Walmart estadounidense, que es los grandes supermercados de allí, de los Estados Unidos.
0: Bueno, pues haciendo negocio, ¿no? Ya que estás y con lo que cuesta una entrada, habrá que aprovechar para hacer contactos en la grada. Visto lo visto, eso es un coworking. Y un trofeo gigante a Donald Trump por participar en la guerra de Irán.
1: Es un premio satírico que ha aparecido en el Parque Nacional Mall de Washington. Recordarás que ya contamos que en esta misma explanada apareció una estatua de Trump abrazado a Epstein, también un inodoro gigante de oro. Bueno, es un premio, entre comillas, es una obra artística del mismo colectivo de Secret Handshake, con la idea, no sé si recordarás, cuando Donald Trump perdió el Nobel de la Paz, bueno, no perdió, no lo ganó, él se quejó al presidente noruego, que le escribió una carta y le dijo entonces que él ya no iba a pensar más en la paz si no ganaba premios.
5: A giant gold participation trophy popped up on the National Mall today as a political protest targeting President Trump.
1: Estos son los informativos de los Estados Unidos contando que es un trofeo dorado que mide aproximadamente 3 metros de altura y que ironiza con la participación del presidente Donald Trump en el conflicto, y es que a los pies del trofeo hay una placa donde compara este premio con el que se le da a los niños simplemente por participar en una competición, y parte del mensaje que se puede leer es que Donald Trump demostró el valor de participar independientemente del resultado final. Hay un comunicado de la Casa Blanca que habla que estos son unos artistas sin talento, que tienen muy mal gusto y que deberían abstenerse de opinar sobre política exterior porque dicen que claramente no saben nada de ella.
0: Hace mucha crítica artística la Casa Blanca últimamente. Y el esqueleto de un tiranosaurio Rex, hoy va todo de gente que se lo puede permitir, que se ha vendido por 50 millones de dólares. Es el más caro de la historia.
1: El fósil de este famoso depredador mide más de 4 metros de altura, tiene 67 millones de años y se ha podido recuperar más del 60% de sus huesos. Es uno de los especímenes más completos jamás encontrados.
6: Tyrannosaurus Rex, the king of the dinosaurs 60 million years ago. Today, fetching a king's ransom.
1: Ha sido bautizado por Gus, el mote de Gary, que era uno de los propietarios de este dinosaurio hasta entonces, cuando lo descubrió en su rancho. No se conoce de momento quién es el comprador de este esqueleto.
0: Nosotros no hemos ido. Nacho, gracias. Llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
7: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
8: Bon dia, és dimecres, és 15 de juliol i aquest és un dels sons del dia. Celebració als carrers per la victòria d'Espanya a la semifinal del Mundial, especialment allà on es van col·locar pantalles gegants per seguir el partit. La Roja, amb 4 catalans a l'equip titular, va aconseguir el pas i la final que es disputarà diumenge.
9: Veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar, y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
8: I així és com s'hi referia Pau Cubarsí, que ja és un dels millors jugadors d'aquest Mundial. Ara ho expliquem tot plegat, però abans... Abans, el temps, nit tòrrida a molts municipis, avui punt àlgid de la calor que es notarà sobretot al migdia. Hi ha avisos de perill per calor al Baix Llobregat, però també als Vallesos. De fet, es pot arribar als 40 graus. El cel avui ho notarem pel color del cel aquesta pols que hi ha en suspensió. I pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha una avaria a la 2 a Cervera, que talla un carril, i també hi ha dos carrils tallats a Tarragona, a Barberà de la Conca, en direcció a Tarragona, per reparació de danys d'accidents. Ja comencen a haver-hi les retencions habituals a l'entrada a Barcelona. El transport públic a aquesta hora, normalitat. Abans de repassar el partit d'ahir, actualitzem, però, la situació dels incendis que cremen a casa nostra. Susana Ruiz, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Aixecat el confinament a 3 urbanitzacions de Cunit, on ahir al vespre es va decretar un incendi de vegetació.
10: Un foc situat entre Cunit i Cubelles que ja s'ha donat per estabilitzat.
8: Però és que després hi ha l'incendi de Rubió, a l'Anoia, on els bombers hi continuen treballant.
10: Sobre el terreny, 90 bombers, 38 camions i una desena de mitjans aeris treballant per sofocar un incendi que ja ha cremat 25 hectàrees i que té un gran potencial. Des d'un inici, els bombers han col·laborat amb el Ministeri i han demanat als pagesos que seguessin amb tractors. S'espera estabilitzar el foc aviat. Pel que fa a l'incendi d'Aiguamúrcia, que ha cremat 154 hectàrees, els bombers el donen per controlat.
8: De fet, hi ha 111 municipis de 20 comarques avui que estan en perill en nivell 4 de risc d'incendi forestal aquest dimecres.
10: Sí, els agents rurals preveuen que avui la situació sigui complicada per la combinació de temperatures molt altes, humitats relatives baixes i vent.
8: Però aquesta nit ha estat nit de celebració. Milers de persones han festejat la victòria d'Espanya davant de França. Una trentena de municipis catalans van instal·lar pantalles per veure-hi aquesta semifinal.
10: És el cas de Badalona, on centenars de persones, però de Badalona i també d'altres municipis del voltant, es van aplegar a la plaça Josep Tarradellas per veure el pas de la selecció a la final. Alegria desfermada amb els gols d'Oyarzabal i Pedro Porro.
8: I seguint-ho des de Dallas, el company d'esports de CIR Catalunya, el Santi Ovalle. Bon dia, Santi.
11: Què tal? Bon dia. Espanya estarà a la segona final de la Copa del Món de la seva història després de superar per 2-0 la selecció de França en un partit on ha estat àmpliament superior. Un dels herois del partit, Pedro Porro, després del duel a la zona mixta, explicava així les seves sensacions.
12: Es un sueño hecho realidad. La verdad que ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido.
11: Els gols els van fer Oyarzabal de penal i el segon Pedro Porro, i Espanya viatjarà avui cap a Nova York, on disputarà la segona final de la Copa del Món de la seva història contra l'Argentina de Leo Messi o contra Anglaterra, que es decidirà avui a l'última semifinal.
8: La selecció torna a enamorar com ho va fer el 2010 i els diaris en van plens.
10: Recital, llegim a La Vanguardia, Espanya platòrica a la final, al periòdico prodigiosa Espanya al país a la final, a l'Ara, diari que les pàgines interiors descriu una lliçó de futbol d'una generació increïble.
8: Doncs escoltem a tot plegat el comentari d'opinió que hi posa el cap d'esports d'aquesta casa, el Jordi Martí.
13: Bon dia. França, Deschamps, la selecció francesa, té els millors avions, els més potents, Mbappé, Dembélé, etc. Però Espanya té el millor equip, el més solvent, que només ha encaixat un gol en tot el Mundial i que ara ha assecat la dinamita de França. Un equip cohesionat d'autor. Luis de la Fuente, que encerta en els 11 inicials i en els canvis. França superada en totes les facetes. I a la final, una selecció espanyola segur, encara millor, amb confiança, amb determinació. Ah, i pels seguidors del Barça, Pau Cubarsí es convertirà, si no ho és ja, en el millor central de tot el món.
8: Gràcies, Jordi Martí, però hi ha més coses, i és que el Congrés ha tombat amb els vots del PP, Vox i Junts el sostre de despesa, és el pas previ als pressupostos. Uns comptes que Pedro Sánchez presentarà al tornar de vacances, però que difícilment podrà aprovar per la falta de suports.
10: S'evidencia així la falta de majoria parlamentària del govern de Sánchez, tot i que ho tornaran a portar al Congrés el 23 de juliol. És el ministre d'Economia, Arcadi Espanya.
14: Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de més recursos.
10: Missatge dirigit a Junts, qui parla d'operació de màrqueting, de maquillatge. Escoltem el diputat Josep Pagès.
15: Poden tornar-ho a portar la setmana que ve a aprovació quan aquesta no prosperi. I, de fet, poden portar els pressupostos en contra de la voluntat d'aquest hemicicle. Ho poden fer, però això no serà res més que teatre.
10: Per Catalunya, no aprovar aquesta senda d'estabilitat significa deixar de poder gastar 1.200 milions d'euros. El 2024 va ser el primer cop que Junts ja va votar en contra dels objectius de dèficit i deute. Els de Puigdemont consideren que el marge de despesa és insuficient. L'any passat va passar el mateix i aquest any igual.
8: I la policia ha desarticulat una xarxa a Barcelona i a Tarragona que explotava sexualment dones vulnerables. Hi ha 15 detinguts. Eva Hidalgo.
16: Les víctimes eren captades al seu país d'origen mitjançant falses ofertes de feina com a cuidadores de gent gran, i un cop arribaven eren obligades a prostituir-se a dins de pisos gestionats per l'organització. Els deien que havien de saldar un deute de 5.000 euros pel viatge. La investigació va començar el desembre arran de la denúncia presentada per una víctima. La policia ha escorcollat 5 dels immobles on s'estava explotant a 24 dones. 14 de les detencions dels membres d'aquesta xarxa van ser a Barcelona i una a Tarragona.
8: I a Barcelona, un home de 86 anys ha mort després de ser atropellat per un vehicle auxiliar de neteja. Ho ha confirmat l'Ajuntament, que està investigant la causa.
10: Els fets van passar ahir a primera hora, cap a les 8 del matí, al carrer Tarragona amb Diputació. L'home va quedar ferit de gravetat i va ser traslladat pel sistema d'emergències mèdiques a un centre hospitalari on finalment va morir. El consistori ha traslladat el condol a familiars i amics en un comunicat i ha explicat que la Guàrdia Urbana ja està investigant les causes de l'atropellament.
8: I l'aeroport de Barcelona ha tancat la primera meitat de l'any amb un nou rècord de passatgers, més de 28 milions entre el gener i el juny. Això és un 4,4% més que l'any passat. Tots els detalls, Pol Valero.
17: En total s'han enlairat o han aterrat més de 34.000 vols. El creixement de viatgers ve provocat sobretot per l'augment dels internacionals, que representen 3 de cada 4 passatgers. En tots els mesos del 2026 s'han superat els registres del 2025. Recordem que l'any passat l'aeroport va tancar amb més de 57 milions de passatgers, superant la seva capacitat màxima teòrica, que està al voltant dels 55 milions.
8: Són les 6:58. Més enllà del partit de la selecció, Barça i Espanyol ja coneixen els horaris del debut a la Lliga. Martí Junca.
18: El Barça debutarà, recordem, a la jornada 2 degut als aplaçaments del Mundial, al tenir jugadors a les semifinals. Ho farà contra l'Elx, el Martínez Valero, el dia 23 a 8:45 de la nit. L'Espanyol, per la seva banda, ho farà el 16 d'agost a la jornada 1, a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium contra el Llevant.
8: I bones dades per la música en directe, però no tant per la indústria discogràfica. L'anuari de la música 2026 constata un canvi de tendència després de 4 anys de creixement. Ens ho explica la Júlia Domènech.
19: La indústria discogràfica catalana tanca el 2025 amb una caiguda del 5% en la facturació respecte al 2024, un any que va ser especialment bo. Ho explica el director editorial del grup Enderroc, Lluís Gendrau.
20: Després de 4 anys de números positius, en què s'estava recuperant el sector discogràfic, cada cop facturava més, després d'aquests 4 anys hem vist que el 2025 s'ha reduït la facturació en un 5%.
19: L'anuari també alerta que baixa la presència de grups i solistes que canten en català als grans festivals.
20: Fa 10 anys era el 25% la presència d'artistes en català i en aquest moment és el 20%.
19: Són els macrofestivals el gran motor que explica l'increment de facturació de la indústria del directe a Catalunya, amb una facturació de 244 milions d'euros.
8: I aquesta nit... Les nits d'Occident al Palau de Pedralbes hi actua Il Volo.
10: Amb més d'una dècada de carrera, concerts als escenaris més emblemàtics del món i una comunitat global de seguidors, Il Volo manté una trajectòria sòlida que combina la formació clàssica, sensibilitat contemporània i una aposta constant per projectes internacionals.
8: Amb Il Volo, doncs, arribem a les 7 del matí. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
21: Es uno de esos días en los que, si te gusta mucho el fútbol, si te gusta un poquito, incluso diría que si no te gusta nada, hoy es uno de esos días en los que te levantas al menos esbozando una sonrisilla. Son las 7, las 6 en Canarias.

0: aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons del dia.
2: Eso Yarzábal que coge carrera, pierna izquierda, le pega, gal. Tocando la puertecita, Pedro Porro que la toca para Dani Olmo para Pedro Porro, mételo, le pega, gal.
1: Espanya a la final del Mundial de Futbol, després d'un partit en què van marcar, ho sentíem, Yarzábal i Porro. Menció especial per als blaugrana Olmo i Lamine, el rival de la Roja, sortirà de l'Argentina a Anglaterra d'avui. És una de les notícies del dia, segurament de la que més es parlarà avui, però n'hi ha d'altres. Abans, repassem els tres imprescindibles. El temps. Estem encetant el dia que l'onada de calor tocarà sostre. A partir de demà les temperatures començaran a baixar, tot i que l'ambient es mantindrà molt càlid i asfixiant. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha diverses incidències. Hi ha una avaria a Cervera, a la 2, que talla un carril. També hi ha un carril tallat per un accident a l'AP7, a Barberà del Vallès. I també hi ha una altra avaria a l'AP7, però en aquest cas a Sant Cugat del Vallès en direcció Girona, per un vehicle que hi ha al voral. Per tant, diversos problemes a l'àrea de les carreteres i també les principals retencions ja d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic, a aquesta hora no hi ha incidències. Dues de cada tres grans ciutats catalanes posen alguna mena de trava a l'empadronament o no tenen un circuit eficaç per fer-ho possible. És la conclusió d'un estudi que les entitats socials han encarregat a una consultora externa. L'informe també assenyala que aquests obstacles tenen més a veure amb el mal funcionament de l'administració que amb decisions polítiques deliberades. Oriol Soler.
3: Entre les ciutats assenyalades hi ha alcaldes de tot l'espectre ideològic. Barcelona, del PSC, Girona, de la CUP, Olot, on hi governa Junts, Badalona, del PP o Salt, on Esquerra Republicana té l'alcaldia. Per aquest motiu, l'informe atribueix aquestes mancances en el procés d'empadronament a males praxis administratives o deixadesa en els tràmits més que no pas a decisions purament ideològiques.
4: No és una política social, no és una prestació, és una obligació administrativa. Les persones tenen l'obligació d'empadronar-se al municipi on estan residint.
3: És Cautar Lucaini, d'Entitats Catalanes d'Acció Social. El padró, recordem, dona accés a coses tan bàsiques com la targeta sanitària, l'escolarització dels menors o ajudes per menjar. És bàsicament un registre dels ajuntaments on han de constar totes les persones que viuen al seu terme municipal, sigui quina sigui la seva situació administrativa i visquin on visquin.
1: Aquest mal funcionament del padró dona ales als espavilats que hi veuen una oportunitat per fer-hi diners. Susana Ruiz, bon dia.
5: Bon dia.
1: I de fet, a Badalona, la Policia Nacional ha detingut dos homes per venda fraudulenta de padrons. Oferien la seva adreça als immigrants a canvi de pagaments que arribaven als 1.000 euros.
5: La dificultat de fer el padró sense domicili fix fa que persones que viuen en infrahabitatges, habitacions rellogades o al carrer busquin una adreça on inscriure's. És el que feien els dos detinguts per la Policia Nacional. Anaven a les oficines d'atenció al ciutadà de Badalona i demanaven entre 500 i 1.000 euros per donar permís als immigrants per utilitzar la seva adreça de residència per complimentar el tràmit. La policia els acusa d'un delicte d'afavorir la immigració il·legal i no descarta més detencions perquè diu que es tractava d'una trama organitzada.
1: I els Mossos investiguen la mort de dos bessons d'11 anys que s'haurien ofegat al riu Tera, Manlleu, a Osona. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i un minut de silenci per avui a les 8 del vespre.
5: Els pares de les criatures van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els dos nens no tornaven a casa. La policia catalana va localitzar els dos cadàvers ahir al migdia a la llera del riu Ter. La policia treballa amb la hipòtesi que les morts haurien estat accidentals, tot i que la investigació continua oberta. Els cossos dels dos menors s'han traslladat a l'Institut de Medicina Legal, on es practicarà en les autòpsies.
1: I Junts justifica el trencament del pacte de govern independentista a Girona per mesos de desavinences amb l'alcalde Lluc Salellas. Per la seva banda, els acusa d'haver pres la decisió per por a l'extrema dreta. Carles Couso.
6: La que serà la candidata de Junts a les municipals ha explicat que fa mesos que veuen difícil canviar el rumb del govern. Ha mencionat molts dels temes que els han dut a prendre la decisió, però ho ha englobat en un argument clar. Massa protagonisme per l'alcalde i poc cas a les carpetes que són clau pels de Junts.
7: O mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària.
6: La portaveu de Junts ha negat que el pas es faci per les enquestes que indiquen que Aliança Catalana podria entrar a l'Ajuntament amb força. Lluc Salellas, l'alcalde, no s'ho creu.
8: I em sap greu que per tacticisme electoral i per por d'extrema dreta es canviï el guió.
6: L'alcalde qualifica la decisió de Junts d'error greu i demana a Esquerra que no faci el mateix i es mantingui al govern.
1: L'actual portaveu del govern, Sílvia Paneque, va ser candidata ja del PSC a Girona en les anteriors municipals. Poques hores després d'oficialitzar-se el trencament a Girona, se li ha preguntat si es planteja tornar-hi i va dir això.
9: Vostès entendrien que una consellera amb els reptes que té per endavant, com d'altres consellers i conselleres, estigués pensant en altres coses que no fossin l'habitatge, la mobilitat, la millora de Rodalies? Jo crec que no seria ni just ni adequat que aquesta consellera tingués el cap en altres coses.
1: I una altra consellera, en aquest cas la d'Interior, ha reiterat al Parlament que la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors va ser una operació maldestra i inoportuna. Núria Parlon, però, no va voler donar detalls sobre la investigació interna que es va obrir arran d'aquest cas, perquè el cas justament està judicialitzat.
5: La consellera va insistir que el departament ha modificat els protocols interns perquè una actuació com aquella no es torni a repetir. Un compromís, però, que no va convèncer els grups de l'oposició, inclosos els seus propis socis. Escoltem Parlon, la diputada d'Esquerra, Marc Besses, i el de la CUP, Xavier Pellicer.
10: Això no podrà tornar a succeir, perquè haurà d'estar autoritzat pel màxim comandament del cos, que és el comissari en cap. Això no podrà tornar a succeir.
11: Què han fet vostès en aquests dos mesos per garantir que no torni a passar? Per què? Què ha canviat? Què han millorat?
12: I deixin-ho clar, ho faran només amb autorització judicial i no se n'assabentaran, perquè això és el que ha dit vostè, o ho faran només amb l'autorització del director de policia, o ho faran de les dues maneres, o hi haurà les dues opcions.
5: El director general de la policia va dir que la presència de les dues agents dels Mossos no va vulnerar els drets ni la llibertat de protesta dels docents.
1: I el govern dona determini fins dilluns a l'empresa que feia els treballs amb què va començar l'incendi de les Gavarres perquè entregui tota la documentació que se li ha requerit. De moment, 13 dies després, no ho ha fet.
5: I per això l'executiu encara no pot parlar de possibles expedients sancionadors, ja que resta a l'espera de tenir tota la informació. Recordem que el foc va començar amb les tasques que un operari de manteniment de carreteres feia amb una serra radial. En tot cas, la portaveu del govern ha avisat que faran que caigui tot el pes de la llei sobre qui hagi provocat incendis.
1: I la princesa Leonor reivindica la necessitat de cuidar i acompanyar el talent jove.
13: La fundació que presideixo llança un missatge clar. Protegeix el talent jove amb l'acompanyament exacte just quan és necessari.
1: Va ser en la cerimònia d'entrega dels Premis Princesa de Girona, celebrada ahir al vespre al Gran Teatre del Liceu.
5: Abans de la seva intervenció, son pare, el rei Felip, també va alternar català i castellà en el seu discurs, defensava la necessitat de treballar tots plegats. Unes 200 persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana es van concentrar fora del Liceu per protestar contra la presència de la família reial, que avui continua a Catalunya. Avui té previst una visita a les ruïnes d'Empúries.
1: Són les 7:28 i, com sempre, l'últim minut d'aquesta hora el dediquem a celebrar. I avui, Susana, què celebrem?
5: Doncs mira, que un dia com avui, de fa 162 anys, va néixer oficialment un explosiu molt potent.
14: Dinamita, tu cuerpo si te pones detrás.
5: Era el 15 de juliol de 1864, quan un químic i enginyer suec, que es deia Alfred Nobel, et sona?, va registrar la patent d'un compost explosiu millorat que va denominar dinamita. Aquesta substància era més fàcil i segura que la inestable nitroglicerina, que en aquells moments era la que s'utilitzava més i donava molts disgustos. La dinamita es va patentar als Estats Units i al Regne Unit i es va utilitzar àmpliament en mineria i en la construcció de xarxes de transport en l'àmbit internacional. Gràcies a aquest i altres invents, el senyor Nobel va aplegar una gran fortuna que, en el seu testament, va cedir íntegra a la creació dels premis que porten el seu nom.
1: Doncs mira, tu ja sabem l'origen de tot plegat, d'aquesta...
5: La dinamita.
1: De la dinamita, concretament. Així arribem a 7:45. La informació continua a l'Hoy per Hoy.
15: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
16: Hoy por Hoy. Con Pedro Blanco.
15: Bueno, por si se quedaron dormidos, por si estaban a otros asuntos anoche, por si no han madrugado, por si viven fuera del mundo, sepan que España ganó 2-0 a Francia en las semifinales del Mundial. Seguro que si no vieron el partido, al menos lo sintieron, ¿eh? Se enteraron por el ruido en la calle. Ayer en prácticamente todo el país se celebraron no solo los goles, se celebró el pase a la final. Ahora vamos a ampliar todo con Sampe en el tiempo de deportes dedicado al Mundial de cada día. Hoy la actualidad vuelve a pasar por los tribunales. En la lista de asuntos que afectan al gobierno y al PSOE es el turno del caso Leire, que lo está haciendo durante toda la semana. Hoy está previsto que declare la presidenta del Partido Socialista como testigo, Agustín.
8: Sí, Cristina Narbona tendrá que explicar los mensajes que se cruzó con Leire Díez. También declaran los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López, que se reunieron con ella y con el abogado Jacobo Tejero.
15: Y esto llega a la sombra de la condena al hermano de Pedro Sánchez, que conocimos ayer. La Audiencia de Badajoz le ha sentenciado 9 años de inhabilitación por prevaricación, lo que en la práctica quiere decir que pierde el puesto en la Diputación de Badajoz.
8: El tribunal le condena también a otras 9 personas, entre ellas al expresidente del organismo, Miguel Ángel Gallardo, a quien inhabilita 18 años. El gobierno habla de una sentencia con fines políticos, lo cree también la mayoría de los socios. En el PP hablan de otra resolución que evidencia, dicen, la corrupción en el entorno del presidente.
15: Otra de las imágenes del día está en Gibraltar, porque anoche la verja que separaba el territorio británico del resto de España fue retirada, una parte de manera simbólica, después de 117 años y de que todo se complicara a partir del Brexit.
8: Así sonaba el momento en el que se retiraba esa verja de manera simbólica. Como decías, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y el alcalde de la línea, Juan Franco, derribaron una parte de la valla que desde esta medianoche ha dejado de tener la función de control fronterizo.
15: En Oriente Próximo, Estados Unidos ha lanzado una nueva oleada de bombardeos contra Irán. Ataques que, dice Trump, volverán a repetirse en los próximos días. De hecho, amenaza con ampliarlos a centrales energéticas o infraestructuras clave. Teherán ha respondido con ataques a bases estadounidenses en el Golfo. Es lo habitual durante todas estas últimas noches. En definitiva, esa tregua que, bueno, está en el ideario, pero que ya no existe en la práctica. Otra de las noticias del día está en Madrid. Naciones Unidas ha pedido que se suspenda el desahucio de una mujer y de sus 5 hijos. 3 de ellos son menores. El más pequeño, con síndrome de Down. Es el de hoy, el segundo intento de desalojo en menos de 2 semanas. Radio Madrid, Lidia Payo.
17: El organismo que gestiona el piso, la Agencia de Vivienda Social, quiere recuperar la casa en la que esta familia lleva 5 años viviendo y le ha ofrecido a Dulce y a sus hijos una habitación temporal como alternativa. Herminio Jiménez es hermano de la afectada.
18: Servicios Sociales lo que nos dijo es que mi hermana podía ir a una casa compartida, a una habitación, claro, siendo 6 personas. Lo que Dulce les comenta es que, por favor, pues hicieran un contrato, ya que son viviendas sociales, que ella no se negaba a pagar nada.
17: Ante esta situación de vulnerabilidad, ha intervenido la ONU a través del Comité de Derechos del Niño, solicitando a las administraciones, tanto al Gobierno de España como a la Comunidad de Madrid, que se paralice o que se le ofrezca una alternativa habitacional digna. De momento, a esta hora, el desahucio sigue programado y está en marcha ya una protesta vecinal.
15: Ayer, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, se entregaron los premios Princesa de Girona. La anfitriona, la princesa Leonor, defendió la necesidad de cuidar y acompañar el talento joven, que es como se refirió a esos 6 jóvenes premiados. Radio Barcelona, Soledad Domínguez.
19: La princesa, como hizo su hermana la infanta Sofía la semana pasada, reivindicaba el papel de los docentes para descubrir y acompañar el talento.
20: Son esos buenos maestros que protegen el tiempo sagrado del aprendizaje, quienes nos permiten comprender el mundo y desarrollar criterio propio. Y de esa comprensión y ese criterio surge precisamente el talento.
19: Antes, el rey, en una intervención en catalán, subrayaba que cada uno de los premiados demuestra que lo único que tiene sentido es trabajar unidos por el progreso.
21: Progresar junts es la única cosa que té sentido y es, a més, un ejercicio de responsabilidad.
19: La familia real seguirá hoy en Cataluña. Esta mañana van a visitar las ruinas de Ampurias.
15: Bueno, y como cada día a esta hora, vamos a repasar algo de lo que ha pasado esta noche en la antena de la SER. En Si Amanece nos vamos. Ha estado Ignacio Crespo, es el director de Serendipias, el programa de ciencia de la cadena SER. En estos días de temperaturas elevadísimas ha explicado cómo se calcula, cómo se establecen. Conocer la ciencia siempre mola, que estamos en una ola de calor.
22: La gente dice, ¿por qué se llama olas de calor si llevamos así desde hace...? Bueno, porque tiene una definición muy concreta y es cuando hay al menos el 10% de las estaciones meteorológicas que están registrando temperaturas que durante 3 días consecutivos marcan temperaturas superiores a las temperaturas que se han experimentado el 95% de los días previos que corresponden a ese día del año, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, en 2025, 24, 23, ¿qué temperatura había? ¿Hoy es más caluroso que el 95% de esos días? Pues oye, si seguimos 3 días así, ola de calor. Es una buena manera de cuantificarlo porque, ya digo, con el cambio climático van a ser más frecuentes, más intensas y empezar y acabar antes.
15: Y hoy hay alerta roja en algunas zonas, por ejemplo, en Zaragoza, que pueden superar los 42 grados. Todo lo que pasa en la SER ya lo saben en nuestra aplicación y en cadenaser.com.
23: 5, 6, 7, 8, valorado.
24: A
0: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Inhalo, exhalo, miro en mi interior. ¿Por qué sigo dudando? Pero si en Spoticar hay más de 6.200 vehículos con hasta 3 años de garantía y eléctricos e híbridos con 8 años de garantía en la batería. Este mes, si financio con Stellantis Financial Services, no pago hasta septiembre. ¿Por qué dudar? Descúbrelos en Spoticar.es.
4: Consigue tu alarma llamando a

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dimecres, és 15 de juliol i el Parlament treballa perquè discursos com aquest tinguin els dies comptats.
2: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
1: És Sílvia Orriols dirigint-se a una diputada d'Esquerra per portar vel a la cambra catalana. Ara el Parlament ha obert una via per poder portar a la Fiscalia els discursos que fomenten l'odi. És la principal notícia del dia. Ara hi entrem, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells al trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga des del RAC, on hem de tenir paciència.
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres. Tenim paciència perquè tenim tres accidents actius. El primer talla la calçada de la BP4653 en ambdós sentits de la marxa a l'altura de Prats de Lluçanès. Tenim un segon accident que talla un carril a la ronda litoral en sentit sud i des de Sant Adrià de Besòs deixa doncs, fins a 8 quilòmetres d'aturades. També tenim un tercer accident que deixa un carril tallat per l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit nord, també amb 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim dues avaries a l'A2, una a Cervera i l'altra a Castellbisbal, que en direcció Lleida cadascuna talla un carril de circulació. Una tercera avaria, en aquest cas a l'AP7 a Sant Cugat, deixa els vehicles al voral, però en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon imprescindible, el transport públic. Aquest dimecres hi ha convocada una nova vaga del Servei de Rodalies i Regionals de Renfe. L'ha convocat el sindicat ferroviari, que és minoritari, i caldrà veure de quina manera afecta els trens a casa nostra, a Catalunya. La vaga durarà 24 hores i és en protesta contra el tancament del taller de material remolcat a Miranda de l'Ebro. I el tercer imprescindible de la jornada, en un dia en què arribarem al pic màxim de calor, és pel temps. Núria Saró, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Comença la canícula i està tota Catalunya en avís per altes temperatures. Destaquem els avisos vermells tant al Baix Llobregat, Vallès Occidental, com també Vallès Oriental. Avui serà la jornada més càlida d'aquesta tercera onada de calor. Esperem unes màximes que es podran enfilar fins als 40 graus a l'interior, també al prelitoral, i a la costa es voltaran els 35. Tenim el cel encalitzat, fruit de la pols sahariana, i aquesta tarda podem tindre alguna gotellada, alguna tempesta seca, especialment al prelitoral, inclús algunes clàfit. Ara mateix els termòmetres van des dels 20 graus a Girona, 22 a Lleida, 26 a Tarragona i 27 marquen a Barcelona.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: El Parlament ha obert una via per poder portar a la Fiscalia discursos d'odi.
6: Gastarse el dinero en drogas y putas como han hecho los socialistas.
1: I un exemple és aquest de Joan Garriga, el portaveu de Vox. La comissió de l'Estatut del Diputat considera que aquestes paraules, tant les que hem sentit en un inici d'Oriols com les d'ara de Garriga, són una falta lleu. Ara és la mesa del Parlament qui ha de decidir si els imposa una amonestació pública o una multa econòmica. Laura Pons.
7: Multa que podria anar dels 600 als 12.000 euros. El que de moment fa la Cambra Catalana és recomanar als partits que vagin a la Fiscalia per l'assenyalament i els discursos d'odi. Uns discursos que no estan regulats. De fet, ni es menciona el delicte d'odi en el reglament del Parlament. Per això han titllat de falta lleu les paraules de Garriga i d'Oriols. El que de moment fan els partits és treballar per reformar el reglament del Parlament.
8: Intentarem definir la màxim possible què és el que és un discurs d'odi.
9: Això vol dir sancions i també vol dir clarament crides a l'ordre en el ple.
10: El que demanem és contundència.
7: Són diputats del PSC, Comuns i CUP, també Junts i Esquerra negocien la reforma, volen que les sancions tinguin rang de llei i que no quedin en paper mullat, com fins ara.
1: A banda d'aquests expedients que resol la Comissió de l'Estatut del Diputat, ara hi ha quatre nous casos a analitzar. Tots, Laura, per comentaris de diputats de Vox.
7: Sí, el primer és aquest d'Alberto Terrades, insinuant que Vox deportaria la diputada d'Esquerra per ser musulmana.
11: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Nayat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento.
7: El segon és contra Rafael Vilallonga per referir-se a la CUP com a delinqüents i un tercer contra Júlia Calvet que va qüestionar la compareixença d'una representació de joventut de l'Àfrica Negra al Parlament.
12: Para hablar, digamos, de los retos de la juventud africana, yo creo que el lugar ideal para hacerlo es África.
7: I un últim expedient, també d'una diputada de Vox, per dir que l'expresident Lluís Companys era un assassí.
1: Són les 7:56.
13: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Abacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Abacus.
0: Hoy por hoy, Catalunya.
1: Un error a l'hora d'injectar formigó en el forat del túnel de la L9. Aquest podria haver estat el motiu de l'esvoranc que va aparèixer avui fa una setmana al pati interior d'una illa a tocar de la plaça del Putxet a Barcelona. Susana Ruiz, bon dia.
14: Bon dia. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que tot apunta que els tècnics no van identificar un dels punts on havien de posar ciment.
15: Una de les hipòtesis és que alguna d'aquestes cavitats doncs, no s'hagués pogut detectar o no s'hagués detectat i, per tant, no s'hagués procedit aquesta injecció i aquesta cavitat que veiem ara en superfície d'origen hagués estat situada en la part superior del túnel ja construït i consolidat.
1: Arran de l'esvoranc s'hi van veure afectats 5 blocs de pisos amb uns 300 veïns desallotjats que havien de tornar a casa aquest divendres, però el govern no ho assegura.
14: No, Paneque no vol donar-ho per fet.
15: Respecte a la data de retorn, el primer criteri, el que ha guiat des del primer moment, és el de la seguretat. Aquest continuarà seguint el mateix criteri i, per tant, hem d'estar a expenses o l'expectativa del resultat d'aquestes cates que s'estan fent finca per finca.
14: I, per tant, és probable que s'allargui el desallotjament d'aquests 300 veïns més enllà del proper divendres. Si és així, serà la segona vegada que s'allarguen els terminis perquè inicialment els bombers havien situat en dissabte passat la data del retorn dels desallotjats. Mentrestant, l'Ajuntament assegura que ha donat allotjament en hotels de l'entorn a una setantena de persones que ho han demanat. També hi ha 16 comerços afectats. Aquí el consistori ja ha ofert un servei d'assessorament perquè presentin reclamacions per danys i perjudicis.
1: I ens ho deia fa una estona la Núria Seró, avui s'arriba aquesta canícula, el pic màxim de calor, i les condicions meteorològiques fa que 111 municipis de 20 comarques estiguin en nivell 4 de risc d'incendi forestal.
14: Els agents rurals preveuen que avui la situació serà complicada per la combinació de temperatures molt altes, humitats relatives i vent.
1: I els bombers, en quant a aquesta qüestió, donen per estabilitzat l'incendi de Rubió, que ha afectat 47 hectàrees.
14: Una vintena de dotacions amb més de 100 efectius han treballat durant tota la nit en l'extinció del foc. Una vintena de dotacions, com deien, hi han estat treballant i també està estabilitzat l'incendi de Cunit. A nit, Protecció Civil va aixecar el confinament de 3 urbanitzacions.
1: I quantes traves t'he posat avui aquí, eh?
14: Una mica de trampes,
1: Una mica de trampes. Però, en tot cas, alegrem una miqueta, va, perquè aquesta nit... L'Axan Busto al Festival Arts i se m'estaven alçant el cel i he de saludar a la Laura Estrada, que la tenim aquí, amb l'Aquí Catalunya. Laura, què tal?
16: Bon dia. Hola, molt bon dia, bona
1: una
16: banda sonora.
1: Una mica més i no et dono pas, eh?
16: No pateixis. Avui al programa estigueu pendents perquè tindrem dues entrevistes importants, són la del Lluc Salelles amb aquest trencament que s'ha viscut a l'Ajuntament de Girona. També entrevistarem el conseller Òscar Ordeig d'Agricultura per parlar també d'aquest manteniment dels boscos a casa nostra. En temps de racó de pensar, s'estrena la Yolanda Sey, que és actriu. També farem taula futbolera avui per parlar, evidentment, d'Espanya-França, i es veu que Espanya va guanyar. Parlem amb Tomàs Roncero, parlem de Naya Boronat i també amb Jordi Martí. I tancarem el programa fent psicologia amb en Joan Soler Socarrats.
1: Ah, molt bé, doncs sí. Escolta, no ens ho perdrem. Laura Estrada, que vagi molt bé el programa. A partir d'aquesta hora, doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Hoy per Hoy, a la cadena Ser.
17: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

Hoy por hoy. Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. Dotar a l'empresa de les millors eines per a la digitalització s'ha convertit en un factor clau per l'èxit del negoci. La nova generació de solucions de gestió, SAGE 200C i SAGE 50C, són l'aliat ideal per impulsar el creixement de la PYME. No ho dubtis i connecta el teu negoci a l'èxit empresarial. A Control Group som especialistes en la implementació de les solucions de SAGE des de 1986, el que ens ha dut a ser reconeguts com el millor partner nacional. Visita el nostre web Control Group Ponesa o truca'ns al 93-877-0303 i connecta amb el futur de la gestió empresarial. Control Group. Més de 40 anys d'experiència implementada.

0: Avui per avui. Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
2: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: Aquest cap de setmana rematem la festa major del Pont de Vilomara i Rocafort. Divendres al vespre, correfoc estàtic i concerts. Dissabte al matí, vine a refrescar-te el tobogan aquàtic. I a la tarda, rua de carnaval d'estiu. Sardanes i botifarrada

0: Es mediodía, son las 11 en Canarias. A esta hora está previsto que empiece el acto de demolición de la verja entre Gibraltar y la línea de la Concepción, al que asiste el presidente Pedro Sánchez Aldo Gómez.
1: Hoy entra en vigor el tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido, tratado que se firmaba ayer en Bruselas y que tiene como una de sus principales consecuencias el derribo de esa verja y el fin de los controles de pasaportes a uno y otro lado de la frontera. Siguiendo este acto está Rubén García. Rubén, adelante.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía no ha llegado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a ser recibido aquí en lo que era el paso fronterizo, en lo que era la verja entre Gibraltar y la línea de la Concepción, por Fabián Picardo, el ministro principal del Peñón, y también por los 8 alcaldes de los 8 municipios del campo de Gibraltar, una comarca que vive hoy, 15 de julio, una jornada histórica. Después de décadas se acaba esa verja, ese paso que tanta discordia generó en muchos años. Ha sido una mañana normal, una mañana de libre tránsito, de libertad. No ha habido que enseñar el DNI ni el pasaporte para quienes han querido cruzar esa frontera. Especialmente aliviados se sienten los trabajadores transfronterizos. Pedro Sánchez, que está a punto de llegar a esta zona junto al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, va a asistir a un acto simbólico, el derribo de esa verja, de lo que queda de la estructura, y luego va a comparecer ante los medios de comunicación en este día histórico para España y sus relaciones con Gibraltar.
1: Gracias, Rubén. En Oriente Próximo, Irán confirma la muerte de 7 militares en los últimos ataques de Estados Unidos. Teherán, por su parte, ha respondido con bombardeos sobre la base americana situada en Bahrein. Sara Aranda.
3: A los 7 militares muertos, el ejército iraní suma 30 civiles que habrían sido víctimas de los ataques estadounidenses de los últimos 4 días. Además, han reportado más de 260 civiles heridos. Irán, pese a ello, mantiene el pulso bélico. Esta madrugada ha respondido atacando países aliados de Washington. Jordania y Kuwait han reportado lanzamiento de misiles contra su territorio. También contra Bahrein, la Guardia Revolucionaria ha reivindicado la destrucción de equipo militar y tanques de combustible en la base de la quinta flota estadounidense en el país. En ese cruce de ataques, un dron habría impactado en el puerto de Al-Fu, en Irak. No se han reportado víctimas y se investiga el origen del artefacto. En medio de la creciente tensión, fuentes oficiales israelíes aseguran que el primer ministro Benjamín Netanyahu viajará este sábado a Estados Unidos. Israel mantiene su ofensiva en el sur del Líbano. Continúan las operaciones de demolición a gran escala y en la franja de Gaza hoy han muerto 4 miembros de una misma familia.
1: El FMI urge a rellenar las reservas de petróleo para que haya margen para absorber un nuevo golpe. Lo dice el FMI en un artículo en el que argumenta que el impacto de la guerra en Oriente Próximo sobre el precio de la energía se ha conseguido rebajar debido a la caída en la demanda de petróleo y también por el uso de estas reservas. Estefanía Salvatierra.
4: La guerra ha reducido en 20 millones de barriles diarios la oferta de petróleo, pero ese impacto se ha podido compensar por distintas vías. Una de ellas es gracias a la liberación de las reservas estratégicas de petróleo que tenían los países. Ahora las reservas están bajo mínimos y esto preocupa al Fondo Monetario Internacional, que urge a los gobiernos a rellenar esas reservas, especialmente ahora que los ataques ganan intensidad y que el precio del petróleo está volviendo a subir. A medida que las tensiones aumentan, el precio para gestionarlas se reduce, dice este artículo del Fondo, que también pide a los gobiernos que aumenten los esfuerzos para diversificar sus fuentes de energía.
5: Cadena Ser. Servicios informativos. En verano es tiempo de soñar. Soñar con la playa, con la montaña o con volver al pueblo. Con esos momentos en los que piensas, estoy donde quiero y sobre todo, con quien quiero.
6: Porque los mejores sueños son los que se comparten. Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu lugar de vacaciones. ¿Y si cae aquí? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
8: ¡Valorado!
7: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
9: El éxito está asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Compartir un melón de Aldi en verano es lo mejor.
11: No lo comparto.
10: ¿Lo que he dicho?
11: No, el melón. Esta semana el melón a 0,89 el kilo.
10: Y el tomate pera a 1,29 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
11: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
12: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano.
13: Carglass cambia. Carglass repara.
14: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
15: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, rap entero piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo. En tienda web y app.
16: Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
17: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
18: I tu, em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
17: Referents amb tu.
18: Penso en tu.
19: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena Ser.
20: Migdia Central, Eli Pagan.
21: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 5 minuts a les 12. Arrenquem, comencem, nou migdia central. Com cada dia, tenim sol, tenim calor. Tenim en aquests moments al centre de Manresa ja 34 graus de temperatura i pujant en aquest dia d'intensa calor. De fet, hem portat una nit bastant difícil. Segurament avui vostès han dormit pitjor que els darrers dies i és que hem tingut una de les nits més calentes, podrem dir així, del que portem d'estiu. Això és el que ens espera en aquesta jornada d'avui, però avui nosaltres, en aquest migdia central, els explico què és el que hem preparat. Avui, doncs, tindrem en aquest programa la Sònia Díaz, parlarem d'envelliment. Avui, en aquest cas, volem parlar d'històries inspiradores de gent gran del Bages i de Manresa. Aquelles històries de les persones, gent grans, persones que al llarg de tota la seva vida han treballat en benefici de la comunitat. En parlarem amb ella, en parlarem d'aquest tema amb la Sònia Díaz. És estiu amb aquesta calor, i hem de parlar de festes majors. En aquest migdia central anem de festa major en festa major, anem recorrent els municipis de casa nostra. Avui és el torn del pont de Brilomara. Avui parlarem amb la regidora de festes, amb la Cristina Brunet. I per apaivagar la calor, com tots els dimecres, anirem fins a Hartrens Manresa, parlarem de l'actualitat del cor. Avui amb la Marta i, si tot va bé, també amb la nostra companya, la Laura Mitjans, repassarem l'actualitat del cor i repassarem també, doncs, les portades. Aviam si ens porten alguna novetat vistosa. Abans d'entrar en matèria, però, titulars. Malauradament, ahir la tarda, nou incendi forestal a la Catalunya Central. En aquest cas, un incendi que va començar a Castellfollit del Boix, a la comarca del Bages, i que es va extendre cap a Rubió, cap a la comarca de l'Anoia.
22: Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal que afecta els termes de Rubió a l'Anoia i Castellfollit al Bages. El foc es va declarar aquest dimarts a la tarda al terme de Castellfollit del Boix, molt a prop del límit amb Rubió, i ha cremat, segons el balanç provisional dels agents rurals, 47 hectàrees, la majoria de massa forestal. Del total de superfície afectada, un 53% correspon a Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix. Durant la nit, una vintena de dotacions als bombers, amb un centenar d'efectius, han treballat per encerclar el perímetre i evitar que les flames continuessin avançant. En els moments de màxima intensitat de l'incendi, el dispositiu va arribar a mobilitzar una seixantena de dotacions, inclosos mitjans aeris. Com a mesura preventiva, es va ordenar el confinament d'una vintena de masies disseminades, principalment per la presència de fum. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar l'origen d'aquest nou incendi a la Catalunya Central.
21: Dues detencions a Manresa en una operació contra l'explotació sexual.
22: La Policia Nacional ha detingut dues persones a Manresa en el marc d'una operació contra una xarxa internacional dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. A la ciutat també s'ha desmantellat un pis prostíbul. En total, l'operatiu ha deixat 15 detinguts a Catalunya.
21: Demà és dijous, toca ple municipal de l'Ajuntament de Manresa, el ple corresponent al mes de juliol, amb diferents propostes. A hores d'ara, el grup municipal de Junts per Manresa està fent una roda de premsa per presentar les seves mocions al ple, i qui ja les ha anunciat és el grup nacionalista i també Fem Manresa.
22: El grup municipal nacionalista presentarà el ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Manresa una moció perquè el futur Nou Congost esdevingui la seu de referència de les seleccions catalanes de bàsquet. La formació considera que la iniciativa reforçaria tant el projecte del nou pavelló com el paper de Manresa com a ciutat vinculada històricament al bàsquet. La proposta planteja establir un conveni amb la Federació Catalana de Bàsquet perquè el nou Congost aculli entrenaments, concentracions, tornejos i altres activitats de les seleccions catalanes, a més d'incorporar-hi un espai dedicat a aquestes. D'altra banda, la CUP Fem Manresa presentarà una moció al ple per reclamar que l'Ajuntament retiri part de l'asfalt de la plaça Neus Català i Pallejà, creada amb la nova urbanització del carrer Guimarà. La formació considera que l'asfaltatge és incompatible amb els objectius climàtics del projecte i proposa redissenyar l'espai amb més vegetació, paviments permeables i un procés de participació ciutadana. La CUP també defensa que la plaça dedicada a Neus Català, supervivent del camp de concentració de Ravensburg i referent de la lluita antifeixista, hauria de convertir-se en un espai més verd, agradable i acollidor. Entre d'altres temes, també demà el ple municipal es parlarà d'aquests tres semidirectes de la ciutat de Manresa cap a Barcelona i es demanarà a la Generalitat que s'acceleri la data de tornar-los a posar en marxa. I ja hi ha finalistes pel concurs Sons de la Mediterrània.
0: Ja es coneixen els tres finalistes del 19è concurs Sons de la Mediterrània. Són de Gairó, de Premià de Mar, la Mare del Tano, de la Garriga, i Nastellat, d'Igualada. Les tres propostes actuaran en directe el 15 d'octubre en el mar de la Fira Mediterrània de Manresa, on competiran per convertir-se en les guanyadores d'aquesta edició. Els finalistes representen tres maneres ben diferents de renovar la música d'arrel. De Gairó, per una banda, reinterpreta les habaneres amb una mirada contemporània. La Mare del Tano actualitza la rumba catalana amb composicions pròpies i Nastellat fusiona el ball de bot tradicional amb l'electrònica. El premi inclou la gravació d'un disc i actuacions en alguns dels principals festivals de música d'arrel dels Països Catalans, entre els quals la mateixa Fira Mediterrània, el Tradicionarius, el FIM de Vilanova i la Geltrú o la FIM de Vilaseca. El concurs Sons està organitzat pel grup Enderroc i el Centre Artesà Tradicionarius amb el suport de la Fira Mediterrània.
22: I ens anem ara a la comarca del Solsonès. Tots els ajuntaments del Solsonès es posicionen en contra del plater. Ara.
2: Els 17 ajuntaments del Solsonès s'han posicionat conjuntament en contra del plater per la gran afectació que tindrà al territori i per això han organitzat un acte per demanar al govern que el retiri i es faci de nou amb la implicació del món local. L'actual pla d'energies renovables que ha dissenyat la Generalitat afecta a 2.600 hectàrees de la comarca, entre energia eòlica i fotovoltaica. Pinós és un dels municipis més afectats.
3: Entenem, com a Solsonès, que hem de ser solidaris. Jo no sóc pas de dir, ostres, hem de produir el que consumim, no? Perquè nosaltres també ens beneficiem de la contaminació, diguéssim, que hi ha a Barcelona. Si hem d'agafar un avió, doncs entenc que Barcelona ja contribueix, és a dir, no podem pas dir nosaltres només el que produïm, no. El que passa que també, dintre d'una mesura, s'han passat tres pobles. Vull dir, nosaltres ens han afectat una superfície total de 2.600 hectàrees, que és un autèntic escàndol.
2: També afecta altres municipis i precisament s'ha reivindicat el caràcter agrícola de la comarca.
23: Hi ha un percentatge bastant gran de molts municipis, sobretot de la part del sud del Solsonès, és a dir, Riner, Clariana, la Molsosa, Pinós, tots aquests, Torà també, que Torà em sembla que és dels que té més afectació, Biosca, aquests municipis tenen una afectació molt gran i cobreixen bona part doncs, dels camps de conreu. Aquí tenim una major part dels empresaris que són agricultors i ramaders i, per tant, no volem que a la llarga deixin aquesta activitat. Llavors, això ens fa patir una mica com a comarca.
2: D'altra banda, els ajuntaments també han criticat el poc marge de temps que tenen per presentar les al·legacions, 3 mesos, i el cost que suposa per consistoris amb pressupostos molt reduïts. L'acte celebrat a la sala de plens del Consell Comarcal del Solsonès també ha comptat amb la presència dels alcaldes de Viladecans, Vicenç, Xavier Sánchez i Viladelmunts, Àlex Terès, com a impulsors de la plataforma de municipis en contra del Plàter, que ja compta amb més de 280 adhesions. Els batlles han dit que el territori no és un full en blanc i que el document suposa perdre sòl productiu, degradar paisatge, afectació a la biodiversitat i debilitar els governs locals.
21: Sintonia de portades, anem pel que explica a la seva edició digital, hores d'ara, al diari Regió 7. Els boscos del Bages i el Moianès, entre els més secs de Catalunya, el risc d'un gran incendi augmenta. La Catalunya central és la segona regió del país en afectació de les altes temperatures en la salut. També parlen de l'estabilització de l'incendi que crema entre Rubió i Castellfollit del Boix i que tres jugadors de la Catalunya central a 90 minuts de ser campions del món, entre ells el sallentí Joan Garcia. També parlen d'un desplegament policial per desnonar una família a prop de la plaça Major de Manresa, ha sigut aquest matí, i el desnonament s'ha fet efectiu. Ens anem a l'equip Berguedà. Junts suspèn l'execució d'inversions de Berga i votarà en contra del pressupost. Diuen és un govern cansat. I el cap de Gironella recupera la normalitat després de la inundació que va obligar a tancar-lo. Nació Digital Solsona, tota Catalunya, en alerta per calor. El pic de la tercera onada, diuen, de calor dispara el risc d'incendis. Carles Freixas, director del Museu de Solsona, està nomenat representant de l'Església Catalana a la Junta de Museus. I acabem aquest repàs de les portades anant fins l'info a noia.cat, que precisament doncs, parlen, doncs, evidentment, d'aquest incendi que va afectar ahir aquest municipi, Rubió, a la comarca de l'Anoia. I també que han començat les obres per reformar l'àrea d'ambulatòria de l'Hospital Universitari d'Igualada per crear tres consultes noves. De fet, poques novetats meteorològiques portem per aquesta jornada de dilluns. Ja ens agradaria parlar d'una altra cosa que no fos de sol i de calor, però és el que tindrem a partir de la tarda, però que poden créixer nuvolades que deixaran el cel una mica nuvolat, núvols alts. Màximes avui molt altes. Mínimes també, per això els parlava d'una nit de difícil dormir, la d'aquesta passada matinada, la de dimarts a dimecres. Les mínimes avui s'han posat d'acord. 21 graus de mínima a Manresa, 21 graus de mínima a Igualada, també a Vic i a Berga. Aquestes han estat les mínimes i avui doncs que ja posarem el 4 a la Catalunya central i és que les màximes avui en punts de la Catalunya central superaran els 40 graus de temperatura i per exemple la capital del Bages avui es podrien arribar als 41 graus de temperatura. Per tant, el que dèiem, sobretot moltíssima precaució per aquesta onada de calor, sobretot no sortir a les hores centrals del dia, a no ser que sigui estrictament necessari, hidratar-se un munt i també molta prevenció pels incendis forestals, doncs perquè, com veuen, cada dia, cada tarda, un incendi o altre cau al país i també, malauradament, a casa nostra, a la Catalunya central. Aleshores, ara ja tenim aquests 35 graus de temperatura al centre de Manresa. Comencem.
1: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio Excellent de 135 por 190, antes 199 euros. Ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipogegant o compra online en hipogegant.com.
4: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell.
5: Uau!
4: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14. Primera. Manresa.
6: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
4: No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Dissabte 25 de juliol, la cantant i compositora mallorquina Maria del Mar Bonet actuarà al Vilà de la Duquessa de Cardona.
24: Sa meua operació, sa meua llibertat.
5: gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquesa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
7: Una gota de terra.
20: Migdia Central, Eli Pagant.
22: Nosaltres, un cop cada 15 dies en aquest migdia central, ja ho saben, volem parlar de gent gran, volem parlar d'envelliment i ho fem de la mà de la Sònia Díaz, a qui li donem la benvinguda en aquest migdia central. Sònia, què tal? Com estem? Molt bon dia.
8: Doncs molt bon dia, molt bon dia. Calorós, però ara ja és com la inèrcia,
22: sí,
8: no? Per tant, diem res de novedós.
22: Exacte, sí, és que ara ja no és... Sí que és notícia cada dia, malauradament, però per les temperatures i per tot, però aquesta setmana vaig sentir en algun lloc que diu que aquest serà l'estiu darrer amb les temperatures més baixes. Jo penso, jolín, és doncs, no? L'any que ve ens podem posar a la brasa, em sembla. Escolta, no parlarem ni de calor ni de temperatures. Avui volem parlar d'històries inspiradores de gent gran de la comarca del Bages. És important recollir aquests testimonis, Sònia.
8: Sí, i potser avui no tenim temps a desgranar, com dir... Ostres, anem a conèixer personatges o persones del nostre entorn més proper. Però sí que la idea d'aquesta secció d'avui era com de moltes vegades ens fixem en gent, no?, que apareix a la televisió, gent que coneixem, gent del cinema, gent de l'art, i tenim protagonistes reals també de carne i ossos i el tenim als nostres barris, als nostres entorns, al nostre poble. I a vegades aquestes històries ens queden com més oblidades. Bé, doncs avui la idea era de parlar d'aquestes històries inspiradores, no? Jo anem a acabar la temporada fent com aquest reconeixement de la gent que tenim al nostre voltant, al costat de casa, al barri, al casal, a la plaça. I al final, doncs segur que entre tothom podríem fer una recol·lecta, no? Una recollida de... un recull de quantes persones han aportat alguna part de la nostra història, ja sigui en l'àmbit comunitari, o amb l'art, o en el moviment veïnal, o amb la cultura, és igual, en qualsevol aspecte.
22: Aquí destacaríem, per exemple, Sònia, dius que evidentment no podem parlar de tot, és molt complicat.
8: Clar, fa de mal dir, però és veritat que jo quan pensava, doncs pensava en referents, en gent que ha estat referent per mi, i penso, si jo tinc referents que ara són persones grans i que alguna potser ja ha desaparegut, tothom té aquests referents. Mira, jo, per exemple, la primera persona que em ve al cap és el Joan Cals. Uh-huh. El Joan Cals és una persona nascuda a Barcelona que va venir de jove perquè es va enamorar i va venir aquí a Manresa. El Joan Cals, qualsevol persona pot dir, una persona normal i corrent. Què vol dir normal i corrent? Doncs que ell va venir, es va quedar, treballava bueno, en una farmàcia, representant productes. Què té d'especial i per què vull fer aquest homenatge al Joan Cals? Doncs perquè va ser una persona que per ell... ell va fer bandera del mai estar per aprendre. I és igual l'edat que tenim. Joan Cals, de seguit, un cop ja va acabar la seva vida laboral, es va dedicar a fer voluntariat, a fer treball per la comunitat. Es va formar part del Consell de les Persones Grans, fins al punt que va ser el president del Consell de les Persones Grans d'aquí de Manresa, el president del Consell de les Persones Grans de la comarca del Bages. Anava representant el Consell de les Persones Grans de Catalunya i finalment va acabar sent representant de Catalunya al Consell de la Gent Gran a tot Espanya, el Consejo de Mayores. I què va fer en aquests anys? Doncs portar la bandera de la lluita de les persones grans i la reivindicació de necessitats o de reivindicacions o defensa dels drets, per exemple. A Manresa és una... Perdoneu, que tinc la veu una mica enganxada, Jo crec que són d'aquests aires acondicionats
22: sí,
8: i d'aquests
22: també.
8: Vents. Per exemple, Manresa va ser... És, encara ho és, una ciutat pionera en un document que recull els protocols de maltractes cap a les persones grans. I això és gràcies a l'impuls d'un senyor relativament anònim, com va ser el Joan, o com és el Joan Cals, i tot el Consell de Persones Grans que formaven part en aquell moment a Manresa. O, per exemple, Manresa és una de les primeres ciutats que es va adherir al programa de l'OMS de ser ciutat amiga amb les persones grans, també gràcies a l'impuls, no? A l'energia, al buscar, no? Al dir Manresa, hem de ser capdavantera amb aquest programa. Què vull dir? Que hi ha molts Joan Calç, eh? A Manresa, al Bages, a Catalunya, a tot arreu tenim un Joan Calç. Però, per exemple, algo que també vull destacar i compartir del Joan, el Joan feia classes de ioga a totes les senyores grans del casal de la Balconada. I aquest també és un element del mai estar per aprendre, mai estar per compartir. El Joan Calç va aprendre ioga de gran, a ell li agradava la ioga, i va haver un dia que, doncs, senzillament es va oferir com a voluntari per fer aquests tallers que va estar fent fins molt gran. El Joan Calç té, ara no et sé dir si té 91, 92, 93 o 94 anys, el Joan, ara ja no sé, igual li estic posant més del compte, jo me l'aprecio molt, per mi i per l'entitat també, per l'Associació Siena, sempre l'hem considerat un referent, i un referent que ha treballat pels drets de les persones grans i treballa encara, tot i que ha baixat la seva activitat, però que és un referent intergeneracional. I, per tant, és una mostra, no?, també de dir, bueno, jo tinc l'edat que tingui, mai he estat per aprendre, per compartir, per fer voluntariat o per ajudar a transformar el meu municipi, el meu entorn.
9: Clar, d'exemples com el Joan, de fet, el Joan en aquest sentit és un referent a casa nostra. Tu parlaves del món veïnal, no? A mi em ve, per exemple, al cap, doncs, la Carme Carrió, doncs, que sempre, no?, ha estat al peu del canó a les Escudines, no? La Fina Dordal, que també ara fa poc, no?, ha deixat la presidència de la gent gran d'aquí de Manresa. Vull dir que d'exemples n'hi ha, de gent gran, doncs, que ha continuat treballant i ha donat tot aquest servei a la societat i feia també, doncs, la seva vida en aquest sentit.
8: Clar, i fixa't que ens hem de parar a pensar moltes vegades perquè ens vinguin els noms de les persones grans al cap com a referents. Jo vull dir que estic convençudíssima que si sortim ara al carrer, no?, i demanem a qualsevol persona que passi pel carrer quins referents et vindrien al cap de la teva ciutat, doncs la gent es queda pensant i comença a buscar algun esportista d'èlit, gent del teatre, gent de la comunicació, gent de la música, és a dir, i gent d'una certa edat, vull dir, d'una edat jove, per entendre'ns. No ens venen al cap aquests referents, per dir-ho d'una altra manera, vull dir que no són tan coneguts, potser fora, potser del nostre municipi, perquè no són un cantant famós o una actriu o el que sigui, però n'han fet molt i són grans referents. Són grans referents per la transformació comunitària, per la transformació de la ciutat, per la transformació social, no? Amb noms com els que tu deies ara també, eh?
9: I que tots fan, no?, que ara parlaves del Joan, no?, però estem parlant de gent que ha fet grans projectes, eh? En aquest cas, ara parlàvem del Joan Calç, en aquest cas, amb aquests, per exemple, no?, que dius que la ciutat va ser pionera en aquest sentit, no? Grans projectes al servei de la comunitat.
8: Exacte. Per exemple, Manresa té molta tradició de veïnal i molta tradició de treball comunitari, de grans projectes comunitaris. Tu ara parlaves de la Carme Carrió. La Carme Carrió, junt amb el seu marit, van impulsar l'Associació de Veïns a les Escudines, junt amb més persones, eh? És a dir, que aquí ara estem dient alguns noms, per això deia, eh? Al principi fa de com mal dir, perquè la que comences a dir noms sembla que te n'estiguis deixant d'altres. I no, és que al nostre costat en tenim molts de noms que treballen o que han treballat molt activament per la comunitat. Però tot el moviment veïnal, per exemple, projectes comunitaris que han fet que les ciutats, per exemple, Manresa, que els seus barris tinguin una identitat pròpia, projectes, activitats, les seves festes de barri, això ha estat gràcies a que hi ha hagut persones que ho han impulsat. Persones que s'han posat al capdavant d'una associació i persones que han acompanyat aquesta persona que ha anat al capdavant d'una associació. Tenim un Víctor Feliu. Malauradament, doncs
9: ja no
8: va morir, però Víctor Feliu va ser un gran referent a Plaça Catalunya. Ell ja portava més de 50 anys d'activisme veïnal, quan segurament ara no, ja se li va fer reconeixement. Ell va ser un gran impulsor de la participació ciutadana, també per un esperit crític molt gran. Jo sempre recordo que jo feia 10 dies que estava a l'Ajuntament de Manresa, una etapa de la meva vida, i al cap de això, 10 dies, tenia una portada al diari del Regió 7 on el Víctor Feliu em deia que els havíem tret pressupostos de la primera vegada que retallaven els ajuts a les associacions de veïns, i era el moment en què va esclatar la crisi econòmica. I era el Víctor Feliu. I el Víctor Feliu ens en coneixia així. I sempre hi vaig dir, la ciutat ens transformen perquè tothom a les ciutats dels pobles té rols diferents, però hi ha un rol com el del Víctor Feliu que hi ha de ser-hi. És el de la crítica, el d'estar allà al darrere, el de perseguir un tema, el de perseguir un projecte. I ell va passar de la vida, no?, a l'activisme veïnal, a l'activisme en defensa dels drets de les persones grans, i llavors es va implicar moltíssim en el Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa i del Bages, també a la coordinadora de jubilats i també a la plataforma de defensa dels drets de les pensions. Mm. Aquí també la plataforma em porta a parlar d'una altra persona, de la Juliana Casero.
9: Sí, ara hi pensava, no? També.
8: Clar, Juliana Casero, la Juliana... a partir també, sobretot d'una etapa de la seva vida, es comença a implicar l'Associació de Veïns de la Balconada, després ja entoma el casal de les persones grans de la Balconada, on ho porta ella junt amb unes quantes senyores més, un senyor, però sobretot senyores, i aquest casal obre cada dia perquè hi ha una Juliana, i insisteixo, trobem Julianes a d'altres llocs, però que ho fa voluntàriament, que ho fa per amor al barri, que ho fa per un esperit comunitari, i perquè ara munten el taller de puntes de coixí, i ara et muntaran la sortida del no sé què, o si no, anem a parlar d'algun tema. Amb aquesta implicació, no? Amb aquesta perspectiva comunitària, i la Juliana va estar molts anys també que la vèiem a la plaça de l'Ajuntament, on es feien les concentracions de la plataforma de dret de les pensions, doncs allà també la vèiem. I llavors, doncs això, tenim noms com, això, doncs com la Carme Corrió i Carrió, o molt, no sé, ara... Mm-hmm. Podríem anar seguint, no?
9: Sí, no, faríem una llarga...
8: El Josep Rueda...
9: Exacte, també.
8: No? Que ara em van venint, vull dir que... I tant. No? Llavors, és aquesta part, no?, del voluntariat, el col·laborar amb les entitats, els casals, el organitzar-te un casal d'estiu per als barris, perquè deien, si no, aquí no ens arriben. Quan a la Font o a Balconada, aquests líders, no?, com el Fornosa, que aquests dies també sortia
9: sí, als diaris, sí.
8: Local, mm. No? que t'impulsaven, doncs això, projectes molt de comunitat, perquè, diguéssim, bueno, que cap barri, no?, o cap zona més perifèrica o més allunyada es pugui quedar sense... sense la seva activitat, no? Sense el seu referent, sense el seu projecte.
9: Clar, llavors, aquestes històries, no, per exemple, nosaltres les coneixem, no? segurament del teu dia a dia, del nostre dia a dia. El que és important és que no es perdin i conèixer tots aquests referents. Sònia.
8: Això és molt important. Clar, tenim moltes històries que les coneixem del boca a orella. Això ha passat sempre, no?, la transmissió oral dels coneixements. I què passa? Que acaben sortint o acaben quedant recollides, no?, a la història, no?, al paper, a la documentació, acaben sortint aquelles històries que han estat rellevants o que han estat de personatges famosos. I aquests sortiran, i aquests passaran i perduraran, i els nostres nets o les altres següents generacions ho podran veure. Però hi ha la història de moltes altres persones que no quedaran recollides, potser. Mm. No? I potser ens costarà trobar... Mira, una Carme Carrió la veurem perquè ens està generant molts llibres que, per cert, aprofitem per recomanar llibres que parlen d'envelliment, llibres que parlen de persones grans, i la seguirem veient. Però potser no veurem escrita la història de la Juliana Casero. Ah, entrarem al Google i veurem que li van donar un premi, eh? Li van donar un reconeixement a dona manresana per la seva trajectòria. però costen més de trobar. Llavors, sí, és molt important la part de la transmissió oral i el poder escoltar. Escoltar a la persona que tinc al voltant, escoltar a la veïna, escoltar, per exemple, els teus pares, que t'explicaran la història d'aquell veí de no sé què. O, si no, escoltar com era el poble fa 50 anys, o com vivien, no? Quins personatges hi havia. Mira, jo aquesta setmana estava a la colònia de Viladomiu-Nou, al Berguedà, i estava amb el Consell de les Persones Grans allà. I de cop i volta, pum, es va crear una sinergia perquè estàvem a la Torre de l'Amo de Viladomiu-Nou i van començar a explicar la història de la família de Viladomiu, que al final és la que va donar, va donar el peu de sortida del creixement d'una colònia de totes les generacions que encara hi viuen ara i poden fer aquesta transmissió oral. I allà, per exemple, ara han fet un museu molt bonic, no?, dintre de la casa, de la Torre de l'Amo, on t'explica la història, diguéssim, del senyor i de la senyora de la casa, que ells tenen història recollida, és a dir, aquesta la trobarem als llibres, però també era molt interessant que t'explicava la història de la noia que feia de minyona i tota la seva trajectòria, per exemple. Això em refereixo, aquestes històries que també són anònimes, però que també són persones que s'han fet grans i que ens aporten un valor documental, un valor històric i un valor social i comunitari.
22: No, totes aquestes històries que segurament, les dels nostres, o a vegades quan parlem, que n'hem parlat també durant tota aquesta temporada, no?, de parlar amb els pares, de parlar doncs amb aquests pares grans o amb els avis, no?, totes aquestes històries, no?, que tenen i que són, al final és la història de cada un de nosaltres.
8: Totalment. De fet, només hem de... No hem de, o sigui, el Bages, com tots els territoris, que són terra d'històries, i que tenim, no, tenim història verídica o tenim una història més, potser, no?, més... que tenen una part de mite, no?, una part de creació, però al final tots tenim històries. I llavors potser sempre ens anem a buscar aquelles històries, no?, doncs de, no sé, del misteri de la llum, o ens anirem a buscar el timbaler del Bruc, d'aquestes que són més reconegudes. Jo diria, escolta, només hem d'aixecar el cap, parar orelles, perquè tenim històries increïbles, narracions increïbles, que és una narració del que està passant al nostre voltant i del que ha passat, i només hem de parlar amb gent que ha treballat al camp, perquè vivim una terra de secà. Només hem de parlar amb la gent que ha treballat a les fàbriques. Manresa i el Bages té un historial de fabril, de fàbriques, on tenim un munt d'històries que ens poden explicar cadascun de les famílies que van estar aquí i que encara tenim deixebles que ens les poden explicar. O a les mines, estem en una terra també minera. De les famílies que van generar escoles com la Renaixença, que estaven allà al davant. Vull dir, tenim un munt d'històries per conèixer encara persones amb nom i cognom i que formen part del nostre patrimoni, un patrimoni valuós que tenim.
22: Doncs amb què acabem, Sònia, avui?
8: Mira, jo acabaria primer amb aquesta reflexió, de que no cal ser un nom molt famós per... o esperar tenir un nom molt famós per compartir aquella història. Compartim la història de persones grans, properes, que les tenim al costat, perquè són transmissió d'història de valors i també molt interessants. I com a pregunta final, jo preguntaria, quina és aquella persona gran que us ha inspirat més a la vostra vida? La tingueu més a prop o més llunyana? A veure què tal. I podríem fer un recopilatori,
22: Segurament no en trobaríem moltes més de les que hem dit nosaltres així, amb aquest espai. Escolta, Sònia, moltíssimes gràcies. Quedem per la setmana que ve, però com que la setmana que ve és l'última setmana de temporada, jo li vaig demanar amb la Sònia, doncs, home, tant per tant ja podem fer el colofó i acabar, no? I aquesta vegada et faré treballar una mica més i la setmana que ve també parlarem. Valen?
8: I tant. Que sí,
22: vinga,
8: i tant que sí.
22: Gràcies. Fins la setmana vinent.
8: A vosaltres.
10: Busques feina? Busques talent?
11: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
12: Informa't a gctplus.com. Ciberatac, malware, phishing, xarxes insegures, segrest de dades... Són conceptes ja massa freqüents al dia a dia de les nostres empreses. El cibercrim d'avui és una indústria amb alts nivells d'automatització que comença a utilitzar la intel·ligència artificial per realitzar atacs

0: Aquest cap de setmana rematem la festa major del Pont de Vilomara i Rocafort. Divendres al vespre, correfoc estàtic i concerts. Dissabte al matí, vine a refrescar-te al tobogan aquàtic. I a la tarda, rua de carnaval d'estiu. Sardanes i botifarrada, seguida de ball de festa major i DJs. I el diumenge, més cultural, amb matí de gegants i castells. I tarda d'artistes a la plaça Major. No t'ho perdis!
1: Continuem anant de festa major en festa major en aquest migdia central i ara ens n'anem fins al pont de Vilomara i Rocafort. Avui en aquest migdia central de Ràdio Manresa hem convidat a la Cristina Brunet. La Cristina, entre d'altres, és la regidora de festes de l'Ajuntament del Pont de Vilomara. Cristina, què tal? Com estem? Com anem?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: Tot bé?
2: De festa.
1: De festa, perquè els actes centrals a la Festa Major del Pont de Vilomara sí que són aquest cap de setmana, però ja porteu uns dies de festa. Com ha anat tot això? Com està anant?
2: Molt bé, molt bé. Hem començat amb la festa anticipada infantil, amb molta aigua, perquè és el que més hem fet de jocs, i molta participació, moltes ganes de festa.
1: Escolta, què heu fet? Què heu celebrat fins ara? Com han anat aquestes activitats, aquesta festa major infantil anticipada?
2: Doncs mira, vam començar amb un pregó infantil a càrrec del Consell d'Infants i tot seguit havia d'haver-hi el correfoc estàtic, però no l'hem pogut fer. I en canvi hem fet, en vez del correfoc estàtic, una guerra de globus d'aigua. I s'ho van passar allò més bé. Canviat el foc per l'aigua.
1: No, aquest, no, el temps que tenim ara doncs, fa doncs, que segurament moltes festes majors a les que s'hi hagin a partir d'ara s'hagi de modificar doncs, alguns dels programaris algun programa doncs, de la festa major, especialment tot el que va relatiu al foc. Cristina, explica'ns a partir d'ara, és a dir, d'aquests actes centrals, què podem destacar, què destaquem de la Festa Major del Pont de Vilomara? Ja sé que amb totes aquestes activitats doncs és difícil, però no sé si heu preparat alguna novetat per enguany.
2: Bueno, enguany és que continuem apostant el que és música, no? Concerts amb música en directe, que ens agrada molt, amb activitats també aquàtiques per refrescar-nos, el mític ja que s'està tornant al carnaval d'estiu, que té molta acceptació, i llavors, bueno, més concerts, classes de bachata, una botifarrada, que també a veure si la podrem fer, tot cultural, diumenge el tenim tot de cultura, amb gegants, castellers, artistes, pintors, o sigui que bastant complet tot.
1: I per tots els públics, entenc també, Cristina, no? Festa Major per tots els públics.
2: Per tothom que tingui ganes de passar-s'ho bé i de disfrutar. Ja està pensat a totes les activitats que hi puguin haver tothom.
1: Els actes centrals, ja deia, aquest cap de setmana, però, per exemple, aquest, no, tota la setmana ja teniu activitats i jo us veig no, tas de vins i productes locals, sopar de germanor, divendres també teniu activitats, és a dir, que ara cada dia anar repassant i cadascú trobarà doncs, un forat, alguna activitat per poder venir al pont.
2: Sí, cada dia hi ha algun detallet, alguna activitat encara que sigui petita, però perquè no ens oblidem en tota la setmana de que estem de festa major.
1: Com sempre, en totes les festes majors, com per exemple, no el sopar de germanor, aquí té cabuda a tothom, berenar avall de jubilats. Els jubilats sempre els teniu molt en compte, la festa major del pont.
2: Sempre. O sigui, la gent gran és els que ens representen més, els tenim molt valorats, perquè és que són els millors. Són els millors i els hem de cuidar perquè gràcies a ells no, doncs tenim tot el que tenim i ens ensenyen moltes coses.
1: Una altra part important de la Festa Major del Pont, que és aquest, no, el vostre pubillatge. Veig que són els encarregats de fer la salutació d'inici de la Festa Major, que això serà divendres, si no m'equivoco.
2: Divendres
1: a les 10.
2: Sí, aquest any
1: 10,
2: són nous, diguéssim, són pubillatge que van estrenar a la Festa del Contribuent, al març, i és el seu primer pregó, i tenen moltes ganes, també.
1: Escolta, i ara veig aquí amb el programa, crec que si és dissabte, que no m'equivoco. Ah, sí, dissabte. Carnaval d'estiu amb rua, escolta.
2: Carnaval. Això és brutal, és una passada. Perquè, clar, l'hivern, el carnaval de l'hivern, no és allò que, bueno, has d'anar

0: de pensar, no, de que fa fred, unes disfresses així més, més pesades, no? I ara l'estiu, vinga, amb coses per tirar l'aigua i de tot, o sigui que és genial, és genial. Mm. Ens ho passem molt bé, la veritat, que és molt xula. I aquest any tenim una xaranga i també una batucada, o sigui que ho patem.
1: Aquesta activitat és aquest dissabte, a 6:45 de la tarda. I jo vaig repassar en programa, Cristina, eh? És a dir, i el que veig també, com tots els, com tots les festes majors de tots els municipis, molta música també, eh? I molt ball.
0: Sí, sí, sí. És que una festa sense música no és festa, no és festa.
1: Balls per totes les edats, per tothom, pels grans, pels joves, hi ha havaneres. I fins quan allargueu la festa major, Cristina?
0: Doncs fins al dilluns, dia 20, que acabarem amb les havaneres i el rom cremat.
1: I doncs demanem a tothom que, perquè la festa és participada, molta gent, doncs, la gent del pont, doncs, ha participat en la festa major del pont de Vilomara, per també obrir les portes a d'altra gent de la comarca que vinguin aquest cap de setmana a la festa major del pont, Cristina.
0: Per suposat. Tothom és benvingut. Que vingui amb ganes de festa, de passar-s'ho bé i de rialles i tothom hi cap.
1: Doncs ja ho saben els nostres oients, aquests dies anem repassant, anem saltant de festa major en festa major, nosaltres aquí a Ràdio Manresa, i avui tocava doncs anar fins al pont de Vilomara. Cristina, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
0: Adéu, bon dia.
2: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Dissabte 25 de juliol, la cantant i compositora mallorquina Maria del Mar Bonet actuarà al Vilar de la Duquessa de Cardona.
3: És la meva presó.
2: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
3: Una gota de terra.
2: Dotar l'empresa de les millors eines per a la digitalització s'ha convertit en un factor clau per l'èxit del negoci. La nova generació de solucions de gestió, SAGE 200C i SAGE 50C, són l'aliat ideal per impulsar el creixement de la PYME. No ho dubtis i connecta el teu negoci a l'èxit empresarial. A Control Group som especialistes en la implementació de les solucions de SAGE des de 1986, el que ens ha dut a ser reconeguts com el millor partner nacional. Visita el nostre web Control Group .es o truca'ns al 93 877 0303 i connecta amb el futur de la gestió empresarial. Control Group. Més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
4: Migdia Central. Eli Pagant.

0: Migdia Central. Eli Pagant.
1: No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Dissabte 25 de juliol, la cantant i compositora mallorquina Maria del Mar Bonet actuarà al Vilà de la Duquessa de Cardona.
2: Esa meua paraso, esa meua libertad.
1: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
2: Una gota de terra.
3: Continuem anant de festa major en festa major en aquest migdia central i ara ens n'anem fins al pont de Vilomara i Rocafort avui en aquest de migdia central. De...
0: Migdia central, Eli Pagant.
4: Hair Trends Manresa, carrer Girona 30, 93 874 89 63. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Hair Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
3: Doncs 9 minuts per arribar a la 1 del migdia, ens anem fins a Hair Trends Manresa. Saludem a la Marta. Marta, què tal? Com estàs?
5: Hola, molt bé, acalorats, però bé.
3: Tot bé, espera't un segon, que ara no sé si tinc obert el micro de la... de la Laura, crec que sí. Hola.
6: Eli, Marta, sí. Què
5: sí,
6: tal?
5: Sí, sí, hola.
3: Com estem? Tu aguantes bé la calor, Marta?
5: Sí.
3: Sí?
5: Bé. Anem aguantant com es pot, eh?
3: Exacte, anem aguantant com es pot. Laura, tu estàs bé?
6: Jo bé.
3: Tot bé, vale, perfecte.
6: No tenim aire condicionat, aquí on estem l'Eli i jo.
3: Sí, és a dir, ens estan fent suar aquests dies la cancel·lada, diguem-ho així.
6: T'he de dir que no estic tan malament aquí.
3: No, avui no, no, no. Jo, avui estem millor. És el dia que fa més calor i avui sembla que aquí dintre estem millor. No parlarem del cor, ai, no parlarem del temps, parlarem del cor. He repassat les portades i aviam si hi havia alguna cosa allò superinteressant i, de fet, no hi ha res allò que m'hagi xocat molt. La revista Lectures, de fet, si et fiques a la seva pàgina web, el que surt és... No sé si heu vist aquest vídeo de la família reial veient el partit d'ahir de la selecció. Jo penso...
6: Sí, que estan al sofà,
3: al sofà, però no els hi podien haver posat un sofà més gros.
6: Ja, estaven molt atapeïts.
3: És que jo penso... No,
6: però és que està molt actuat.
3: Eh?
6: Perquè és que és molt actuat, aquest vídeo. És veritat.
3: És que, més clar, la família reial era a Barcelona ahir. Perquè ahir es donaven aquests premis...
6: Que va fer un discurs en català, el rei.
3: Exacte. I clar, jo entenc que això és a Barcelona, no sé si... I clar, és que quan venen a Barcelona on dormen aquesta gent? Dormen al Palau Reial?
6: Suposo.
3: No, perquè clar, tenen palau aquesta gent a Barcelona. El que no sé si és que sí. Estan en condicions, però és que no en tinc ni idea, eh, ara.
6: Si
3: algú sap, el telèfon
6: no
3: està... Analitza que el tenia a la tele Marta.
6: O el Juan Carlos I.
3: No et sé dir. No, però clar, jo vaig pensar, sí, a part que és molt sobreactuat, perquè la nena amb una nena amb el papa, l'altra nena amb la mama, no?
6: Sí, molt sobreactuat tot.
3: Molt falsot.
6: Sí. Clar. I hi havia els seus noms a les samarretes.
3: Ah, sí?
6: Sí.
3: Ah, no m'hi vaig fixar.
6: Felipe VI.
3: Ah, sí?
6: Sí, Leonor.
3: Això no m'hi vaig fixar. Sí que és veritat que els altres... de fet, com que hem seguit molt Noruega, no?, tots aquests dies amb el Haaland, molts prínceps hereus hi han anat a veure els partits i sobtava que potser ningú de la família reial anés a veure donar suport a la selecció espanyola. Ja se sap que aquest diumenge, quan juguin la final, sí que hi seran presents. No sé qui hi haurà. No sé si hi haurà...
6: Els quatre,
3: si seran tots quatre, si seran els dos,
6: sí.
3: Però que estaran donant suport a la selecció espanyola. No sé si... com anirà, veurem què és el que passa. De fet, el que hem comentat abans, que ara no em surt, aviam si ho trobo, que sortia que aquesta matinada havien entrat a robar a la casa de la Lamine Yamal a Barcelona. Però ara no ho trobo. No sé si és veritat o no és veritat. Mira, si està aquí. Sí. Mira, Lamine Yamal sufre un intento de robo en su casa. Un intento de robo en su casa de Barcelona tras la victòria contra França. Imagina't, pobre noi, a sobre que d'això se li intenten robar casa. Aquesta casa, com diu la Laura, que clar, com que tothom la coneix...
6: És que és molt mediàtica.
3: Clar.
5: Sí.
6: Si era ja de la Shakira i el Piqué, és que tothom sap on és aquesta casa.
3: Clar. No, això és veritat.
6: Jo me n'hagués comprat una altra.
3: Sí que és veritat, perquè si ets...
5: Sigui tan agafada, no?
3: Sí, que a part d'això, que és una casa que tothom sap sap quina és.
6: És que és,
3: a dir,
6: és, que és això.
3: Jo, a mi m'hauria, jo hauria de buscar on és, però tinc la, més o menys la imatge de la casa,
6: sí,
3: no?
6: Blanca,
3: blanca,
6: sí, sí.
3: De tot on és. I si sap més o menys on viu, doncs saps quina és la casa del, de la, Lamine Yamal. Un Lamine Yamal que aquesta setmana o fa pocs dies li ha regalat un... Com es diu la nòvia, Laura? Inés?
6: Inés García.
3: Inés García. Doncs que li ha regalat un collaret amb aquesta noia de 30.000 euros. No sé si l'has vist, Marta, el collaret.
5: Del... No l'he vist, el no, collaret, no.
3: Doncs li ha regalat un collaret de 30.000 euros. Clar, fent els números, no ho sé, potser és com si nosaltres regaléssim una cosa de què, de 100 o 200 euros. És que no t'ho sé dir. La,
5: sí.
3: La comparació amb tants milers em perdo una mica. De fet, aquests dies en la Lamine Yamal, no sé si us heu fixat, ha sortit a les robes de premsa, almenys ahir. Ahir o abans d'ahir sortien dos collarets que a mi ja m'agradaria tenir-los, perquè només sí. Amb allò jo crec que ja passo. Jo, la meva vida jo, i segurament les meves descendències també.
6: Però és que és molt hortera.
3: Ja, però és, que, és així, és quillaco, no? Una cosa així.
6: Sí,
3: és
6: totalment.
3: És veritat, diguem-ho clar, és així, deu ser, és molt bon jugador de futbol. T'he de dir que a mi, a les rodes de premsa, el noi m'agrada molt, vull dir que per molt que et sigui d'aquesta manera, sap molt bé com contestar, perquè ahir amb els periodistes que hi havia a la sala de premsa, déu-n'hi-do el que els hi va tocar a la cresta, vull dir que el noi sap... Però té aquesta... Això és com... Sí, no sé com... Jo em diria així, no sé si hi ha alguna altra paraula, però seria com aquesta. Doncs res, les portades de lectures, no és la digital, sí, que és el, com celebren els gols de la selecció espanyola, és la filla de la Paula Echevarría.
6: Sí, que la va acompanyar un...
3: La Daniela Bustamante, que diu
6: de Pantén.
3: Que... Sí, presenta a su hija, però aquesta noia l'hem vist sempre, no?
5: Sí, que sí? No l'han vist... amagat pas mai.
3: No l'han amagat mai, vull dir, com moltes altres vegades de cop i volta... Hem vist, fa els 18 anys li veiem la cara, aquesta sí que no l'han amagat.
6: No.
3: No l'han amagat mai, de fet, sembla que són, no sé, que tot, tant ell com ella, tant el David Bustamante com la Paula Echevarría, sembla que tenen el cap bastant... En aquest sentit, bastant ben moblat. Res, aquesta és la portada de lectures. A Lola, la gran festa de la boda de la Nieves Álvaro, amb aquest, amb el Vilsat.
6: Però ja va sortir la setmana passada, aquesta,
3: sí,
6: no?
3: Sí, però...
6: Portada.
3: Mira, però devia ser el portada de lectures, no? Potser. O era el de Lola, també. Era
6: hòstia,
3: de Lola.
6: Diria que era de Lola, eh?
3: Ah, doncs mira, no sé, sort això.
6: Te recordes que ho vam parlar?
3: Sí, sí, sí, no sé. Potser és que han fet dues
6: exclusives.
3: Dues exclusives. I la revista Semana, que els veu que el Carlos Alcaraz està de vacances amb un iate que deu ser espectacular i que va amb una rossa, que no deuen saber qui és, aviat ja devem saber, com a pobre noi, que es diverteixi i que s'ho passi, i que s'ho passi bé. Aquesta és la portada de la revista Semana. I la del 10 minutos, ah sí, oi, sí, i aquesta.
6: Ja tardava, sortir una Campos.
3: Alejandra Rubio presume de barriguita en la recta final de su segundo embarazo. Jo no, potser és un robat, Laura. No?
5: Perquè aquesta... Això sembla, perquè això aquesta sembla, imatge bueno,
6: sembla molt... O l'ha pactat ell, aquest robat.
3: Clar, també. És, també, perquè, escolta, fotografia'm de prop, no facis zoom, ai, de lluny, no facis zoom i, sí, saps? I sembla que... No t'ho sé dir, perquè aquesta noia, clar, aquesta noia que ha de viure del llibre.
5: No crec.
3: De les ventes del llibre, pregunto, No ho sé,
6: en teoria.
3: No ho sé, no ho sé, no ho sé, veurem. Doncs aquestes són les portades.
6: I la Noemí Salazar, Eli, te l'has deixat a la de 10 minutos.
5: Ah, sí, aquesta gran boda.
6: Bueno, van batejar, sí, van batejar el seu fill Antoñito, però tal com va dir la Marta, semblava una boda.
3: Ah.
6: Perquè va de blanc, amb un vestit de cua...
3: Ah, i això on està, que me l'he perdut?
6: A la 10 minutos.
3: A 10 minutos, és que no, espera, que hauria de... És que tinc petit i dec tenir les ulleres en algun altre lloc, o al cap.
6: Al cap.
3: Al cap? Sí, veus, espera. És la Laura que em coneix, espera, és que no ho trobo, això. És que es queda tan petitot. Ah, és aquesta d'aquí, si jo sembla un casament, no? Doncs
6: pues era un bateig.
3: Era un, però si no, sembla que vagin de boda, no?
6: O era una boda... No, perquè aquí només surt una foto, però és que jo he vist els vídeos de la celebració...
3: Que és una gran boda gitana, això.
6: Mare Déu, sí, sí, sí.
3: Una
6: sí
3: celebració d'aquestes, no? Amb tots els respectes, escolta, doncs aquestes són les portades, ens queda un minut. Es veu que el Col·legi de Psicologia investiga que la dona que tracta Jonathan Andic per possible intrusisme i mala praxi, aquesta pobra dona se li ha quedat el xollo, diguem-ho així, clar, no?
6: Sí.
3: El xollo dels famosos.
6: Totalment.
3: que hi anava tothom. I el que sí que ha sortit també aquest dia relacionat amb la família reial és que ja sapiem que la princesa Leonor ha acabat tot, ha acabat ja la seva formació militar emocionada, i la setmana passada a Saragossa van haver-hi també aquesta allò, no? La graduació, podríem dir, dir-ho així, no? També sí, es graduen.
6: Deuen anar a Mallorca, no?, d'aquí poc.
3: Sí, no?, a Marivent, no? Sí. I el que no sabies que la infanta Cristina, aquesta que també hem pagat, la que treballa a la Caixa, sí, també té un palauet allà.
6: A Mallorca?
3: Sí, sí, sí. Sí. Té un, ara no me recordo com es diu, però també té un palauet. És a dir, Marivent deu ser com una mena, com un ressort.
6: Com un complex, com la Sarsuela.
3: Exacte. I que cadascú té el seu forat i mira, es veu que tothom hi té una caseta. Com que és de tots, hi hauríem d'anar tots. Uns quants dies a l'any que poguéssim anar
6: a
3: Marivent, a Mallorca. Escolta, Marta, parlem la setmana que ve, que sí que ja serà la darrera de la temporada. Val?
5: Molt bé.
3: Que vagi molt bé. I aguanta...
5: Igualment, bona setmana.
3: I guardeu-vos de la calor. Laura, fins ara, tu i jo.
6: Fins ara. Adéu, Marta.
3: Adéu, adéu. La una, les notícies. Adéu-siau, fins demà.
7: Décimas, su intención de voto. Vamos con los datos, María Ibáñez.
8: El PSOE mejora en casi 2 puntos en estimación de voto con el 33% con respecto al barómetro de junio. El PP, por su parte, baja 2 puntos. Se sitúa en el 25,1%. Los de Abascal pierden medio punto respecto al mes anterior y conseguiría el 15,3% del voto. La encuesta se ha realizado después del anuncio de Juan Manuel Moreno de pactar con Vox a pesar de sus reticencias. Sumar se deja también 3 décimas, igual que Podemos, y se sitúan en el 6,1% y el 2,5% de los sufragios, respectivamente. Barómetro realizado entre el 1 y el 6 de julio de este año. Es el primero que se hace después de conocerse la condena a 24 años de cárcel del exministro Ábalos por el caso Mascarillas y tras la imputación de la directora de la Guardia Civil en el marco del caso Leire 10. Por otro lado, la vivienda sigue siendo el principal problema. Así lo considera el 23,3% de los encuestados. Le sigue los problemas políticos en general, tal y como revela el 11% de la muestra. En tercera posición está el gobierno y los partidos.
7: La caída de la verja en Gibraltar ha tenido como acto de colofón las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace unos minutos desde la línea de la Concepción. En una declaración institucional, el presidente del gobierno ha destacado todas las facilidades que tendrán ahora los trabajadores transfronterizos. Añade que esto es el inicio de una nueva etapa en la comarca.
9: Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia. Y, en fin, hoy el fin de la verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para esta región.
7: Y por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez. Se ha dirigido a él asegurando que es un presidente autoritario. Afirma, planteando un ejercicio para no dirigirse a él directamente con estas palabras, que si desconfía de la justicia y si desprecia las mayorías en el Congreso, esto lo convierte en un presidente, dice Feijóo, autoritario. Declaraciones del líder del PP en un acto de su partido en Europa.
10: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
7: Más asuntos. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, asegura ante el juez que investiga el caso Leire 10 que la conocida como fontanera de Ferraz la llamó para supuestamente darle información útil, aunque ella lo acabó derivando a Santos Cerdán, que en ese momento era el secretario de organización del PSOE. Narbona ratifica en la Audiencia Nacional lo que ya había reconocido públicamente, que sí tuvo contacto con Díez. Miguel Ángel Campos.
11: Poco más de 10 minutos ha estado Narbona ante el juez. Ha dicho que se limitó a derivar a Leire a Santos Cerdán cuando la exmilitante le ofreció ayuda cualificada para reconducir los ataques al presidente. A la salida ha manifestado que no sabía de la existencia de una supuesta trama.
12: Lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido, porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes.
11: También han testificado los fiscales Villafañe y López, quienes han ratificado que se reunieron 2 veces con el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez, que no dieron curso a sus denuncias sobre hidrocarburos, el fiscal Grinda o el coronel Balas por falta de pruebas y que informaron al entonces fiscal general Álvaro García al finalizar la reunión.
7: El Govern admite que el Parque Natural de Collserola en Barcelona seguirá sin fecha de apertura. El conseller de Agricultura del Gobierno catalán asegura en la SER que todavía no se ha terminado el trabajo para eliminar el brote de peste porcina africana, con lo que seguirán, dice, las restricciones. Estamos en Barcelona, Gisela Rodríguez.
13: Dice Óscar Urdech que vienen meses muy importantes para frenar la enfermedad y recuerda que no hay ningún país europeo que haya tardado menos de un año en erradicar el brote.
14: Els tècnics ens diuen que estem en uns mesos molt importants, però que no s'ha acabat.
13: Esto no s'ha acabado, es lo que le dicen los técnicos. El conseller también explica que tampoco antes se había detectado un foco tan cerca de un entorno metropolitano. El brote se detectó hace 8 meses y ha hecho caer las exportaciones de cerdo en un 16%. Se prepara un acuerdo de gobierno para ayudar a las granjas afectadas.
7: Y nos queda el deporte.
14: Mundial 2026, Cadena Ser.
7: Óscar Ejido, ¿qué tal? Buenas tardes.
15: Hola, Aldo, muy buenas. La selección española ha viajado hoy a Nueva York para preparar allí la segunda final de un Mundial en toda su historia. Se metieron anoche, tras ganar 2-0 a Francia, con goles de Mikel Oyarzabal, de penalti, y de Pedro Porro. Fue el partido más completo de España en este Mundial y por eso hasta Luis de la Fuente está sorprendido.
16: Yo me sorprendo constantemente de lo que es capaz de hacer este equipo. Es que se mejora en la versión de un partido a otro, de un compromiso a otro, de una competición a otra. Margen de mejora, por eso os comento en muchas ocasiones, es infinito. Lo demuestran cada vez, pero lo importante es poner en valor esos valores. Esto no es gratis, esto no es casualidad. Esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo, superación, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente sabíamos que teníamos que ir mejorando poco a poco.
15: Falta poco para que amanezca en Dallas. Hoy toca entrenamiento y viaje y también el precio de las entradas para la final se está disparando. Citamos todo. Antón Meana, cuéntanos, muy buenas.
17: Buenas tardes. La selección española descansa en Dallas. Hoy tienen entrenamiento de recuperación y después viaje a Nueva York. El objetivo de la federación es tener el mayor número de entradas posibles para el partido del domingo, pero la FIFA no saca ningún paquete extra de venta. Por tanto, no podrá haber un viaje masivo de seguidores de nuestro país. Y recordemos que los precios son dinámicos y de partida no hay entradas más baratas de los 4.500 euros.
14: Cadena Ser. Servicios informativos.
18: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda! Arriba la dosi de desconnexió diària, d'aturar-se una mica i passar una bona estona plegats. A més, continuem en plena onada de calor, per tant, important refrescar-nos, hidratar-nos i escoltar-nos.
2: Escoltar-nos també va bé per l'onada de calor aquí, o què?
1: Tot el que sigui alegria sempre suma, clar que sí.
3: Però abans de començar, passem per Puigcerdà, que ens ha arribat un WhatsApp al 648 83 43 78.
4: Soc el Pau Penyalbert i us envio aquest missatge des de Puigcerdà. I com a curiositat, jo vaig néixer a Múrcia, la meva família és de València, però m'he criat a Catalunya.
2: Tot connectat.
4: Tinc una petició que no sé si podeu acomplir, que fa temps que em ronda pel cap i que ningú em fa cas. La meva banda preferida es diuen D'Igual, són de Reus, però com canten en castellà, no hi ha cap ràdio a Catalunya que els programi ni que posi cap cançó d'ells. Si feu que soni D'Igual a la ser a la Treva, em fareu l'home més feliç del món.
2: Doncs ja sabeu, que ens podeu enviar un WhatsApp al 648 83 43 78. I parlant de música, que avui també estrenem secció on cada dimecres reprem un músic que es portarà i ens parlarà del seu One Hit Wonder, i avui ens estrenem amb la Su. I de la música també passarem a l'escriptura, perquè també descobrirem com és la Treva de la Mar Picó.
1: Però primer, en el tema del dia d'avui, abordarem una pregunta. Ha deixat l'estètica de ser representativa?
3: Benvingudes i benvinguts, això és la Treva.
2: Aleshores, avui el tema és si l'estètica ha deixat o no de ser representativa.
1: Exacte.
2: I què vol dir això, exactament?
1: Que durant molt de temps relacionàvem una vestimenta o un estil amb un determinat tipus de pensament. Per exemple, els tatuatges, piercings, tints de colors, s'associaven a la gent que volia trencar amb allò més tradicional. En canvi, els estils més recatats i elegants es relacionaven amb les maneres més conservadores de pensar.
3: És com que la moda sempre ha tingut una funció una mica d'endreçar la societat, bé sigui com per les classes socials, en plan el que vesteix millor és més ric, o bé també per distribuir a la gent en grups o en tribus socials. Ja ho deien a la pel·lícula Mean Girls, que on expliquen que els menjadors es divideixen en les tribus urbanes.
5: Verás, donde te sientes en la cafetería es crucial, porque allí están todos. Novatos, rockeros, pijos, cachas de primero...
1: Però tot això s'ha desdibuixat una mica, perquè ara ja no has de portar una ronyonera o una rasta per reivindicar una ideologia d'esquerres, de la mateixa manera que et pot sortir una persona amb tatuatges i piercings predicant un discurs d'ultradreta.
2: Llavors, perquè ens entenguem, no? Això vol dir que ja no ens identifiquem amb el que portem posat. Mira, farem una cosa, preguntarem als oients que ens poden enviar, recordem el WhatsApp al 648 83 43 78, que ens preguntin quin és el seu element que més els defineix. No sé, per exemple, quin seria el vostre.
3: Jo crec que el meu seria el cabell, 100%.
1: El meu jo crec que és el tatuatge de flors que porta al braç, que tampoc és extremadament gran, però la gent sempre com que em recorda quan porta una samarreta curta, evidentment, per aquest tatuatge. Però, tot i que les coses han canviat, sí que continua anant una mica lligat la vestimenta a la ideologia. La cosa és que hi ha una gran diferència entre ara i, per exemple, com sonava tot això als anys 90.

0: Això és Freedom 90 de George Michael.
1: De perfecte, de
0: perfecte. Molt bé, ho he fet molt bé. Amb un videoclip
1: que va estar... Ara 40 ja, eh?
0: Que va estar protagonitzat per les top models de l'època. Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy, Tatiana, Linda Evangelista... En aquella època, la moda era el luxe i el bon gust.
1: Però clar, després dels 90 van passar a sonar d'aquesta manera. I Nirvana va entrar en escena com un torrent i es va crear un gran fanatisme pel Kurt Cobain.
2: I a part de... O sigui, el Kurt Cobain era com el màxim exponent del moviment grunge, però és que a part d'això, als 90 també, jo que m'he obsessionat, crec jo i la meitat de la població, aquest any amb la Caroline Bessette Kennedy i el John Kennedy, que és com l'estètica aquesta minimalista, perquè als 90 teníem les models que ha dit l'Aitana, teníem el grunge, però també com era l'època del minimalisme, perquè... O sigui, he estat mirant que als 60 es va portar tot superminimalista perquè les dones visteixin com la Margaret Thatcher, que era com l'ordre, el poder. Què passa als 90? Que la dona torna a incorporar-se al mercat laboral. O sigui, ja està full incorporada i volen potenciar la figura de la dona com una dona de negocis. I llavors és com el luxe, la moda, tot elegant...
0: Sí, sí, però a mi el que m'agrada del grunge, que definim una mica el que és, vol dir literalment greixum, és que es va originar contra una reacció de l'opulència, el minimalisme, tot allò dels negocis, el que comentaves tu, pues el grunge va sortir contra tot això i es va popularitzar a través de la música de Nirvana. Que és com que la gent va dir, fins aquí, no estic d'acord en tot aquest moviment que esteu fent.
1: I és cert que els moviments d'estètica sempre han anat molt lligats amb la música, ara deien Kurt Cobain, George Michael, però també, si per exemple actualment escoltem cançons com aquesta, què us ve al cap?
3: L'olor de podrit de València en bosc calent, expulsat per l'arc de l'estació de tren.
1: Aquesta t'agrada, eh, Aitana?
0: Home, la terreta, que són de pego, he de dir. Jo.
1: Total.
2: I per mi és el que un profe meu deia, per dir-ho bé, canespitos, o sigui, perro flauta, que està com estètic una mica de la rinyonera, les rastes i la jaqueta de xandall amb quadres,
0: doncs, coses. Això és el que em referís, que ara no veig un moviment tan gran ni associatiu referent a l'estètica. Ara pots escoltar la gossa sorda i portar un clean look i uns mocassins, i pots escoltar tabureta i portar una rinyonera. És com que tot s'ha desdibuixat molt.
1: Encara és una mica estrany, perquè si vas un cotxe de tabureta pots trobar-te algú, però sí que és cert que no és tan bèstia, penso jo.
0: No, igual no, però jo crec que jo, per exemple, jo aniria a un concert de la gossa sorda, però no em caracteritzaria per anar a un concert. Tot i això, crec que qui ens ho podrà explicar millor és l'estilista Jaume Miró. Bona tarda, Jaume.
4: Hola, bones, què tal?
0: Molt bé. Tu creus que l'estètica ha deixat de ser tan representativa?
4: Jo crec que en part sí. Sí, sento que abans la manera de vestir reflectia molt clarament doncs, quin estil de persona eres o quin tipus de música t'agradava, fins i tot amb quines companyies et movies i sento que últimament, i més amb les xarxes socials, no?, i amb el tipus d'influència que hi ha, sobretot sobre la gent jove, doncs cada cop s'està diluint i creant com una homogènia més gran.
1: I, per exemple, no sé si les xarxes han contribuït a que tothom vesteixi d'una manera una mica més uniforme.
4: Bueno, clarament. O sigui, els algoritmes ens han fet molt mal amb això, a part de, doncs, per exemple, els influencers, no?, que en part també són anuncis, són un patrocini que fa que siguis molt més influenciable i que vulguis com unir-te una mica a aquestes tendències que avancen molt ràpid i que el que volen d'alguna manera és atrapar i que tothom vagi més igual.
2: Jaume, però a dins d'anar tots una mica més igual, sí que és veritat que jo, per exemple, veig un Instastory de la Maria Pombo o d'alguna que es vesteixi similar i penso Cayetana, igual que de mi pensen, que vesteixo normal, però pensen, vale, aquesta tia votarà a X partit. O sigui, tu creus que segueixen havent prejudicis?
4: Sí, jo crec que, mira, com ho has dit molt bé, sento que cada cop la moda ens està separant una mica més a nivell polítics.
2: Va,
4: però
2: exacte.
4: Sí que és veritat que sento que potser els 2000 als 90, doncs, era més com qüestió de gustos o musical o, saps, com algo més de culte, i ara sento que sí que és veritat que la separació d'estils és més algo polític.
1: I, per exemple, ara abans hem escoltat un tall de Xiques Males, però jo tinc al cap molt High School Musical, no?, que a la generació Z abans hi havia les tribus, no?, dels skaters, dels emo, etcètera, etcètera. Això segueix passant avui a les escoles, que cada tribu té una mica la seva estètica, la seva forma de vestir, de representar-se estèticament?
4: Bueno, mira, jo personalment ja no vaig a l'escola.
1: No.
4: Llavors no t'ho sé del tot, però sí que és veritat que en generació Z sento que li donem bastant important a la moda, però hi ha una gran part dels joves que experimenta, però fins i tot és nicho, és una part molt petita, mm-hmm. i que al final s'està, com he dit, com tot una mica fusionant, i per molt que la gent mostri un interès, aquest interès també és algun molt generalitzat, que al final acaba formant part d'una corrent i d'una macrotendència. No és algun nicho ja interessar-se. Sí que hi ha partits molt concrets, però són molt més petits.
0: Perquè, per exemple, tu creus que ara ens vestim més per pertànyer a una comunitat o per diferenciar-nos? Busquem més el cridar l'atenció en el que portem que abans?
4: Sí, clarament, des que hem entrat als 2020, sento que és com per semblar-nos més uns als altres. Sento que aquest canvi de dècada ho ha canviat molt així.
1: I quan d'aquí uns anys recordem el 2026 o aquesta època, els 2020, quin creus que és l'element que més defineix aquesta època que estem vivint?
4: Jo crec que encara que sigui una referència en extra del 2000 al Y2K, com l'adaptació que hem fet dels 2000 durant aquesta dècada, tant com de maxi sneakers, de pantalons amples, com aquest rotllo, i també per altra banda, si no es pot negar, com el clean look Hailey Bieber, que o sigui, crec que és com el més present actualment, encara que sigui més femení, però vull dir que es veu moltíssim.
2: I, o sigui, has dit ara mateix que, depenent de l'any, el recordarem d'una manera, però a tu no et surten vídeos, que a mi em surten molt a Instagram, de com es posarà aquesta roba una persona de la Gen Z o una persona millennial. És com, n'hi ha un gap tan generacional a l'hora de vestir-se? Ara mateix, dic.
4: Jo crec que hi ha uns quants millennials que saben adaptar, perquè, com hem dit, les xarxes socials són per tothom, però ara mateix jo crec que sí. I sento que hi ha com peces i com looks molt, molt generació Z, molt marcats, i que únicament els porta aquesta generació i que jo crec que altres no l'entenen, saps?
1: I ja per anar tancant, Jaume, clar, tal com estem amb les xarxes socials, aquesta voràgina que canvia tant, ara les modes potser canvien més ràpid que abans per al tema que dèiem, no per les xarxes, perquè passem del pitillo a l'ample, jo tampoc no sóc un expert en moda, no? Però em dona la sensació que costa molt estar a la moda perquè canvia de forma més constantment que abans.
4: Clar, o sigui, ara mateix estem en un moment super àlgid del fast fashion i el que volen és canviar de la moda i la tendència rapidíssimament perquè es segueixi sobreconsumint. Llavors, totalment costa molt seguir-la i al final ningú no és teva, ni la fas teva, ni la sents teva. Simplement entres com en aquesta dinàmica de voler-la canviar constantment.
0: Doncs moltes gràcies, Jaume.
4: De res.
0: I ara volem compartir quins són els elements estètics que vosaltres, oients, creieu que us identifiquen.
5: L'element estètic que més em caracteritza, o el concepte millor dit com conjunt d'elements, és el fet de portar roba de ma mare, sobretot ara a l'estiu, perquè crec que és una roba que a lo millor jo no, o sea, no és el meu estil concret, però les meves amigues ja, per això, les meves amigues ja la veuen i diuen, vale, això és de ta mare, que és com un estil molt 2000ero, molt icònic, i m'encanta, o sea, que ja les meves amigues sàpiguen identificar quina és la roba de ma mare i quina no, i m'agrada molt que com que se m'identifiqui la meva estètica per això.
1: El WhatsApp que ens han enviat al 648-83-43-78, que escolteu, ens podeu dir com us dieu, d'on veniu, donar una miqueta de...
0: I em sembla molt interessant el que deia aquesta noia, perquè també crec que en tota l'època que vivim ara de fast fashion, de consumisme, també està sorgint d'un altre corrent que és com, no podem produir més. I, a més, si ara el que es porta és la moda dels 90, no aniré a Inditex a comprar-me una samarreta que s'assembli al que portaven als anys 90. Si tinc la sort que tinc l'armari de la meva mare i puc agafar les coses, reivindiquem també una mica això.
2: Te'n vas de rebaixes a l'armari de la teva tieta, de la teva mare, i si no tenim humanes i aquest tipus de botiga, clar, sense fer
0: sí.
2: Promo de res, però que es pot trobar també la roba de segona mà.
0: Clar que sí, des d'això, pues la teva pròpia roba, si tens la sort, fins i tot a amigues que ja no la fan servir, crec que també, tot i que tenim l'altra part de consumisme extrem que continua existint, que també la gent com que cada vegada més s'anima a anar a mercats i coses de segona mà.
1: I a mi em passa una cosa, que jo sóc una mica contrari a les modes. Jo era molt fan d'un element, que era el pantaló pitillo, i per pressió social de no, deixa-ho, ara l'estic una mica rebutjant.
0: Uri.
1: Però ha sigut per pressió, eh?
2: La
1: jo
2: major
1: replant
2: que has dit mai.
0: T'hi diré que molt bona pressió.
1: Sí, però a mi m'agrada encara el pitillo, m'agradaria seguir-me'ls posant, i escolta, de tant en tant me'ls
0: clar
1: poso
0: sí.
1: Per tirar una miqueta,
0: realment,
1: però estic una mica pressionat per
0: cada
1: això.
0: Cada un que es posi el que vulgui, tampoc.
1: Però sí que és una mica per pressió.
0: I a veure què més ens han dit els oients.
6: Bon dia, doncs estèticament en diverses coses, des de les ungles pintades, el maquillatge als ulls, la roba, però segons el que també la gent es fixa directament és el meu cabell. Aquest serrell llarg, els laterals peinats i perfilats, és l'estètica emo, destaca molt a la vista.
1: Ara el 64883, anem recordant el WhatsApp, eh? Recordem, 64883-4378, perquè així la gent es vagi animant aquestes setmanetes.
0: Doncs aquesta persona ens ha parlat més de coses estètiques, no tant de la roba, sinó del que porta ell posat, que també és com que hem après que el nostre cos també serveix per a expressar moltíssimes coses, és a dir, no només el que et poses a nivell de vestuari, sinó els tatuatges que portes, el cabell que portes, al final és el que vols que la gent veja de tu i com vols expressar-te tu de cara al món.
1: Total.
2: Sí, és un instrument.
1: Total. I mira, avui hem anunciat que hi haurà una secció de música, que ja tenim aquí la Su, després en parlarem més, però tu, Su, per exemple, estèticament has canviat moltíssim des que vas començar amb 16, 15 anys, fins ara has canviat molt d'estètica, de cabell, de pentinat, de roba, no?
7: Sí, totalment, totalment. I menys mal, també, perquè si no, si segueix igual que als 15 anys, estaríem molt liats. També penso que no és només com et vols mostrar cap al món, sinó com et sents tu amb tu mateix i que moltes vegades fem un canvi només per fer com que canviem d'etapa, no? No us passa que a vegades et fas un tatuatge o un piercing o un...
2: O anar a la pell, també,
7: exacte. Com per fer un tancament d'etapa, però més cap a tu que cap a fora, no? Una mica.
0: Totalment.
1: Pues amb Ream Lasso tindrem aquest One Hit Wonder, que després ens explicaràs que ens cantaràs. I també, demà no sé si podem avançar el tema, perquè així la gent es pugui començar a enviar whatsapps al programa, perquè així ja començar a fer una mica de xup-xup i una mica de caliu, o què?
0: Doncs sí.
1: Ho anunciem o què?
0: Anunciem.
1: Sí? Va.
0: Demà parlarem sobre l'especisme animal i volem saber si teniu mascotes. Si creieu que és més important tindre un gos que un hàmster, per exemple. Volem saber què és allò que fa que el teu animal de companyia siga una mica més tinga més poder de cara a la resta que un altre.
1: Pues ja ho sabeu. 648 83 43 78 també ens podeu enviar a les xarxes, a Ser Catalunya, a l'Instagram, i en allà estarem pendents de qualsevol cosa que ens aneu enviant, trucades i tot el rotllo, perquè aquí la treva som nosaltres, però sempre ho diem. També sou vosaltres.
2: I una cosa, és un tema aquest, el de demà, que ens toca personalment, perquè jo tinc un hàmster, chicos, sí que cuidadito, vigileu molt amb els whatsapps que envieu, perquè hem de respectar a tots els animals.
1: I ja ho sabeu, hàmsters, gossos, gats, tot és important. Jo no sóc molt de mascotes, però vaja, això ho parlarem demà, ho desgranarem amb els gossos que ens aneu enviant i amb moltes sorpresetes, així que...
0: Ara fem una pausa i anem amb la Su.
1: I posarem música.
8: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.

0: thousand miles away. La guitarra hauria d'estar com més forta que la veu perquè cantaré fluixet, perquè els aires acondicionats em maten.
1: Li baixem un poc el micro.
0: I ja està. Sí, no? Hey there, Delilah. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles... Perfecte. Super, merci. Ja

0: Dos són companyia. Tres són multiple. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
1: Falten 5 minuts per 2:15, això és La Treva, i cada dimecres tindrem secció musical, i vam pensar que què millor que són els propis artistes que ens il·lustrin cada setmana amb cançons que d'alguna manera els han marcat, i per anar més enllà, que siguin artistes de One Hit Wonder.
2: I avui ens porta el seu One Hit Wonder, la Su. Però abans, explica'm una mica el concepte de One Hit Wonder. One Hit Wonder és per a referir-se a artistes o grups que ho van petar moltíssim amb una cançó, però que després no han tingut continuïtat amb hits o almenys amb la rellevància d'aquesta cançó que sí que es va fer molt famosa.
3: I Su, benvinguda. Lo primer que he de dir-te abans de preguntar-te el teu One Hit Wonder és que a l'escola d'idiomes, a classes de català, ens posen la teva cançó de tant de bo.
4: Ostres.
3: Per aprendre el subjuntiu, perquè
4: mira,
3: és perfecte.
4: Clar, exacte.
3: Sàpigues.
4: Hòstia, pues que guai. Pues
3: i després d'això, quin tema ens portes avui?
1: Primer anem a contextualitzar, jo crec, perquè així anem de xup-xup a veure que la gent descobreixi quina és, i si us sembla anem com damunt avall. Per exemple, cap a quin país anem o cap a quin lloc anem?
4: Ens anem cap a Estats Units, ens anem cap a Illinois i ens anem cap a la típica banda de col·legues, suposo, no? Que és el que més em susciten, que suposo que juntaven a un garatge per composar cançons com per passar una mica l'estona. I a més anem al 2002, o sigui, fa bastant de rato, jo tenia 2 unitats d'any.
1: 2 anys. O sigui que... 2 anys.
4: Sí.
1: De quina formació es tracta?
4: Estem parlant de Plain White Tee, que és com si algú tingués un grup català i els diguessin samarretes blanques llises. O sigui, ells ja donaven per fet que eren un grup d'homes bàsics que farien cançonetes. O sigui, ja amb el títol tu estan... O sigui,
2: no t'enganyen.
4: Això em sembla,
2: la gent que va de cara està molt bé.
4: A mi em sembla honest.
1: Sí. I quina cançó estem parlant?
4: I la cançó és Hey There Delilah. Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles
1: away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Però quin era? Qui eren els Plain White Tees?
4: Pues és una formació que es va crear el 1997 amb Tom Higgerson i a la veu i la guitarra, i també la composició, amb Ken Fetcher al baix i Dave Tirio a la bateria, i a dia d'avui encara estan actius, i abans he entrat al seu Instagram i estan de gira, a més a més.
1: O sigui que...
4: Sí, per mi és una mica com... Em recorda una mica l'estètica Green Day o El Canto del Loco que teníem, però que encara no han superat com aquesta estètica, no? Com que segueixen una mica anclats en aquest passat.
1: I per què aquesta cançó? Què té aquesta cançó, el Hey There Delilah? Per què ens has volgut portar-la aquí a La Treva?
4: Jo no sé si a tothom li passa el mateix, però a mi és una cançó que quan la donen al play necessito escoltar-la sencera i com enfocar-me molt, perquè crec que és una cançó molt ben escrita, molt, molt rodona, molt preciosa. També té això de repetir el nom d'una persona, que això és algo, que són ingredients perfectes perquè una cançó sigui un temazo, perquè aquí a Catalunya no, però suposo que a Illinois hi haurà moltes Delilahs, llavors suposo que molta gent es pot sentir identificat. I també té aquesta cosa com de la repetició tota l'estona, no? Com de Hey There Delilah, no sé què, no sé què, que de fet ho faig jo també, el tant de bo, que és un recurs que serveix molt com perquè se't quedi la cançó, i a més és el títol. O sigui que ho van fer molt bé amb aquesta cançó.
2: I és del 2006, i has dit que tu eres molt petita. Quan vas descobrir tu aquesta cançó?
4: No recordo ben bé quan, suposo que em va saltar una aleatòria a Spotify, suposo en algun moment de la meva vida, perquè ho parlàvem amb els meus pares de cop, en algun moment em vau ficar aquesta cançó o alguna cosa així. No, per nada, o sigui que suposo que ha sigut una aleatorietat de la vida, i menys mal perquè m'agrada molt, la veritat.
3: No saps quan la vas descobrir, però et porta, o sigui, després d'escoltar-la ja moltes vegades, suposo, et porta algun moment en concret?
4: Bueno, crec que és una cançó molt descriptiva i et va ficant com molt en la peli, no? Com, al final és una conversa entre una persona que està lluny de la persona que estima, no? I com li va explicant, mira, mentre jo no estigui a prop, pots escoltar la meva música, i serà com si t'estigués cantant a l'orella, i ja veuràs que tot sortirà bé, és com molt esperançadora, no? I realment em fa viure la història cada cop que l'escolto.
1: I quan vas escoltar aquesta cançó, a vegades passa que escoltes un hit d'un artista d'un grup, i això et fa descobrir molta més discografia d'aquest artista o grup. A tu et va passar amb els Plain White Tees?
4: Mira, doncs pues
1: no.
2: Bueno, per això estem a la secció de One Hit Wonder.
1: Per això és un One Hit Wonder.
2: Aquesta és perfecta, ho ha petat, sí. Però
4: és veritat que sí que tenen moltes... O sigui, que tenen cançons que són molt conegudes, i de fet estan de gira per als Estats Units i són un grup que realment potser no serien One Hit Wonder, potser ho són des del meu prisma, però allà no crec que ho siguin tant, perquè realment són molt, molt coneguts i tenen cançons amb moltes escoltes.
1: Clar, perquè això pot passar que un One Hit Wonder aquí, clar, en un altre país, també. No sé, que per exemple, els del Rio jo igual la Macarena a tot el món és un One Hit Wonder d'un grup que només el coneix per aquesta cançó.
3: No crec que la gent a Xina sàpiga la resta de les cançons del Rio.
2: Clar, que és això, matisem també. No és que hagin fet una cançó i no n'hagin fet més, sinó que no han tornat a tindre la rellevància que van tindre amb aquesta cançó.
1: Mm-hmm. Però... jo crec que aquest grup deu ser això, perquè si digue la seva que estan de gira ara per països anglosaxons, suposo que és una formació que encara deu patar moltíssim.
4: Totalment, sí. Si és que deuen portar, però això, 30 anys tocant gairebé, l'any que ve faran 30 anys, i és una banda com bastant consolidada. O sigui que em sap molt de greu haver-los portat com a One Hit Wonder, però bueno, és el
2: tampoc
4: meu prisma.
2: Tampoc és dolent, prisma. Sí.
1: Jo t'he de reconèixer que tampoc no els... La cançó, òbviament, em sona, però el grup no em sonava de res.
2: Perquè ara et plantejo a tu un dubte, com a cantant. Què preferiries? Tenir un One Hit Wonder que fos conegut en tot el món i que no et coneguessin per res més, o tenir aquí moltes cançons conegudes per al teu públic?
4: Jo prefereixo tenir moltes cançons conegudes. Sí, per mi, que et diguin One Hit Wonder és una mica com una creu, perquè ja t'estan dient que, no, que no, aquell tope no el superaràs mai més.
2: Però igual vas a Illinois i saben qui ets.
4: Sí, però només alguna cançó.
1: I quan vas a un concert, que sempre esperen aquella cançó, no? Que tot el món està, i quan la cantes, que és com...
4: Total.
1: Que hi ha gent que no les toca mai. Quan tenen aquest One Hit Wonder diuen, no la volem tocar mai més.
4: Això és un error. A veure, jo penso que a totes les bandes tenim algunes cançons que la gent espera sempre, o sigui, si jo no canto tant de bo o eres un temazo, potser em linxen, però mola com anar enriquint més el repertori i que la gent es pugui fer fan d'altres cançons també que no siguin només el hit.
1: Clar, ara per ficar un exemple, l'altre dia vaig anar a veure els Pets i no van cantar Bon Dia, que podria ser
4: veritat.
1: Una cosa curiosa, però això a vegades passa.
4: És veritat, sí. Bueno, els Pets tenen molts hits, també. Clar. O sigui, tenen la sort que tenen... bueno, molt bé. Tenen molts ingredients, molt bons ingredients. Sí,
1: total.
4: Sí.
1: Però, per exemple, aquesta cançó, el Aether Delilah, mira el meu anglès, té gairebé 1.500 milions de reproduccions a Spotify.
4: Sí.
1: És una barbaritat.
4: També ens hem de situar en una època on es venien discos, perquè ara mateix potser penses en això i, per exemple, El fin del mundo de la Love You té moltes més reproduccions, però clar, estem en una època molt diferent. Aquesta gent venia molts i molts discos i, de fet, devia vendre singles només de Aether Delilah en aquella època. O sigui, que tenir una cançó que va sortir el 2002, avui en dia tingui aquestes reproduccions a plataformes, és moltíssim, és una barbaritat. We may only have
1: tonight, but till the aquesta també és seva, és el Rhythm of Love, però que també té una barbaritat d'escoltes. No tantes, perquè arribar a 1.500 milions de reproduccions és moltíssim, però en té 151 milions, que déu-n'hi-do.
4: No està mal, jo també firmava, per tenir.
3: És que les cançons són perfectes per comèdia romàntica, o sigui, és el tancament, és la part trista.
2: T'anava a dir, és que també em fa la sensació que igual hi ha alguns one hit wonders que sorgeixen de pel·lícules, és a dir... Tu imagina't que ara es fa superviral una cançó que ha sortit a una peli i tu escoltes aquella cançó, però hi ha molta gent que potser no sap ni quin grup l'ha feta. Vull dir, crec que també influeix molt el producte audiovisual en l'èxit actualment de les
4: total.
2: Cançons.
4: De fet, tenim el Sense Tu
1: que va sortir a
4: Pulseres i va ser un One Hit Wonder d'aquella època molt bèstia per sortir.
3: Va arribar a tot arreu, jo la coneixia també.
4: Sí, des de
3: Múrcia.
1: I passa moltes vegades que hi ha grups que versionen una cançó i que encara són molt més conegudes que l'original, que la gent associa aquella cançó a tal determinat veu o artista i que no és l'originària, no és el creador d'aquella cançó, però tot el món ja l'associa. Per exemple, passa... Ara potser em mates, Aitana, però amb Esbarzers molta gent es pensa que és de Zoo i no és
4: home,
1: això.
4: No,
2: Tomàs, posa algun efecte així, per favor, per a...
4: Bueno, mira,
1: és de la gossa sorda. Mira,
4: veus? Sorda.
2: És de la gossa sorda.
4: Bueno, mira, a mi em passa que jo vaig versionar una cançó de Ràdio Futura que es diu La moda juvenil a un dels meus discos i hi ha moltes nenes petites de Catalunya que es pensen que aquesta cançó és meva.
3: De fet, quan la Miley Cyrus va treure el primer disc, estava Girls Just Wanna Have Fun i jo pensava que era seva i va venir ma mare i em va dir no, carinyo, aquesta cançó té molt de temps.
4: Bueno, i Twist and Shout dels Beatles tampoc és seva.
3: Exacte.
4: És que al principi de tot, quan es gravaven discos, es gravaven versions. Al principi, el com es diu?
3: El que ballava
4: així.
1: Fred Astaire.
2: Elvis Presley.
4: Elvis Presley no em sortia. L'Elvis també feia moltes versions al principi. És un recurs molt utilitzat.
1: I l'All My Love no és de los Manolos, sinó que és de...
4: Això també mola que la gent ho sàpiga.
1: Que reivindiqui.
4: Reivindiquem l'All My Love.
1: L'All My Love. Però, Su, quan partim artistes aquí, és perquè, òbviament, sabeu fer una cosa que jo almenys no sé fer tan bé, que és tocar instruments, cantar perfectament, i ja que us tenim aquí, que porteu un One Hit Wonder, estaria molt bé escoltar-vos a vosaltres cantant. Clar, no sé quantes vegades vegades deus haver cantat aquesta cançó a la teva habitació, amb els amics?
4: Clar, l'he cantat molt en privat, però jo no canto mai en anglès. No sé si us heu adonat d'això.
1: No m'havia adonat.
4: I menys a la ràdio, o sigui, avui estic llançant-me a la piscina, però bueno, estem entre amics, suposo que això...
1: La primera vegada que
4: cantes. És la primera vegada que canto en anglès a la ràdio, sí.
3: Una altra estrena aquesta setmana, no?
4: Uau! Sí. I a més, estic rebentada dels aires acondicionats perquè és el pitjor del món pel coll, i... però bueno, ho farem bonic, que és una cançó molt bonica, i espero que els Playing With Tea m'estimin molt per haver-la portat aquí a la cera avui.
1: Avui al One Hit Wonder amb la Sue.

0: Escolta, gairebé m'agrada més aquesta versió que l'original.
1: Foniqueta, però bueno,
2: estupenda.
0: I això és la treva, i els convidats que venen aquí també els preguntem com us doneu treva, ja per acabar, Su, com et dones treva aquest estiu? Què fas per desconnectar?
1: Doncs bastant, encara que sembli una tonteria, tocant la guitarra, tio. A mi m'agrada molt estar a casa meva sola, sense que ningú m'escolti, i tocant i composant és on més tranquil·la em sento. O sigui que espero fer-ho molta estona, i algun lloc en platja també. Espero fer-ho.
3: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Su.
1: A vosaltres, guapos, gràcies.

0: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
1: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
0: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo, a la SER i SER Catalunya.
2: Avui ha vingut a donar-se treva, o a trencar la seua, la reina dels xafardets d'època, que defensa el català més que la seva llengua, més culer que guionista, l'escriptora Mar Picó.
3: El Barça entra a la meva vida gràcies al meu pare. Per mi, a més, el que representa no és només el futbol, és el com connectava amb el meu pare. Volia transmetre'm no només ser d'aquest equip, que al final és anecdòtic, no? Sinó com ser catalana.
4: Jo, quan tenia 13-14 anys, vaig escriure com una novel·la que mai ha sortit a la llum, no típica així, com molt dolentota, molt tal. Tenia un tiet, que ara ja s'ha mort, que ell era escriptor, i va veure que era en castellà, me la va tornar i em va dir: escriu en català, sisplau.
5: Mar Picó, estàs molt morena, això vol dir que ja t'has donat treva?
3: Sí, és de dir que portava uns mesos que no sortia gairebé de casa perquè estava escrivint sense parar. Bueno, és que he tret una trilogia, bueno, el tercer encara ha de sortir, però ja està escrit. I llavors l'he tret en un any 3 llibres, llavors he portat un ritme absolutament frenètic i a la que vaig entregar el tercer llibre vaig donar-me treva completament perquè tenia moltes ganes.
5: Com te l'has donada?
3: Doncs, bueno, de moment no me n'he anat de vacances encara, diguem, fora de Barcelona, però a mi m'agrada en el meu dia a dia molt. Jo tinc un gos, també, parlant de mascotes, que dèieu, i m'encanta sortir a passejar amb el meu gos, sobretot als vespres, que ja no fa tanta calor, fer com un passeig així llarg, amb calma, desconnectar, posar el mòbil en modo avió, això m'agrada molt i m'ajuda molt a relaxar-me.
6: Clar, jo us volia dir a la gent que ens estigui escoltant per la ràdio, que no ens estigui veient per YouTube, per X, que, clar, per contextualitzar, hem ficat un tall que parlaves de la catalanitat i, no, clar, no ho sabíem, però has vingut vestida amb la samarreta de Catalunya.
3: Una mica aposta, perquè, bueno, parlo d'ahir.
6: Ah, bueno, ja et preguntarem després, sí, també de futbol i d'això, però ha sigut casualitat, justament, que vingui vestida d'aquesta manera.
5: 100%. I, Marc, no sabem si els escriptors podeu tenir vacances, perquè és això, o sigui, tu escrius quan has d'escriure amb una rutina o quan et ve la inspiració?
3: No, jo he de tenir una rutina 100%, perquè al final tens uns timings. Jo, potser si fos

0: Com bé diuen que les muses et pillen treballant, no?
1: Bàsicament, sí, sí.
2: De quantes hores estem parlant?
1: És que, bueno, quan vaig més justa d'entregues, potser em passo literalment 12 hores al dia escrivint sense parar. Bueno, sense parar, faig un pipi, vaig a beure aigua, trec el gos, això són les més pauses, però jo vaig estar aquest últim mes que havia d'entregar el tercer i anava així molt apurada. Això, és que 12 hores al dia, és que no veia els meus amics, no veia la llum del sol, quasi.
3: Clar, una cosa que ens estava indignant aquest matí quan estàvem preparant l'entrevista era que a totes les entrevistes el titular era l'escriptora, el guionista, jove, la jove, sí. Tot el rato jove. Clar, en el món editorial o professional sembla com raro una persona que jove que s'hagi de reivindicar tant aquesta paraula.
1: O sigui, sí, malauradament. També he de dir que hi ha cada cop més escriptors joves, gràcies a Déu. Hi ha l'Etna Miró, fa poc, no sé si la coneixeu, l'Ania Posada, per exemple, el Martí Melcion, no? Com cada cop hi ha més noms, entre cometes, joves. El Gil Prat sobre Roca, sense anar més lluny, que crec que té 30 anys, vull dir, és jove ell encara, i ha fet un mega bestseller. Però sí, és veritat que costa, sobretot, perquè, bueno, és veritat que els segells editorials, jo crec que s'hi juguen molts diners i prefereixen apostar per perfils més sènior. Bueno, dic els segells editorials, però això també passa en el món de la televisió. Visió, la producció,
2: la resta del món.
1: Sempre prefereixen apostar per perfils sèniors. Entenc que quan t'hi jugues diners prefereixen anar a lo segur, però sí que és veritat que jo vull reivindicar que la gent jove, hi ha molt de talent jove per explorar i per explotar. I, bueno.
2: Vas venir fa poc relativament al Llapis de Memòria, sí. I ahir quan vas començar, que el Jordi et va dir, el Jordi Manau et va dir com és jove però tries cançons de superpersona gran.
1: Ah, sí?
2: Ets massa jove per cançons com aquesta?

0: Et consideres una mica una vie jove?
1: En certes coses sí, però en certes coses tot el contrari. O sigui, jo trobo en aquesta edat, jo tinc 27 anys, i és una edat una mica rara, perquè tens alguns amics que són completament adolescents vivint amb els seus pares i tens altres amics que estan literalment casant-se amb la teva edat, no? Llavors, jo em trobo com en aquest limbo raro que hi ha vegades que estic envoltada d'amics i vull fer plans encara de sortir de nit, discoteca, no sé què, i de cop no tinc ningú amb qui anar-hi perquè els meus amics o no poden o literalment els hi fa pal i no volen anar, saps? Llavors, en altres coses, crec que a nivell de maduresa o altres coses, potser sí que sóc una mica viejoven en alguns gustos, però en altres no. Sóc molt contradictòria, però bueno, també però, està
2: veure,
1: bé, no?
2: Clar, ara els pets, perquè hem tornat a sortir avui, abans hem parlat dels pets, ara un altre cop, l'altre dia, torno a parlar del concert, però que la gent era de totes les edats. Sí. A vegades la música és tan universal i al començament que hem picat una cançó que ens has dit tu que et dona treva, de Goril·la, és tan universal que et pot agradar un grup que porti 100 anys que hagi desaparegut, actual, no. I, per exemple, Goril·la et va tocar fa poc a Barcelona. No sé si els vas poder veure.
1: No els vaig poder veure, no em va fer molta ràbia. Però a mi m'agraden molt. No només m'agrada aquesta cançó, he posat aquesta perquè és la que com més m'emociona, potser, però m'agraden moltíssims i de tots els àlbums que han tret i estils molt diferents. M'agrada molt.
2: No sé tu quina època t'hagués agradat néixer o viure, perquè parles d'un llibre o d'una trilogia que ara desgranarem més, però que parla d'una època en concret.
1: No, jo crec que m'ha agradat néixer l'any que vaig néixer i viure tot el que vaig viure. O sigui, si de cas sento nostàlgia per la vida que he viscut jo, potser fa 15 anys o 10 anys, saps? Com aquest període de temps. Però bueno, sí que és veritat que quan he d'escriure històries, a mi m'agrada explorar com altres èpoques, és veritat, perquè trobo que al final és com més interessant i et permet, com que no sabem tant del passat, et permet com una mica més de ficció, de fantasia, no? I això és guai. Però a mi m'ha agradat néixer l'any que vaig néixer, sí.
3: T'ha agradat, però en realitat vas ambientar la teva primera novel·la, Els Faura, entre el seny i el desig, com el que defineixes com els Bridgerton catalans en el segle XIX.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
3: Llavors, també ahir fas molta feina de recerca, de saber què és el que pots dir, què és el que feien, què no és el que feien. Com et prepares tot això?
1: Sí, molta recerca, moltíssima. Tant abans de posar-me a escriure com mentre estava escrivint, constantment em sorgien dubtes de detalls que havia de posar, si estaven esmorzant, què esmorzaven, no? Si ja la gent prenia cafè, si no prenien cafè, no? Com detalls que semblen una tonteria però que eren importants. O sigui, he intentat ser el més acurada possible històricament. Potser se m'ha passat alguna cosa? Bueno, potser. Però ha passat com molts filtres i he intentat ser el més rigorosa possible dintre d'òbviament la fantasia que és ambientar-ho en un poble que no existeix, que és Vall del Pi, que també volia tenir aquesta part una mica de ficció, de fantasia.
3: I en quin moment se't va ocorrir de dir vull debutar parlant d'una novel·la del segle XIX?
1: Doncs va ser més que res parlant amb la meva editora, vam pensar, vale, quina història podem fer que els

0: lectors els interessi llegir, no? I pues, això, xerrant, se'ns va ben veure que estan molt de moda els Bridgerton i tota aquesta novel·la romàntica d'aquella època concret, no? Però no hi havia res que fos nostrat d'aquest tipus. O sigui, teníem, òbviament, novel·les, potser més antigues, ambientades en aquella època, però que fos així, estil Bridgerton, una mica amb el salseo, romantiqueo, així, no n'hi havia res. I vam dir, ostres, tenim tot el, tota la cultura que tenim, tot el folklore català que tenim, que és xulíssim, i que, doncs, per què no fer una cosa així més divertida, més lleugera, però alhora una mica autèntica, no? Recuperant tots aquests elements i que siguin acurats de l'època, per què no fer una cosa així? I ho vam fer, i mira, a la gent li ha agradat, llavors ha sigut molt xulo la rebuda.
1: I t'ha passat algun cop de com estar tan ficada en la novel·la, de dissociar una mica i llavors fas un match en Tinder i comences a imaginar-te un romance del segle XIX o estàs amb les amigues fent una birra i és com, ah no, el té al saló a la tarda.
0: O sigui, no tan així, però sí que m'ha passat que, sobretot, jo crec que pel ritme que he portat escrivint les novel·les, la quantitat d'hores que passava allà, que clar, i a més, quan tu estàs escrivint una novel·la, és com una cosa molt secreta, o sigui, saps tu la història i la teva editora i no ho pot saber ningú més, perquè saps, bueno, és una cosa com que no pot traspassar. I llavors, jo tenia com moltes ganes d'explicar, com jo em notava com que jo havia estat vivint 12 hores de la meva vida a Vall del Pi, i llavors sortia a passejar el gos o amb uns amics quedava, no sé què, i em sentia això, una mica dissociada, dir, jo he estat a un altre lloc i ara estic en un altre lloc i tinc ganes com de parlar del que m'ha passat en aquell altre lloc. No, no m'ha passat a mi, com és una història que estic escrivint, no? Però sí, una mica aquesta sensació sí que era.
2: I t'ha passat això que diuen molts escriptors de tenir un bloqueig, de dir, perquè tu has dit que tens unes rutines, però al final no és el mateix treballar en una oficina que en un treball creatiu, que és com, igual avui t'has de dedicar 4 hores, però és que no t'estàs sortint. Què fas en aquell moment?
0: Sí, o sigui, sí que he tingut dies de molt bloqueig, sobretot jo sóc una persona, a més, que sóc com molt dramàtica a nivell de que jo veig una dificultat i la magnifico molt. Jo per mi és com, vale, no, això ja és impossible, com sóc molt negativa en aquest sentit. Llavors, sí que se'm feien molt aquestes muntanyes, però per sort, com que no treballava sola, treballo amb una editora, és una persona a la que jo li puc escriure 24 hores del dia, Mariona, des d'aquí una abraçada, ets la millor, i li envio un àudio allà com cagant-me en tot i queixant-me i com explicant-li el meu drama, el meu problema. Ella m'escolta amb tota la paciència del món, com em dona feedback, i a mi m'ajuda molt, com tenir una persona amb qui poder desfogar-me i després dir-li, vale, Mariona, perdó, sí, tenia raó, vale, sí, tal, com m'ajuda molt a desbloquejar-me. Llavors, sí que és veritat que he tingut dies de dir, avui no puc, i hi ha hagut dies en els que he dit, vale, doncs avui no escric, no passa res, em dono un break.
2: Una treva,
0: correcte, però el dia següent sí que dir, això és avui i demà m'hi torno a posar i fer-ho, saps? Sí, crec que és important trobar l'equilibri una mica, també.
3: Parlaves al principi, quan t'hem preguntat sobre l'època d'això, que el que et dona el segle XIX és que et pots arribar a imaginar coses, perquè com no sabem moltes coses, o algunes no les sabem tantes, i tu t'ho pots arribar a imaginar d'una forma o una altra, convencer i fer-te les teves. No sé quines d'aquestes coses has plasmat en aquestes novel·les, alguna cosa que t'has imaginat que t'hagués encantat que hagués passat i que ha sigut una miqueta a veure, no estic clar si fos així, però anem a provar-ho.
0: Per exemple, el segon llibre de la trilogia, que va sortir al juny, relato una festa major, que sí que vaig fer recerca per veure com eren les festes majors i hi ha molts elements que són acurats, no? Però sí que em vaig prendre la llicència de que en aquella època les festes majors duraven 2 o 3 dies. Era un cap de setmana i ja està, hi havia com un parell de cosetes i ja està. Però jo volia que fos una cosa com més llarga perquè tota la història pogués tenir lloc al llarg d'aquesta festa major. I llavors la vaig allargar i vaig decidir que serien 7 dies, que hi hauria un munt d'activitats que eren acurades per l'època, però potser eren com que no es feien totes perquè no donava temps, no? I les vaig fer totes allà i llavors és, bueno, un festival, és una festassa major durant 7 dies.
3: Tocaven xarango, bossa sorda, tots en allà, no, no tot, eh?
0: No tant, però una mica seria traslladat a l'actualitat, sí, sí.
3: Seria això.
1: Ho has dit ara, que al juny vaig treure el segon llibre, Els faura entre el foc i les brasses, algo que ens puguis avançar per enganxar?
0: Crec que els lectors que s'hagin llegit el primer llibre i els hagi agradat molt... bueno, aquí faré un mini-spoiler, però bueno, si no us ha llegit el primer, aneu una mica tard. Els hagin agradat els personatges de l'Eulàlia i el Pau, aquí veuran que la seva història continua i la podran explorar una miqueta més. I hi haurà una miqueta més de salseo, també, això.
2: Que, ara que parles d'una història d'amor, jo tinc entès que tu has dit que no, és massa, que no eres massa romàntica.
0: No ho soc,
2: no. Però parles d'amor.
0: Sí, bueno, però crec que també un... Ara semblarà que em tiro flors, però no, però crec que un bon creatiu ha de ser capaç de sortir de la seva zona de confort i fer coses que potser no li agraden a ell i fer-les bé, saps? O sigui, jo és veritat, jo era una persona que jo no sóc ni gens romàntica, sóc una persona molt objectiva, molt racional, I tampoc consumia... O sigui, sí, quan em vaig haver d'inspirar pels Faura, vaig consumir molt literatura romàntica i sèries i Bridgerton i tot això per fer-me una idea, no? Però jo fins al moment en el que vaig decidir escriure els Faura no era especialment lectora d'aquest tipus d'oci, perquè, mira, no era el que a mi potser em connectava més. Però, bueno, crec que estic molt orgullosa d'haver aconseguit fer una cosa d'aquest estil que mai m'hauria imaginat fer-ho i que, a més, bueno, crec que m'ha sortit bé i als lectors els hi ha agradat, no? Llavors, és xulo, crec que està bé sortir a la zona de confort. A mi m'encanten els reptes, m'encanta fer coses que no m'hauria plantejat fer i crec que és molt important que la gent també s'animi, no? Que no ens limitem només a, bueno, sé fer això i llavors faré només això. Com, bueno, explorem una miqueta més.
2: I quin seria un altre repte que t'agradaria aconseguir, per exemple, en el món de l'escriptura? Algun gènere que digues...
0: Ostres, aquí m'has atrapat. O sigui, és veritat que estic treballant en un altre llibre, però no puc dir res perquè la meva editora em matarà, per tant, no puc dir res.
1: No.
3: Si estem en família.
0: És diferent. Però potser et diria acció, la novel·la d'acció. Crec que no és una cosa que em senti del tot còmode fent, però crec que precisament per això m'agradaria fer una mica d'acció, sí.
3: Clar, perquè de fer els Faura, aquesta trilogia, que ja tenim dos edicions, falta la tercera, el tercer llibre, també has fet de guionista, per exemple, la sèrie Jo mai mai. No sé si és més fàcil escriure amb una mica d'imatge, sabent que sortirà al cinema, a la televisió, això, o escriure totalment en blanc.
0: És molt més fàcil ser guionista, molt més fàcil. Perquè, a més, treballes amb un equip. Sent escriptora ets tu i el teu llibre i ets tu qui l'ha d'escriure tot. En canvi, sent escriptora és molt més amè i molt més divertit perquè sou cinc, entre tots penseu la història, hi ha coses que tu potser no t'hauries imaginat que llavors les altres te les proposen i de cop entre tots trobeu una cosa que mola. A l'hora d'escriure els capítols és molt més ràpid perquè no t'has de posar en plan i va a dir, i va, saps, com va somriure, com això no. Això tu escrius el diàleg i les accions necessàries i ja està, és molt més esquemàtic i molt més ràpid d'escriure. Però... et diria que és molt més satisfactori escriure un llibre perquè és això, costa molt més, però és molt més satisfactori quan l'acabes i el resultat final és un 99% teu. Òbviament, després tens correctores d'estil, tens els editings de l'editora, però l'essència, gairebé tot, és una cosa que has fet tu i només tu, i llavors, i això és el que es publicarà, no? Que a la sèrie intervenen molts més agents, per bé i a vegades pues, per, bueno, que no t'agrada tant com acaba sortint, però bueno, que vull dir, és el que hi ha. Llavors, està guai que jo hagi pogut fer les dues coses i me n'alegro molt i m'agradaria molt continuar fent les dues coses. Llavors, bueno, hi ha coses bones i coses dolentes a totes dues bandes.
2: I tu ets escriptora, però també ets lectora.
0: Sí.
2: Pregunta curiosa.
0: Sí.
2: Llibre en paper o digital?
0: Jo sempre de paper, sóc molt clàssica, viejo ben en aquest sentit que dèieu, jo és que sóc incapaç de... O sigui, mai he pillat lo dels e-books, sé que hi ha gent que li funciona moltíssim, que és molt pràctica en portar tot la platja i tal, jo és que a mi llegint una pantalla mai m'he acabat d'acostumar. O sigui, algun cop ho he hagut de fer pues perquè no trobava el suport digital, no? I mira, pues te'l descarregues en PDF o el que sigui, te'l llegeixes al mòbil. Però jo prefereixo 100 vegades més un llibre en paper.
3: I tu creus que... Com el vinil, com el disc, això...
2: Sí, però, per exemple, els discs, els CDs, han desaparegut al llarg del temps i ara escoltes només per Spotify.
3: Sí, és una
2: pena
3: total.
2: Tu creus que el llibre sí que es mantindrà a pesar de totes les altres coses que vagin sortint?
0: Sí, jo crec que sí, perquè també hi ha molta gent que li agrada tenir els llibres en paper a les prestatgeries. De fet, hi ha molta gent que se'ls llegeix en digital i després se'ls compra en paper perquè els agrada com queden a la prestatgeria, no? Que això, bueno, aquí podríem entrar en un debat de, bueno, el capitalisme, si s'ha de fer aquesta mena d'oci de consumisme amb la literatura, és un altre debat. Però jo crec que el paper encara té tirada. I, bueno, per mi millor, perquè a mi m'agrada més.
3: Quan t'hem donat la benvinguda, hem ficat un tall d'una altra entrevista que parlaves que hi havia un tiet teu, que era escriptor, que et va dir per què no escrius en català.
0: Sí.
3: Aquest tiet era Josep Maria Benet i Jornet?
0: Sí, confirmo.
3: Allà va començar una mica tot aquest parentès de l'escriptura, de també escriure en català, avui vestida amb la selecció catalana i tot.
0: Sí, o sigui, malauradament no va poder influir com tant el meu tiet, perquè el meu tiet va agafar Alzheimer quan jo tenia 12 anys o així, i ja es va retirar, diguem, de la vida professional i mica en mica, bueno, la gent que hagi viscut col·lateralment aquesta malaltia sap que és molt dura i que les persones pues, deixen de ser ells mateixos, no? Llavors, ell mai em va poder veure... convertir-me en escriptora, a part que bueno, es va morir durant el Covid i jo justament quan vaig començar va ser després del Covid. Llavors ell mai em va veure convertir-me ni en guionista, ni en escriptora, ni em va poder donar consells, ni em va poder assessorar, ni vaig poder ser Nepo Baby, aquí ho deixo ja clar, jo no sóc Nepo Baby, ojalà ho hagués pogut ser, perquè ho hagués sigut tot molt més fàcil.
3: Jo ficaria l'alerta boomer perquè no sé què és Nepo Baby.
2: Nepo Baby són aquelles persones que es fan famoses perquè provenen d'una família que ja han sigut famosos en aquest àmbit. Per exemple, la Hailey Bieber, el seu tiet, és un dels productors de Hollywood.
0: Sí.
2: Venir d'un parentesc que t'ha ajudat a arribar on estàs.
1: En plan, Kiko Rivera, Isabel Pantoja.
2: Però també és un altre exemple.
3: M'encanta aquest exemple perfecte. També.
0: Exacte, correcte. Llavors, jo no m'he pogut beneficiar d'aquesta etiqueta, tant de bo, però no ha sigut així. Però
3: entenc que és un referent, que
0: ell sempre ha estat un referent superimportant per mi, perquè jo des de molt petita volia ser escriptora i m'emmirallava amb ell, i això, i vaig escriure una novel·la que no va sortir mai a la llum, li vaig presentar, era en castellà, perquè a casa meva, menys amb el meu pare, tots parlàvem en castellà entre nosaltres, perquè bueno, la meva família no és de Catalunya, només el meu pare, i llavors jo parlava català i castellà indistintament, però a l'hora d'escriure, doncs vaig escriure aquella en castellà. I el meu tiet em va dir com, sí, escriu en català, va. I en aquell moment jo no vaig entendre per què m'ho va demanar i em vaig quedar així com una mica com, però què més dona, no? I va ser com, bueno, més endavant, quan vas madurant, vas conscienciant-te de, bueno, la catalanofòbia, la necessitat de defensar Catalunya, de defensar la cultura catalana, de defensar la llengua, com que realment està amenaçada, que no és una pel·lícula que ens estem fent, no? I llavors vaig decidir, a mode reivindicació, que jo volia treballar sempre en català, almenys en els meus propis projectes, no? Llavors això, vaig fer un curs de guió, vaig decidir que el projecte que feia durant aquell curs seria en català. Gràcies a això, en part, després, quan em van oferir treballar a la sèrie, era una sèrie en català, els projectes que m'han ofert després eren en català, no? Jo he estat molt contenta, que no dic que si m'haguessin ofert una cosa en castellà o que me l'ofereixin en un futur, no la faci, perquè és una llengua que jo parlo i escric sense cap mena de problema, perquè també és nativa, però sí que és veritat que jo estic molt orgullosa d'haver pogut treballar en català i reivindico que la gent s'atreveixi a fer-ho més.
3: I potser avui la roba que portes és per reivindicar sí. El que va passar ahir de... No, vas veure el partit, no?
0: No, no el vaig veure, però em vaig entrar a tots els gols. Jo estic en contra del Mundial.
3: Val, total.
0: I això que soc molt futbolera, però bueno, així per... La cosa més lleugera que jo dic per defensar-me és que Espanya ens lesiona tots els jugadors del Barça sempre. Llavors, aquest ja és un motiu pel qual està en contra del Mundial.
3: Doncs Marc, moltes gràcies per venir aquí a la Treva, per explicar-nos com et dones Treva,
0: gràcies
3: tot aquest estiu. Una mica de descans, no?, després de...
0: Sí, ja toca, ja va tocant, exacte.
3: Que no ens has dit la tercera entrega, quan sortirà?
0: El 3 de setembre.
3: Ja tenim data.
0: Seguida. Sí, ja està, ja està. És que han anat, fim pam.
1: Doncs tothom que teniu l'estiu per llegir-vos tot,
2: posar-se al dia i al setembre pel nou llibre de la Mar Picó. Moltes gràcies, Marc.
0: Merci.

0: Gràcies a la Mar Picó i a la Sui, també als oients guapes i guapos que us doneu treva cada dia aquí a la sèrie Ser Catalunya d'una a dues.
1: Demà tornem a ser aquí a la una, estrenant secció de cinema amb el Fausto, descobrint la treva del Sergi Estrella i parlant, com hem dit abans, de l'especisme animal. Ja sabeu que ens podeu enviar els àudios al 648-83-43-78 dient-nos quines mascotes teniu, si teniu hàmsters, gossos, si es sentiu ofesos, si vos critiquen a la vostra mascota, tot. Ens ho podeu dir tot.
0: Animeu-vos.
2: Tot això amb Tomàs Sánchez a la tècnica, Laia Meseguer a la producció i Noemi Pérez a les xarxes. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Fins demà.
0: I doneu-vos treva. Adéu-siau.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Pues ayer una locura, la verdad, con toda la familia, los amigos ahí, todos juntos, gritando, saltando.
2: Con mucha emoción, como siempre.
3: Celebrando la tope.
4: A pesar de que era un día de diario, un día laborable, la calle se llenó y parecía un sábado por la noche de las mejores ocasiones, todo lleno. Yo lo celebré aquí, pues lo celebré con un colombiano que no lo conocía de nada.
1: Con mi familia ahí, todos gritando, bueno, bailando un poco.
5: Creo que lo vamos a conseguir.
6: España va a ganar la segunda estrella.
7: Es la sensación que compartimos un poco todos unas horas después. Esas son risa de medio lado que nos lleva saliendo toda la mañana casi cada vez que cruzamos alguna mirada con alguien y pensamos qué partido volvemos a estar en la final de un mundial.
0: Hora 14 en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La selección española se despierta a esta hora en Dallas para poner rumbo en las próximas horas a Nueva York, donde se va a jugar el domingo esa segunda estrella. No se ha hablado otra cosa desde anoche. Miles y miles de españoles han alargado la celebración esta madrugada después de un partidazo en el que, como apuntan esta mañana las portadas de medio mundo, España consiguió anular a Francia con una exhibición táctica que nos vuelve a meter 16 años después en la final del Mundial. Nos vamos hasta Dallas. Antón Meana, muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal, Liébana? Muy buenas. Las 7 de la mañana y amanece con una sonrisa el hotel de la selección aquí en Dallas. Y lo que más les emociona es precisamente esto, los sonidos de la gente, las imágenes de las plazas de España. Saber que tienen a un país en la calle y que están a 90 minutos de ser leyenda, como lo fueron Casillas, Iniesta o Xavi en el año 2010. Como dices, el equipo está todavía aquí en Dallas, tienen hoy entrenamiento de recuperación y esta misma noche viajan a Nueva York para instalarse en Nueva York y vivir allí la previa de la gran final del próximo domingo.
7: Desde Francia hasta Argentina, Alemania o Reino Unido se rinden a la selección con portadas, titulares y frases como impotentes ante la roja, que ya espera rival en la final. Este va a salir esta noche del Inglaterra-Argentina, otro partido de fútbol que es mucho más que eso y que contaremos en Carrusel a partir de las 8 de la tarde. En unos minutos repasamos todo lo que han dado de sí estas últimas horas y le tomamos el pulso a la afición española en un miércoles en el que el gobierno insiste en cuestionar a la justicia después de la condena de 9 años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez. Es el ministro Óscar Puente hace unos minutos con nuestros compañeros de Radio Valladolid.
9: Estamos viendo una justicia claramente de dos velocidades, una justicia con una cojera hacia la derecha tremenda y una justicia que desde mi punto de vista pues está asumiendo un rol político ante la incapacidad de quien tiene que asumir lo que es el Partido Popular. Si el Partido Popular quiere gobernar, lo que tiene que hacer es demostrar liderazgo, demostrar proyecto y convencer a la ciudadanía de que es lo que conviene para el futuro de nuestro país. Y si no es capaz de hacerlo, pues sinceramente creo que el rol del Poder Judicial no es ayudarle.
7: Un cuestionamiento que ha aprovechado Alberto Núñez Feijóo para volver a llamar autoritario al Ejecutivo. Ha sido en Madrid, en la inauguración del foro en el que el PP europeo celebra su 50 aniversario.
10: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
7: Esta mañana hemos conocido el primer CIS tras la condena, entre otros, de José Luis Ábalos. Pese a ello, según el barómetro, el PSOE mejora casi 2 puntos en estimación de voto, obtiene un 33% y se los quita el PP, que se sitúa por encima del 25%. Aunque donde ha sido histórica la mañana es en el campo de Gibraltar.
11: Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia. En fin, hoy el fin de la verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para esta región.
7: Así ha valorado el acuerdo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha asistido esta mañana al acto simbólico de demolición de la verja que separa el Peñón de la línea de la Concepción. Desde hoy, si acaban los controles, se puede pasar libremente, lo que va a facilitar y mucho las cosas a trabajadores transfronterizos como Momo, que nos ha contado en Hoy por Hoy con Pedro Blanco las dificultades que ha pasado todos estos años.
12: A nivel laboral, será una alegría porque cuando uno terminaba su horario laboral, bien a las 4 de la tarde o sobre más o menos sobre esa hora, luego te encontraba que cuando cogía la curva del túnel, te encontraba que había 3 horas más para llegar a tu casa. Entonces, la jornada laboral no eran 8 horas, eran 12.
7: Es un acuerdo que les favorece sobre todo a ellos, a los trabajadores, a los que escucharemos a partir de las 2:30. Y hoy vuelven a subir mucho las temperaturas y hay que tener cuidado con el calor, sobre todo al este del país. Desde hace una hora, el litoral valenciano y Zaragoza han entrado en aviso rojo por altas temperaturas. Nuria Seró.
2: Hola, muy buenas tardes. Hoy el calor es extremo en el este peninsular y en Baleares. Atención, que está activado el aviso rojo tanto en la ribera del Ebro de Zaragoza como también en el litoral de Valencia. En Valencia ya se han alcanzado los 38 grados en el aeropuerto. Ha cambiado la dirección del viento, es de componente marítima, así que será difícil que las temperaturas vayan subiendo. Mucha atención, que en el este peninsular hoy esperamos chubascos y tormentas que pueden ser fuertes, especialmente entre Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, región de Murcia, tormentas acompañadas de granizo, incluso algún reventón cálido. Mucha atención. Por otro lado, el ambiente es mucho más suave en el Cantábrico Oriental y, de hecho, allí esperamos precipitaciones.
7: Con la producción de Aldo Gómez y Toñi Fernández y con Miguel Hijosa y Juan Carlos Fernández en la técnica, comenzamos. Son las 2 y casi 6 minutos.
0: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
3: El Parlament considera com a faltes lleus episodis com aquests a l'hemicicle protagonitzats per Vox o Aliança Catalana.
5: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
13: Gastar-se el dinero en drogues i putes.
3: La darrera reunió de l'Estatut del Diputat admet que la Cambra Catalana no té eines per frenar els discursos d'odi i recomana als partits afectats que ho portin a la Fiscalia. Dia de dol i minut de silenci aquest vespre a Manlleu per la mort de dos germans bessons 12 anys ofegats al riu. Se'ls va localitzar ahir després que els seus pares denunciessin que no havien tornat a casa. Els Mossos ho estan investigant, però creuen que es tracta d'un accident. La Guàrdia Urbana de Barcelona podrà disparar amb pistoles taser als menors de fins a 14 anys. El PSC i la dreta han aprovat el nou reglament que han criticat partits com Esquerra Republicana.
14: Si algun dels meus fills, quan tenien 14 anys, li haguessin llançat una descàrrega, m'hauria cagat en tot. Esperem, doncs, que agents de la Guàrdia Urbana tinguin més seny que no pas el de la vessant política d'aquest ajuntament.
3: L'Ajuntament ja ha comprat 150 d'aquestes armes perquè comencin a ser utilitzades per la policia municipal a partir de la tardor. Els graduats en Medicina i Odontologia són els que cobren més quan han acabat la carrera, els que menys els graduats en Història. Segons un informe ACU, que han castat a 50.000 joves que acaben de sortir de la universitat, és a l'àmbit de les humanitats on hi ha més contractes temporals. Intent de robatori a casa de la Minya Mal, a Esplugues de Llobregat. Dos individus amb passamuntanyes han intentat entrar-hi aquesta matinada a la mansió del futbolista hores després del partit entre Espanya i França. Tot això en aquest dimecres en què la tercera onada de calor a Catalunya tocarà sostre. Núria Sedes, bona tarda.
15: Hola, molt bona tarda. Avui és la jornada més càlida d'aquesta tercera onada de calor. Tota Catalunya està en avís per altes temperatures, inclús s'ha activat l'avís vermell tant al Vallès Oriental, Vallès Occidental, com també al Baix Llobregat. De fet, al prelitoral ja s'estan superant els 38 graus. Jornada extremadament càlida i també hem de parlar de la calitza, que deixa el cel força tèrbol en qualsevol punt del territori. Si s'escapa alguna gota tallada serà en forma de fang. I atenció, que aquesta tarda podem tindre algun esclafit càlid.
3: A la tècnica tenim a Jordi Oros, a la producció Lèlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
3: Què tal? Bona tarda. Dia d'avui, cap Parlament d'Europa, tampoc el de Catalunya, té per escrit el seu reglament com afrontar els discursos d'odi que fan diputats dins de l'hemicicle. Aquests discursos han anat a més. Per exemple, Sílvia Orriols es dirigia així a una diputada d'Esquerra per portar el vel al Parlament.
5: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
3: O quan el diputat de Vox, Juan Garriga, es dirigia així al PSC.
13: Gastarse el dinero en drogas y putas como han hecho los socialistas.
3: Tots aquests episodis han estat denunciats pels partits afectats a la Comissió d'Estatut del Diputat. És l'òrgan que ha d'avaluar aquests casos. Feia 10 mesos que no es reunia, ara ho ha fet per determinar que aquests episodis són faltes lleus i que, com que el Parlament no té eines, el millor és que els afectats vagin a denunciar-ho a la Fiscalia, Laura Pons.
16: Sí, són faltes lleus perquè en el reglament del Parlament aquests discursos no estan regulats. De fet, ni es menciona el que és un delicte d'odi i per això el que ha fet el Parlament és obrir la porta perquè els partits que ho considerin vagin directament a la Fiscalia. De moment, el que ha de decidir la mesa del Parlament és com se sanciona aquests diputats, si se'ls amonesta públicament o si els fan pagar una multa que pot arribar, atenció, als 12.000 euros. En paral·lel, però, els partits també treballen per reformar el reglament del Parlament.
17: intentarem definir la màxim possible què és el que és un discurs d'odi.
18: Això vol dir sancions i també vol dir clarament crides a l'ordre en el ple.
19: El que demanem és contundència, molta contundència.
16: Són diputats del PSC, Comuns i la CUP. També Junts i Esquerra negocien la reforma. Volen que les sancions tinguin rang de llei i no quedin en paper mullat. S'espera que el text arribi a finals de juliol.
3: Els partits volen impulsar ara un reglament per combatre aquests discursos, però, Laura, com és que fins ara no existia, si ja fa anys que hi ha denúncies com aquestes?
16: Doncs perquè, Joan, els partits no saben com regular-ho. No hi ha una fórmula per combatre els discursos d'odi de l'extrema dreta ni a Catalunya ni a Europa. De fet, hi ha dubtes sobre els límits amb la llibertat d'expressió, a on comença i a on acaba el que es pot dir dins de la Cambra Catalana, de la Cambra Catalana o de qualsevol altra cambra. Els partits també temen que la situació se'ls pugui girar en contra, així que la mesa del Parlament ha analitzat com combatre-ho, s'han fixat amb exemples també d'altres càmeres, han anat al Parlament Europeu, però fons de la mesa admeten que no tenen una solució perfecta.
3: La Comissió d'Estatut del Diputat va tard en la seva feina perquè de moment només s'ha pronunciat sobre aquests episodis denunciats que ara explicàvem, que són denúncies d'abans del 2026, però sobre la taula hi ha més episodis.
16: Sí, té quatre denúncies més. La primera és aquesta d'Alberto Terrades, de Vox, insinuant que deportarien a la diputada d'Esquerra per ser musulmana.
20: Musulmán el que no vote. ¿Qué tiene de malo esta frase que nace de la espontaneidad y de la alegría de nuestro pueblo? Si al escucharlo, la señora Nayat de Esquerra Republicana decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
16: El segon cas és contra Rafael Vilallonga, per referir-se a la CUP com a delinqüents, i un tercer contra Júlia Calvet, diputada de Vox, que va qüestionar la compareixença d'una representació de la joventut de l'Àfrica Negra al Parlament.
21: Para hablar, digamos, de los retos de la juventud africana, yo creo que el lugar ideal para hacerlo es África.
16: I un últim, també d'una diputada de Vox, per dir que l'expresident Lluís Companys era un assassí.
3: L'Oriol Bartomeus és politòleg i és director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Què tal, Oriol? Molt bona tarda.
22: Bona tarda.
3: Tu defenses que un diputat al Parlament ha de poder dir de tot, que la llibertat d'expressió ha de prevaldre. Per tu, quin és el límit i si això es pot fixar en un Parlament? Com el Parlament pot fixar on està aquest límit de la llibertat d'expressió versus els discursos d'odi?
22: Hi han dos límits, o hi haurien d'haver dos límits. No, de fet, hi han dos límits. Hi ha un límit de la cortesia parlamentària, que qui posa el límit és la presidència del Parlament. És a dir, la presidència té la capacitat d'advertir a un diputat que allò que ha expressat doncs està mal dit i que, per tant, no es tolerarà insults o faltes de respecte entre els diputats. Això forma part de les atribucions de la presidència. I després hi ha el que seria el límit de la justícia. Mm. És a dir, quan algú amenaça, profereix una amenaça concreta contra una altra persona, això és un delicte i està tipificat. Més enllà d'això, clar, en seu parlamentària, ja sigui en un Parlament o en un ple d'una diputació o en un ple municipal, clar, els representants polítics tenen llibertat per expressar les coses que pensen. I més enllà del límit que li pot posar el president, el diputat té llibertat.
3: Clar, parlaves de l'autoritat. El president del Parlament, que al final forma part d'un partit, la Comissió d'Estatut del Diputat també la formen part membres de diferents partits, que el Parlament es plantegi aquestes multes, que sigui l'àrbitre, això creus que pot ser una solució, pot portar a la fi d'aquests discursos d'odi?
22: Això és una via una mica complicada. Complicada des del punt de vista del límit, perquè quan hom comença a definir, clar, com defineixes un discurs d'odi? Què és un discurs d'odi i què no ho és? On poses tu el límit del que és expressable i del que és condemnable? Això per una banda. Les majories canvien, llavors les majories que hores d'ara poden considerar que alguna mena d'expressió és un discurs d'odi, més endavant poden considerar exactament el contrari. És a dir, aquí obres una via, obres un espai molt relliscós. I aquí, en el fons, del que es tracta és que hi ha hagut una eliminació dels límits a les expressions. És a dir, el que hi hauria d'haver no és una condemna jurídica a aquest tipus d'expressions, sinó una condemna social. És a dir, aquesta mena d'expressions no s'haguessin permès en un Parlament fa 20 anys. I el problema que estem vivint ara és que la justícia social, en el sentit de dir la condemna social a aquesta mena d'expressions, ha desaparegut. La bona educació en la conversa pública ha saltat pels aires, de tal manera que és normal que una presidenta autonòmica li digui fill de puta al president del govern, i això, en lloc de tenir un càstig social, és a dir, en lloc de que la gent s'aixequi i digui home, això no es pot dir, no, hi ha aplaudiments. I, per tant, la via judicial és una mena d'intentar salvar aquesta manca de condemna social. Però això és molt complicat.
1: I penso, fins i tot, que això també ho veurem i es pot aplicar als plens municipals, no? On és l'alcalde o alcaldessa la que al final també fa una mica, entre cometes, de funció de president del Parlament en els plens municipals.
22: Sí, clar. En els plens municipals l'alcalde o alcaldessa té aquesta capacitat. El que es preferiria és que els representants polítics es continguessin en les seves expressions. Però llavors hi ha aquelles coses. Si hom obre la porta de la judicialització, llavors ens podem trobar amb casos com el cas del regidor de l'Ajuntament de Vic, el Joan Coma, que va ser portat davant de la justícia per dir, enmig del procés, que per fer una truita s'havien de trencar dos ous. Clar, no pot ser. El representant polític ha de tenir, per una banda, la llibertat d'expressar el que vol expressar. En el fons és un representant democràtic en un espai de llibertat com és un ple, però alhora també el representant polític ha de ser conscient de les limitacions que imposa la bona educació i el viure en societat. Llastimosament, aquesta segona excepció no es dona. I això és un problema. Aquest problema s'acaba, diguem, se soluciona enviant-ho a la justícia o posant multes. Uf, aquí entrem en un terreny molt complicat i relliscós.
1: Oriol Bartomeus, politòleg, director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a l'hora 14. Que vagi bé.
22: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Seguim amb dos apunts a política perquè s'ha publicat avui l'enquesta del CIS i es mostra una de les diferències més grans que hi ha hagut mai entre Esquerra i Junts al Congrés. Esquerra aconseguirà una intenció de vot del 2,78 dècimes per sobre de l'última enquesta que va ser el juny i, en canvi, Junts obté un 0,7 per 3 dècimes respecte a l'últim baròmetre. I avui la Comissió de Garantia i Ajustament de Junts ha reobert la investigació a l'eurodiputat Jordi Comín, Toni Comín, volem dir, per les denúncies internes d'assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del partit al Parlament Europeu. És una informació que ha avançat al diari Ara i ara el partit ha de decidir si sanciona o no a Comín. El càstig podria anar des d'un advertiment verbal fins a l'expulsió definitiva del partit.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Manlleu està de dol per la mort de dos germans d'11 anys ofegats al riu Ter. Avui, a les 8 del vespre, s'ha convocat un minut de silenci a la plaça Fra Bernardí per acomiadar-los. Els Mossos continuen investigant què hauria portat els menors a entrar dins l'aigua. Treballen amb la hipòtesi que la seva mort ha estat un accident. Èlia Pijuan.
4: Els Mossos van trobar els cossos dels dos menors ahir al migdia a la zona de la Devesa del Ter. Els seus pares havien informat de la seva desaparició dilluns al vespre al veure que els dos nens no tornaven a casa. Havien estat jugant a futbol en un camp proper a casa seva i al riu. La policia va començar la seva recerca llavors amb drons i els va acabar trobant l'endemà al migdia. La investigació continua oberta per mirar d'esbrinar per què van entrar al riu i per què no en van poder sortir. Es tracta d'una zona poc profunda i sense una corrent excessiva, però no habilitada pel bany.
1: Ara són les 2:18. I ens ubiquem a Barcelona. La Guàrdia Urbana és a un pas de poder usar pistoles Taser. L'Ajuntament ja n'ha comprat 150 i avui el govern municipal del PSC ha aprovat el reglament d'ús, que compta també amb el suport de Junts i amb el PP. Si res canvia, quedarà aprovat a finals de mes. Ferran Dalmau, bona tarda.
6: Què tal, Joan? Bona tarda.
1: Aquest reglament permet als agents de la Urbana disparar a menors de fins a 14 anys.
6: El reglament estableix que, com a norma general, no es poden utilitzar sobre dones embarassades, menors de 14 anys, persones d'edat avançada o
8: especialment vulnerables per motius de salut, llevat de situacions excepcionals en què sigui necessari evitar un mal major. Per l'oposició d'Esquerres, 14 anys és un llindar massa baix i el reglament deixa massa màniga ampla. Jordi Coronas, d'Esquerra, i Marc Serra, dels Comuns.
14: Jo no em vull imaginar si algun dels meus fills, quan tenien 14 anys, li haguessin llançat una descàrrega. Què m'hauria semblat? Però segurament m'hauria cagat en tot.
9: Nosaltres vam fer al·legacions en la darrera versió del reglament, el que demanàvem que no es pogués usar en casos de menors d'edat o persones amb problemes de salut mental sota els efectes de la medicació o les drogues i també en contextos d'aglomeració i de manifestacions. Fins ara cap d'aquestes propostes ha estat incorporada.
8: Però malgrat aquestes negatives, el suport de la dreta ha permès tirar endavant un reglament que sí que té algunes limitacions. Per exemple, prohibeix explícitament l'ús de les tàser sobre persones immobilitzades o emmanillades i també davant conductes de resistència passiva. El tinent de seguretat, Albert Batlle, celebra aquest reglament.
10: Es tracta d'un reglament que garanteix una formació exigent, unes normes d'ús clares i un control rigorós. Cada ús quedarà registrat, supervisat i avaluat amb plena traçabilitat i garantia.
23: No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Dissabte 25 de juliol, la cantant i compositora mallorquina Maria del Mar Bonet actuarà al Vilar de la Duquessa de Cardona.
24: Esa meua paraço, sa meua libertad.
23: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
24: Una gota de terra.
23: Aquest cap de setmana rematem la festa major del Pont de Vilomara i Rocafort. Divendres al vespre, correfoc estàtic i concerts. Dissabte al matí, vine a refrescar-te al tobogan aquàtic. I a la tarda, rua de carnaval d'estiu. Sardanes i botifarrada, seguida de ball de festa major i DJs. I el diumenge, més cultural, amb matí de gegants i castells. I tarda d'artistes a la plaça Major. No t'ho perdis!
25: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagant.
26: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts de les dues. Hora 14. Dimecres, aquest dia de punt àlgid de calor, i ja el tenim. Hores d'ara tenim el 4. Tenim 40 graus, hores d'ara, de temperatura al centre de Manresa. Per tant, demanar precaució per aquesta calor, per aquestes onades de calor, per aquests cops de calor i també per aquests incendis forestals que cada dia tenim a casa nostra. Hores d'ara, els bombers de la Generalitat estan treballant amb un incendi a Querol, a la província de Tarragona. Per tant, cada tarda és tarda d'incendis, com el que vam tenir ahir entre el Bages i la comarca de l'Anoia. Un incendi que va començar a Castellfollit del Boix i que es va estendre ràpidament cap al municipi de Rubió, a la comarca de l'Anoia. Un foc que s'estabilitzava a primera hora d'aquest matí. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal que afecta els termes de Rubió a l'Anoia i Castellfollit al Bages. El foc es va declarar aquest dimarts a la tarda al terme de Castellfollit del Boix, molt a prop del límit amb Rubió, i ha cremat, segons el balanç provisional dels agents rurals, 47 hectàrees, la majoria de massa forestal. Del total de superfície afectada, un 53% correspon a Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix. Durant la nit, una vintena de dotacions dels bombers, amb un centenar d'efectius, han treballat per encerclar el perímetre i evitar que les flames continuessin avançant. En els moments de màxima intensitat de l'incendi, el dispositiu va arribar a mobilitzar una seixantena de dotacions, inclosos mitjans aeris. Com a mesura preventiva, es va ordenar el confinament d'una vintena de masies disseminades, principalment per la presència de fum. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar l'origen d'aquest nou incendi a la Catalunya Central. I la Policia Nacional, que ha detingut dues persones en una operació contra l'explotació sexual. Els fets passaven a tot Catalunya, però dues detencions es van produir a la capital del Vallès.
27: La Policia Nacional ha detingut dues persones a Manresa en el marc d'una operació contra una xarxa internacional dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. A la ciutat també s'ha desmantellat un prostíbul. En total hi ha 15 detinguts a Catalunya.
26: 5 minuts i seran 2:45 de la tarda. Executa tot desnonament aquest matí d'una família al casc antic de Manresa, concretament a la baixada del Carme.
2: La família, que residia des de feia més de 20 anys en un habitatge de la Baixada del Carme, a Manresa, ha estat desnonada aquest dimecres al matí després de dos ajornaments previs i de diverses setmanes de mobilització impulsades per la PAC Bages. L'actuació s'ha dut a terme amb un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra un cop el jutjat ha desestimat les últimes al·legacions presentades per la defensa de la família. El desnonament afecta un matrimoni i les seves dues filles, que continuaven vivint al pis i abonant el lloguer després d'haver regularitzat el deute que va donar origen al procediment judicial. La propietat de l'immoble, el gran tenidor Ipmac and Larum, ha mantingut durant tot el procés la voluntat de recuperar la possessió de l'habitatge i no ha acceptat cap proposta que permetés la continuïtat dels residents. Abans de l'arribada de la comitiva judicial, una trentena d'activistes de la PAC Bages s'han concentrat davant del portal de l'edifici per intentar impedir-ne l'accés. En el dispositiu hi han participat quatre furgonetes de l'Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d'Esquadra i els agents han retirat progressivament les persones concentrades fins a deixar lliure l'entrada. Paral·lelament, la plaça Sant Ignasi Malalt ha quedat acordonada per la policia i només s'ha autoritzat l'accés a la comitiva judicial, al representant de la propietat i als serrallers encarregats d'obrir l'habitatge. Durant les darreres setmanes, els serveis socials municipals també havien intervingut per intentar trobar una solució. Segons fonts municipals, la família tenia la sol·licitud de la mesa d'emergència d'habitatge preaprovada, però les gestions per ajornar el desnonament o assolir un acord amb la propietat no han prosperat.
26: I ahir, roda de premsa de la Festa Major Alternativa, que es debatrà demà al ple, que sigui patrimoni immaterial de la ciutat.
2: La Festa Major Alternativa de Manresa busca protegir la seva continuïtat després de dos anys marcats per les amenaces judicials que afecten la celebració a la plaça Puig Mercadal. Per aquest motiu, aquest dijous defensarà el ple municipal una moció perquè la festa passi a formar part de l'inventari del patrimoni immaterial de Manresa.
5: És una manera d'intentar blindar la Festa Major Alternativa davant de possibles amenaces com aquestes, si més no per això, no? Perquè sapiguem que per part del govern i dels altres partits polítics doncs procuraran fer tot el possible perquè no pugui desaparèixer una festa tan important per nosaltres i per totes les manresanes.
2: La proposta es presenta en un escenari de màxima tensió. Fa només unes setmanes van rebre una nova demanda judicial dels propietaris de Cal Jorba, els mateixos que l'any passat ja van portar als tribunals la celebració. Ho han explicat en el marc de la presentació de la 35a edició que se celebrarà del 22 al 30 d'agost, que enguany vol ser un homenatge a les treballadores tèxtils de la Fàbrica Nova.
7: Volem fer un exercici de memòria històrica amb la presentació d'una nova geganta, la Sibila, que representarà una treballadora de la Fàbrica Nova. Volem seguir fent créixer la cultura popular a la ciutat, entenent-la no com una cosa estàtica, sinó com un procés viu que es crea i evoluciona des del poble i que té un significat compartit. La geganta Sibila ens recordarà totes les festes a partir d'aquest FMA que el poble manresà sempre ha lluitat i seguirà lluitant pels drets de les treballadores.
2: Tot i el litigi judicial, l'organització ha volgut enviar un missatge de confiança i ha assegurat que la Festa Major Alternativa es celebrarà amb total normalitat. Pel que fa a les mesures per minimitzar l'impacte acústic entre aquestes, destaca la instal·lació d'un escenari cobert i una redistribució del sistema de so, amb una reducció del nombre d'altaveus sota l'escenari i la incorporació de punts de reforç al centre de la plaça per limitar la projecció directa del soroll cap a la façana de Cal Jorba.
26: I ens anem a la informació esportiva, un minut i mig i dos quarts a tres. Barça i Morabanc Andorra, rivals del Quinzenàs Manresa en la Lliga Catalana, que tindrà lloc al setembre, un altre cop, novament, a Tarragona. El Quinzenàs Manresa ja coneix els rivals amb què començarà la defensa del títol de la Lliga Catalana. Els bagencs competiran al grup 1 amb el Barça i el Morabanc Andorra en una competició que es disputarà del 9 al 13 de setembre al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A l'altre grup hi competiran el Joventut, el Girona i el Lleida. El Quinzenàs Manresa afronta aquest torneig amb l'objectiu de revalidar el títol aconseguit la temporada passada quan es va imposar el Joventut per 80
27: 83-79, en una final molt igualada. La Federació Catalana de Bàsquet manté el mateix format de les darreres edicions. Els 6 equips catalans de l'ACB es dividiran en 2 grups de 3 i s'enfrontaran tots contra tots a un sol partit. Els primers classificats accediran a la final prevista per al diumenge 13 de setembre.
26: Acabem aquest informatiu fent repàs de temperatures. Recordin aquesta tercera onada de calor. El pic de calor ens ha d'afectar avui dimecres i tenim hores d'ara, com dèiem, aquests 40 graus a la ciutat de Manresa. Per exemple, Solsona en aquests moments tenen 34 graus de temperatura, 35 a Cardona, 37 a Súria i 38 graus tenen a Fals. 35 graus, per exemple, al Pont de Vilomara i Rocafort i 38 graus tenen en aquests moments a Santa Maria d'Oló. Molt bona tarda i guardin-se, sobretot, de la calor.
0: Hora 14, en la SER, con Javier Liébana.
11: 2:30, 1:30 en Canarias. 1:30 en Canarias es una exhibición que ocupa hoy todas las portadas y que llevamos recordando, ya sea de vacaciones o en el trabajo, toda la mañana.
12: Es el killer de Eibar. Es Oyarzabal que coge carrera, pierna izquierda, le pega, gal. Para Pedro Porro, mételo, le pega. Se acabó. Se acabó esta tarde noche histórica para nuestro fútbol.
11: Así lo narramos anoche en Carrusel y así se han escuchado las calles hasta bien entrada la madrugada, o en algunos casos seguro que la mañana, en muchos puntos de

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Aquest cap de setmana rematem la festa major del Pont de Vilomara i Rocafort. Divendres al vespre, correfoc estàtic i concerts. Dissabte al matí, vine a refrescar-te al tobogan aquàtic. I a la tarda, rua de carnaval d'estiu. Sardanes i botifarrada, seguida de ball de festa major i DJs. I el diumenge, més cultural, amb matí de gegants i castells. I tarda d'artistes a la plaça Major. No t'ho perdis!
1: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio excelente de 135 por 190, antes 199 euros, ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipogegant o compra online en hipogegant.com.
0: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, / Energia. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
2: Uau!
0: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
3: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
4: Yo una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. El humor está en la SER.
5: Nosotros dejamos grabados como 4 meses de programas en junio del año pasado. Uh-huh. Para dejar tiempo para que yo pudiera hacer una película que tenía que hacer, ¿vale?
6: El cineasta.
5: El cine mierdas. Estoy harto ya.
6: No.
5: Una cosa es
6: la que me bajo del escenario.
5: Quita. Mira, estoy un poco harto a los cojones.
6: Ya, pero pasará.
5: A mí lo que me preocupa es que puedas arrastrar una broma 20 años. Deja, ya está. Ahora cámbiala.
6: Estás definiendo mi carrera. Llevo 30 años con esta mierda.
4: Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER, el poder de la conversación.
7: La Ventana, con Marta Del Vado.

0: mateix, el termòmetre a Barcelona marca 29 graus, a Tarragona estan a 30 graus, a Girona a 32 i a Lleida a 38, tot i que s'han superat avui els 40 graus durant les hores centrals del dia. Aquest dimecres, Catalunya ha afrontat el pitjor dia de la tercera onada de calor de l'estiu. William Delsa, bona tarda.
1: Sí, l'any passat, des que va començar l'estiu, fins al 4 d'agost va haver-hi 306 morts atribuïbles a la calor, 82 més que en tot l'estiu del 2024. Obrint el prisma, la calor extrema ha provocat més de 10.000 morts a l'àrea metropolitana de Barcelona, la capital catalana i els 35 municipis que l'envolten, entre el 2002 i el 2022, segons un estudi de l'Institut Metropoli presentat ahir mateix.
0: Amb aquesta calor extrema, l'únic que volem és refugiar-nos a casa, amb l'aire condicionat, un ventilador, o anar a una piscina, o banyar-nos al mar. El que està clar és que ningú vol quedar-se al carrer.
1: De fet, l'Èlia Pijuan ha sortit a comprovar-ho i ha preguntat a les persones que s'han anat trobant quant de temps aguantarien al carrer amb aquesta calor.
2: Jo entre 4 i 6, no més, segur.
3: 20 minutos.
4: Un poquito más, a lo mejor. Sí, yo creo que una horita se puede aguantar, depende de lo que hagas.
5: 10 o 15 minutos máximo.
6: Pues yo creo que más o menos, como máximo, yo creo que 10-15 minutos. Ahora mismo, no más no podría. No, si tengo que aguantar una cola larga de algún evento o algo, no podría. No.
7: 30 minutos y porque he sido camarero, pero no más. No más.
8: Yo aguantaría 20 minutos.
1: 20 minuts, una horeta o, com a molt, 6 hores. Però hi ha persones que no tenen aquesta opció, que viuen i dormen al carrer, que no tenen casa amb aire, ni ventiladors, ni dutxes, que passen 24 hores o gairebé al carrer i que no poden, evidentment, seguir les recomanacions bàsiques com evitar al carrer a les hores de calor més intensa.
0: I és precisament per això que la Fundació Arrels ha alçat la veu i ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona més facilitats perquè les persones sense sostres puguin refugiar de la calor. Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Quantes hores es pot passar una persona sense llar al carrer? Nosaltres dèiem 24 o gairebé, és així?
9: Sí, hi ha casos que sí. És a dir, si una persona pernocta al carrer té la mobilitat més o menys reduïda, és a dir, no es desplaça gaire del lloc per edat, per salut, pel motiu que sigui, pot estar perfectament 24 hores al carrer, en l'espai públic. Sí.
0: Anem-li a posar dimensió, perquè quantes persones sense sostre hi ha actualment a Barcelona i a Catalunya? No sé si tenim la xifra.
9: A Barcelona sí que tenim la xifra, perquè tenim el recompte d'Arrels, que el desembre va comptabilitzar gairebé 2.000 persones i les últimes dades de l'Ajuntament de Barcelona que també parlen de més de 2.100 persones. A Catalunya és més complicat perquè un dels principals problemes que tenim amb aquest fenomen o aquesta problemàtica del sensellarisme és que no hi ha una xifra consensuada ni calculada de la mateixa manera. O sigui, ja la Sindicatura de Greuges de Catalunya va posar una xifra aproximada de 6.400, em sembla. Les entitats que estem treballant perquè s'aprovi la llei del sensellarisme estem parlant de més de 18.000 persones, vull dir, aquesta també és una dificultat en aquest cas.
0: Bueno, en tot cas estem parlant de milers com a mínim a Barcelona.
9: Totalment.
0: Aleshores, quina és la seva realitat els mesos d'estiu? O sigui, què fan aquestes persones? On van? No sé si tenen alguns trucs, suposo que hauran desenvolupat ja per refugiar-se de la calor.
9: Clar, la qüestió és el principal element és que són persones que estan al carrer sempre, és a dir, ara durant la calor estan al carrer, però a l'hivern també estan al carrer i durant els mesos de temperatures més suaus segueixen estant al carrer. I com bé dieu, dintre d'aquestes 2.000 persones, doncs hi ha perfils o hi ha situacions, més que perfils, hi ha situacions molt diverses. Hi ha persones que sí que tenen més capacitat autònoma i tenen més possibilitat de moure's, de desplaçar-se doncs, en els recursos, en els espais, en els refugis climàtics que existeixen a Barcelona, que tot i que n'hi ha, sempre són insuficients per a aquesta realitat, no? Però hi ha altres persones que ja sigui per edat, el que us deia, no? Perquè hi ha persones que tenen una mobilitat molt reduïda o que hi ha temes, per exemple, si tenen pertinences o tenen animals de companyia, doncs moltes vegades no es desplacen o no van en aquests recursos perquè no els hi deixen entrar amb les pertinences o amb els animals, no?
0: I on van, aleshores?
9: A l'espai públic. És que l'únic espai del que poden disposar és l'espai públic. I, evidentment, si també hi ha recursos, per exemple, com Arrels o altres entitats, que també durant el dia i en alguns casos també tenim recursos nocturns, també les podem acollir. Però, malauradament, també el que passa durant l'estiu és que alguns d'aquests recursos tanquen les seves portes o redueixen l'horari, perquè estem en època de vacances. Llavors, ja sigui els professionals o els voluntaris, doncs també han de fer, bueno, també fan vacances, no? I a vegades aquests recursos, més que l'hivern no passa tant, però l'estiu sí que ens ho diuen.
1: De fet, ho explicàvem a CERC Catalunya fa unes setmanes. Un terç dels refugis climàtics estaran tancats a l'agost. i un 55%, més de la meitat, els diumenges de tot l'estiu. Al final són centres cívics, no? I són espais que tanquen perquè els treballadors han de fer vacances i que són presentats com a refugi climàtic però queden anul·lats, diguéssim, són menys alternatives.
9: Totalment, és a dir, és comprensible perfectament que els refugis climàtics tinguin un horari i hi ha gent de respectar els horaris, però clar, en el cas del sensellarisme, les persones que estan al carrer no tenen un horari. Elles o elles estan sempre en aquesta situació, no? Llavors, és això, no sempre poden accedir als recursos i ja no solament per qüestió d'horaris, que és un problema, sinó que a vegades és això, per la seva mateixa situació no són benvinguts en alguns d'aquests espais.
0: Clar, quan demaneu que estiguin, per exemple, adaptats i condicionats, a què ens referim? Quan ho posem físicament, què hauríem de passar?
9: Sí, físicament que siguin espais on les persones puguin deixar les seves pertinences a algun espai, és a dir, que poguessin haver-hi consignes en més espais públics on la persona pot deixar doncs, la bossa que porta en aquell moment, o si té més pertinences les pugui deixar, que estiguin adaptats, per exemple, també perquè puguin entrar amb els seus animals de companyia, perquè hi ha moltes persones en situació de carrer que tenen animals de companyia i que no els volen deixar, i menys amb aquestes temperatures, no els volen deixar. Que també siguin accessibles, és a dir, com és el que us deia, no? Hi ha persones grans, persones amb mobilitat reduïda, que per accedir a determinats espais doncs no sempre és fàcil. I després hi ha un altre aspecte que també creiem molt important i que des d'Arrels i altres entitats també ho estem intentant promoure, o és una tasca que fem que és més comunitària, i és que aquests espais entenguin aquesta problemàtica i entenguin la situació en la que es troben aquestes persones, perquè no sempre, jo puc entendre, no sempre és fàcil atendre una persona que es troba en una situació de tanta vulnerabilitat, no? I a vegades tenen reaccions o actuen de determinades maneres que fa necessari que les persones o els recursos, doncs com a mínim tinguin una formació, un coneixement d'aquesta problemàtica, no? I no sempre és així.
0: Clar, és que quan pensem en refugis climàtics, doncs pensem en centres cívics, biblioteques, piscines, parcs... Quins d'aquests ara mateix sí que estan adaptats per persones sense sostre?
9: Home, en general, els centres cívics, les biblioteques, hi ha moltes biblioteques de Barcelona que són conscients d'aquesta problemàtica perquè són refugis, ja no solament són refugis climàtics durant l'estiu, sinó que durant l'any moltes biblioteques són refugis per a aquestes persones. Per tant, hi ha sensibilitat per molts, en molts d'aquests equipaments per a aquesta realitat. Clar, les piscines no és un refugi obert per a les persones en situació de carrer, però normalment les piscines s'han de pagar. Llavors aquest és un problema important. Com us deia, els centres cívics, doncs, hi ha alguns que sí que tenen aquesta sensibilitat o aquest coneixement. Moltes vegades les sales d'espera dels hospitals doncs, també s'estan convertint en refugis climàtics, i aquí sí que és una realitat que des dels hospitals la coneixen molt. No és que estiguin adaptades, sinó que la realitat de l'hospital és que és tan variada que el sensellarisme doncs és un més dels temes que tenen.
0: I tu parlaves també d'espai públic abans, que és l'únic lloc que tenen. Just aquest cap de setmana explicàvem el concepte d'arquitectura hostil, que cada vegada l'espai públic s'està reduint més per a aquestes persones. Pues, imagina't un banc a l'ombra on podrien tirar-se a fer la migdiada, doncs els separem amb una barra de ferro o punxes al terra. Sí. Això també està dificultant que aquestes persones tinguin espai públic per a ells?
9: Sí, i a més hi ha un altre aspecte. En l'espai públic ens trobem en una situació ara a l'estiu que és molt normal, però que té una incidència directa amb les persones en situació de carrer, que és per una banda les temperatures altes, evidentment, i les radiacions solars que els afecten directament físicament, però després també estem en una època de l'any en què, pues, ja sigui per vacances o simplement perquè el dia s'allarga més, doncs estem molt més, la ciutadania estem molt més al carrer, sortim molt més, sortim a sopar, sortim a passejar, amb aquestes calors, si a més no hi ha aires acondicionats a casa, doncs aprofites els vespres i les nits doncs, per sortir al carrer, i això fa que l'espai públic, que és l'únic, insisteixo, que és l'únic espai que tenen aquestes persones per estar, doncs estigui més ocupat, hi hagi més ocupació de l'espai públic normal, no? Però clar, això fa que aquestes persones doncs hagin de buscar moltes vegades, o hagin de buscar altres llocs on estar, perquè els llocs en els que estan normalment estan ocupats, o perquè els llocs en els que estan normalment fins a altes hores de la matinada no queden tranquils, per tant, hi ha tot el tema del soroll i del xivarri, doncs també que els impossibilita descansar. I després també aquesta ocupació també origina que els espais públics doncs, també estiguin necessitin com més, a vegades, doncs, més neteja o hi hagi la voluntat més de netejar-ho. I moltes persones en aquesta època de colons expliquen que se'n van a dormir més tard perquè el lloc que tenen normalment per dormir doncs, està ocupat i s'aixequen més aviat perquè els venen a aixecar, exacte, perquè els fan aixecar per netejar aquests espais. Vull dir, el descans durant aquesta època a l'espai públic és molt, molt, molt més complicat a vegades que durant la resta de l'any.
0: Sí, fins i tot podríem dir que l'estiu amb la calor és molt més dur que un hivern fred per
9: Mira,
0: a aquestes persones?
9: Sí, això, aquests dies que estem mirant el termòmetre, si fem una mica de repàs dels últims 2 anys, potser, sobre les operacions fred i l'operació calor, veiem que, clar, estem en un clima mediterrani que les temperatures són força suaus a l'hivern. És a dir, durant l'hivern portem 2 anys en què potser un o dos cops hem baixat de temperatures, o sigui, hem baixat dels 5 graus
0: això,
9: o dels 10 graus.
0: A Barcelona, no? Perquè si ens n'anem a Lleida, per exemple.
9: No, correcte. Sí. Exacte, estic parlant de... Sí, sí, o sigui, a Barcelona estem en aquesta situació. Però, en canvi, el que estem veient cada cop més és que les temperatures a l'estiu són molt més altes, no? Llavors, i això, pel que sembla, pel que diuen els experts, és una realitat que cada cop anirà més a Barcelona, a Lleida, a Tarragona, o sigui, l'efecte o el canvi climàtic doncs està afectant de forma molt directa l'espai públic i en aquestes persones, no? I realment la calor en malalties cardiovasculars o de l'aparell respiratori o en persones grans té una afectació molt directa. De fet, estàveu parlant ara fa un moment, no?, dels efectes de la calor a la salut Clar. De la població en general. Doncs en el cas de les persones sense llar, que a més, ja us dic, a vegades no es mouen, a vegades tenen malalties cròniques o a vegades són gent gran, gent de més de 70, 80 anys, doncs sí, té un efecte molt més perillós.
1: Clar,
9: sí.
1: I també amb aquesta calor el recurs que té molta gent és dutxar-se constantment. I això no sé si les persones sense llar tenen aquests espais o tenen on poder accedir per refrescar-se d'aquesta manera.
9: Sí, sí, hi ha espais però són insuficients. És a dir, sí que hi ha... Nosaltres, per exemple, a Reus tenim un espai de dutxes i de serveis higiènics que poden fer servir. Hi ha espais públics, hi ha centres públics amb dutxes obertes a la ciutat, o sigui, a les persones que són en aquesta situació, però són del tot insuficients. Perquè, a més, és el que tu dius, una de les recomanacions que ens estan fent aquests dies de tanta calor és que ens dutxem i a vegades ens dutxem fins i tot més d'un cop al dia.
0: Home, i tant.
9: Correcte. Sí, sí. Doncs això per una persona que viu al carrer és totalment impensable. És impensable dutxar-se cada dia, això és impossible, i ni molt menys dutxar-se més d'un cop en un mateix dia.
0: Clar, i moltes acaben fins i tot utilitzant les fonts que trobem als parcs, però això també és un problema, no? Perquè, segons tinc entès, no està permès.
9: No està permès, sí. Les ordenances municipals sancionen, o sigui, no és que solament no estigui permès, sinó que hi ha sancions associades a l'ús de les fonts públiques doncs, per netejar-se o per netejar algun utensili o alguna peça de roba, que, evidentment, les fonts no han de tenir aquesta destinació, però si no hi ha prou serveis i no hi ha prou dutxes o prou llocs on les persones puguin dutxar-se, puguin canviar-se de roba, doncs poden arribar a fer ús d'aquestes fonts públiques i sí, el que acaba passant en alguns casos és que s'acaba sancionant a persones que no tenen res i que fan ús d'aquestes fonts públiques doncs per salvar la calor.
0: Que també demaneu, no?, que aquesta ordenança es modifiqui almenys durant aquests mesos de més calor.
9: Sí, i sobretot ja no solament durant aquests mesos més calor, sinó tenint en compte qui fa ús d'aquestes dutxes, no? O sigui, que es tingui en compte les persones en situació de sense llar i mentre no hi hagin alternatives, aquestes persones no se les sancioni.
0: I mentre no hi hagi alternatives també que vinguin des de dalt, nosaltres, si anem pel carrer en aquests dies de calor o durant l'any, però ara parlem de la calor, ens trobem una persona sense llar, què li podem oferir o què podem fer per ajudar-lo?
9: Moltes vegades la primera cosa que li podem oferir és informar, perquè no tothom que està al carrer és coneixedor dels refugis climàtics, no coneix llocs on pot anar. Jo crec que la ciutadania que podem conèixer, no? Ara, perquè ja us dic, a través dels mitjans tot el tema del refugi i de les indicacions les coneixem, doncs això poder-los explicar a aquestes persones i, escolta'm, doncs pots anar a la biblioteca, pots anar al centre, pots anar a alguna de les entitats que estem col·laborant amb temes de sensellarisme. Una cosa molt... si vols, molt senzilla i molt pràctica, que nosaltres també estem fent al centre, és oferir-los aigua. Moltes vegades no tenen ni aquella... en els mitjans ens diuen beu encara que no tingui set, no? I sí, això ens passa a tots, que al final beus quan tens set. Clar, això vol dir que el cos està molt deshidratat. Hi ha molta deshidratació amb les persones que viuen al carrer perquè no són conscients moltes vegades de
0: la set,
9: necessitat,
0: no?
9: De beure.
0: Estàs preocupat,
9: no?,
0: d'una altra cosa.
9: Correcte, doncs oferir, ja us dic, en aquests moments doncs potser és, una, és un gest molt senzill però molt, molt útil. I el més senzill, potser el més fàcil és això, és ser conscient que hi ha aquesta persona i que moltes vegades el que necessites és això, que puguis atensar-te i puguis preocupar-te una mica per la seva situació. Perquè també els companys de carrer, els educadors i els companys de carrer, el que ens expliquen és que moltes vegades, últimament, en les últimes setmanes han hagut d'atendre, per això, cops de calor, insolacions, marejos, que una persona que potser no coneix a ningú al seu voltant no ho expressa. Clar. I si t'atenses i li preguntes com està, doncs és possible que t'ho pugui dir.
0: Clar, perquè ho expliquen, o sigui, si tu t'apropes, sí, ho expliquen.
9: Sí, sí, sí, és que hi ha moltes vegades hi ha molta sensació, molta impressió de que les persones de carrer no volen que ningú se'ls hi atansi, no? I som, bueno, som com tots nosaltres, que tenim dies bons, tenim dies dolents, tenim dies que tenim més ganes de parlar, hi ha dies que potser no tantes, però en general el que ens expliquen les persones que coneixem és que han agraït sempre doncs això, la proximitat de la resta dels veïns i veïnes quan, bueno, doncs quan han estat en aquesta situació.
0: Beatriz, avui estem parlant de solucions d'emergència per calor, uh-huh, però si busquem una solució a mig llarg termini, uh-huh, per les persones sense llar, on hauríem d'acabar?
9: Doncs tot passa per tenir consciència de que el sensellarisme és una vulneració del dret a l'habitatge. Per tant, el tema de l'habitatge i l'allotjament ha de ser com el puntal, no?, per poder abordar aquesta situació. Però, a més, o sigui, hem de tenir en compte que l'allotjament o l'habitatge assequible és necessari, però per molts d'aquests casos, sobretot per a aquelles persones que porten més anys en el carrer, és necessari també que hi hagi una bona xarxa de serveis que els pugui atendre i que hi hagi també un acompanyament social per moltes d'aquestes persones, perquè per tornar una mica, no?, a recuperar el vincle amb totes elles.
0: Doncs a veure si és possible, i almenys aquest estiu, a veure si poden la gent que pari, que els hi expliqui els refugis climàtics, que els hi doni aigua, i a veure si ens en podem sortir d'aquestes onades de calor. Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies, i tant de bo totes aquestes peticions es facin realitat.
9: Gràcies a vosaltres.
0: Guillem Delso, què ens recollim del dia avui?
1: Mira, estem pendents de dos incendis. El primer és a Sant Quirze Safaja, al Moianès, crema des de les 3 de la tarda i afecta una superfície aproximada de 70 hectàrees de massa forestal. Ben a prop, al pavelló de Centelles, hi ha el Miquel Giol. Miquel, bona tarda, com està la situació?
3: Bona tarda. Doncs, de fet, l'última actualització és que el foc afecta 97 hectàrees, majoritàriament forestal, i prop d'un terç de les quals a la zona dels Cingles de Bertí. La situació està complicada. El foc ha saltat la carretera de Sant Feliu de Codines de Centelles i propaga lliurement. Els bombers treballen a l'incendi amb una quinzena de mitjans aèris i uns 140 efectius, també desenes de voluntaris dels ADF. Els primers càlculs apunten a un potencial d'unes 500 hectàrees, sobretot al flanc esquerre, on el vent empeny les flames i provoca focus secundaris. El que preocupa és que el foc està en una zona de barrancs i si el salta pot intensificar, per tant, la propagació. Emergències ha desallotjat el CRAE Puigdolena, que tenia les flames molt a prop, i s'ha desplaçat fins a Centelles. Prop de 30 persones faran nit a una casa de colònies dels Hostalets de Balanyà. Ara per ara, bones notícies, però, perquè els diuen que l'edifici quedarà sense danys. També han hagut de marxar preventivament els residents en una casa de colònies i els del càmping L'Illa. En aquest cas, la majoria han tornat als seus domicilis i els infants de la casa de colònies s'han allotjat en una altra casa de la zona.
1: Doncs gràcies, Miquel. Hi ha un altre incendi actiu, és el terme de Carola del Camp, en una zona de vegetació. Els bombers han rebut l'avís a les 2 del migdia i ja hi han desplaçades 43 dotacions, entre les quals 11 mitjans aeris. Fonts dels bombers confirmen que hi ha algun focus al terme d'Aiguamúrcia i, per tant, és el quart incendi de la setmana en aquesta zona. El foc encara es troba molt proper a l'incendi que es va declarar diumenge. I aquesta tarda, al terme municipal d'Olot, 9 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre en una casa de colònies de Batet de la Serra. Un d'ells està en estat greu i està traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Els altres 8 ferits, tots menors, han estat traslladats a l'Hospital d'Olot, un en estat menys greu i 7 lleus. Les primeres informacions apunten que la persona ferida de més gravetat seria una monitora. I els Mossos d'Esquadra precisen que l'arbre que ha caigut al porxo d'una mena de paller de masia on hi havia el grup format per 6 monitors i 16 menors d'entre 9 i 11 anys que havia demanat permís per aturar-se a dinar mentre feien una ruta. Però les primeres indagacions apunten que l'arbre ha caigut sobre la teulada com a conseqüència del vent. I a banda dels incendis, ja són 20 les persones que han mort ofegades des de l'inici de la temporada de bany, ara fa tot just un mes. Més de la meitat han estat a les platges. Eva Hidalgo.
0: De les 11 víctimes al litoral, 9 han estat a la Costa Daurada. A les piscines han mort 6 persones, el doble que l'any passat, la majoria zones privades. Una era menor. I a aigües interiors hi ha hagut 3 víctimes, un home al pantà de Sant Antoni i 2 infants d'11 anys, recentment al riu Ter, a Manlleu. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un miler de trucades relacionades amb centenars d'incidents a les platges catalanes. Les incidències sanitàries han concentrat la major part de l'activitat.
1: Gràcies, Eva. I per acabar, un apunt més festiu. Després de la classificació d'Espanya per la final del Mundial, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit que instal·larà una pantalla gegant a tocar del Camp Nou per poder veure el partit. L'Ajuntament pretén atreure públic familiar i per això a partir de les 7 de la tarda hi haurà activitats i música en la prèvia del partit. L'espai estarà vigilat i no s'hi podrà accedir amb begudes alcohòliques ni ampolles de vidre. Barcelona s'assume així a altres ciutats metropolitanes, com Badalona o Sant Feliu, on aquests dies ja s'havien instal·lat pantalles a l'aire lliure per seguir la selecció.
0: Hi aniràs o què?
1: No crec que hi vagi, la veritat, Laura.
0: Jo tampoc, estic fora aquest cap de setmana. Va, anem als esports. Martí Juncà, bona tarda.
10: Bona tarda, Laura.
0: Perquè sembla que ha arribat algú a l'aeroport, no?
10: Doncs sí, ha arribat Karim Adeyemi, el nou fitxatge del Barça, i allà l'ha anat a rebre Nil Solà. Escoltem-lo.
11: Què tal, Martí? Molt bona tarda. Doncs fa una estona, al voltant de 4:45 de la tarda, ha arribat ja Karim Adeyemi a Barcelona, el segon reforç per Hansi Flick de cares aquesta temporada 26-27, perquè el Barça ha pagat 22 milions d'euros fixes, 7 en variables, i el Dortmund es guarda una plusvàlua en un futur traspàs del 20%. Polivalència per l'atac, tal com volia Hansi Flick. Pot jugar a la dreta, pot jugar a l'esquerra i també de davanter. Ara, directe a l'hotel a descansar. Demà està previst que passi revisió mèdica l'alemany. Polivalència al servei de Flick. Ja està previst la presentació sigui la setmana que ve, tot i que ja podria entrenar-se amb els seus companys a finals d'aquesta mateixa setmana.
10: Del Barça de futbol al Joventut de Badalona, de bàsquet, perquè el Club Verd i Negre acaba d'anunciar el retorn de Nico Laprovittola, procedent precisament del Barça per 3 temporades.
0: I avui, semifinal del Mundial, estem pendents de qui serà el rival d'Espanya a la final del Mundial, que el Guillem de Sol anirà a veure a la pantalla gegant. Podríem tenir avui segona final consecutiva de Messi perquè jugue Argentina-Anglaterra.
10: Sí, avui a les 9 del vespre, aquesta segona semifinal, després que ahir, com deies, Espanya guanyés de manera molt contundent a França. Un partit amb molta càrrega política també, sobretot per part dels argentins, amb el conflicte de les Illes Malvines. Malgrat això, Scaloni, seleccionador argentí, diu que només és un partit de futbol.
12: El mensaje es que es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho, y es un partido de fútbol. Punto.
10: L'últim precedent d'una Argentina-Anglaterra el trobem a l'any 2002, amb victòria pels anglesos per 0-1, però el partit més recordat és l'Argentina 2-Anglaterra 1, amb doblet de Maradona, el primer. Aquell gol on recull la pilota al mig del camp i va deixant enrere jugadors anglesos fins a marcar, i el segon, el conegut com a la mano de Dios, on Maradona va simular la pilota amb el cap i realment va rematar dins la porteria amb la mà.
0: Home, i tant. Tu hi aniràs a la pantalla gegant?
10: Jo tampoc, la veritat, no tinc ganes d'anar-hi.
0: No.
10: Malauradament sí.
0: Vas amb algú? No et vols mullar?
10: No, jo el veuré tapat amb una manta, segurament, per no escoltar clàxons, ni veure banderes, ni res.
0: Ni petardos, ni res. Molt bé, ben fet, Martí Juncà. Moltes gràcies. I anem al temps. Núria Seró, bona tarda.
13: Molt bona tarda.
0: A veure, avui ho dèiem al principi. Dèiem 30 graus, 35, 40 a Lleida, fins i tot dia de més calor d'aquesta onada. Com ha sigut?
13: Molt càlida, però ha fet més calor, per exemple, al prelitoral que a Lleida. Per exemple, a Anglès, a la Selva, s'han superat els 42 graus, a Vacarisses s'han fregat els 42, a Olot han superat els 40 graus, Vallirana, 40 graus... Temperatures molt, molt altes, però per sort ja demà baixen les temperatures. Però hi ha una petita mala notícia, o gran, és que la pròxima nit serà molt difícil dormir. De fet, bona part de Catalunya... Sí.
0: Mare meva.
13: Sí, perquè bona part de Catalunya està en avís per altes temperatures nocturnes i és que tenim per davant una nit tropical o inclús tòrrida a la costa. Tropical és quan les mínimes no baixen dels 20 graus, però hem de dir que les mínimes s'acostumen a assolir a les 7-8 del matí, és a dir, quan anem a dormir, molts termòmetres encara estaran per sobre dels 30 graus. Així que molta paciència, que aquesta nit serà molt difícil poder dormir.
0: I una cosa que avui m'ha sorprès, Núria, és que aquí a Barcelona almenys hi havia núvols, però feia una calor d'espanto. No ens lliurem de la calor, tot i que s'ennuvoli?
13: No, de fet, són dies que dona la sensació com si estiguéssim dins d'un forn. Quan fem una pizza o estem cuinant i obrim el forn, és la mateixa sensació. D'aquestes núvols, cel cobert, també encalitjat, fruit de la pols sahariana, i és una sensació de molta calor, com estar dins d'una sauna, i les temperatures avui han estat molt altes. Sí, és veritat que demà encara tindrem calitja, i demà serà una jornada inestable. Tindrem, doncs, encara aquesta pols sahariana, i també al matí ja tindrem algun ruixat per Ponent, i a la tarda sí que tindrem els ruixats més dispersos per Catalunya. I clar, com que tenim aquesta pols sahariana, la pluja serà en forma de fang.
0: Doncs que no renti el cotxe, la gent. Només una pregunta última. La calor baixa, per tant, els propers dies una mica, ni que sigui?
13: Sí, baixa els pròxims dies, demà dijous, divendres, però tot apunta que passarem d'una calor extrema, sufocant, a molta calor.
0: Vaja.
13: I podria ser que a partir de diumenge inclús pugés una miqueta més. I de fet és que avui, dia 15, comencem la canícula, que dura tot un mes, fins al 15 d'agost, que popularment és la període més càlid, tot i que ja estem a la tercera onada de calor.
0: Doncs molta paciència amb aquesta calor. A veure si en algun moment baixem una mica més. Núria Serra, moltíssimes gràcies. Fins demà.
13: Fins demà, una abraçada.
0: En Lluís Colomer és el control de so i la Júlia Domènech a la producció. Ara són les 7:25 d'aquest dimecres 15 de juliol de 2026.
14: A la cadena SER. Al balcó. Laura Polo Dalfó.
0: Fem una pausa ara i ja tenim aquí la persona que ens acompanyarà els dimecres d'aquest estiu. No diguis res, no diguis res, que ara et presentarem. Una pausa i ara tornem.
15: Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
16: Suena bien.
15: Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
16: Suena el nuevo Micra.
15: Y al 0% TAE.
16: Suena que estreno Nissan.
15: Aprovecha los incentivos del Plan Auto Plus y caes con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en nissan.es.
17: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
18: valorado
17: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
18: Y otra. Valorado.
17: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
20: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
21: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Els dimecres, en aquest balcó d'estiu, tindrem ara, ho dèiem, una persona que ens va fer conèixer el nostre estimat Víctor Fernández Clares, de la Della Rosa, el Parelles de Fet. Va parlar d'ell i del seu projecte, que es diu L'altra ciutat, on conversen veïns i veïnes d'aquella Barcelona més ignorada. Estem parlant, a veure si algun oient el coneix, del Dani Ruiz. Dani, com estàs?
1: Molt bona tarda, Laura. Molt bé, una mica nerviós perquè és la meva primera vegada fent directe.
0: Ai, mira, t'estrenes al balcó, quina il·lusió.
1: Molta, moltíssima, la veritat.
0: I també t'estrenes amb aquesta cinta que has triat tu. Per què aquesta cançó?
1: Home, això és una cançó del Kelly Saías, que és un cantant que m'agrada moltíssim i que crec que va molt bé amb aquesta secció que serem avui.
0: Una secció que no té res a veure amb allò que fas normalment, això ho tenies clar des del principi quan vam parlar, és un projecte molt diferent que l'hem titulat El Gran Reemplaçament. Explica'ns per què. Per què l'hem titulat així? Què farem?
1: Mira, Laura, amb El Gran Reemplaçament cada setmana reemplaçarem prejudicis per històries reals. Cada setmana coneixerem persones, projectes, iniciatives que desmunten estereotips i que contribueixen a fer una societat més oberta, més diversa i millor.
0: I no ho farà sol?
1: No, això ho farem amb un parell d'amics, amb la Shaima Rachidi i el Sean Devnat. I això, que estarem molt ben acompanyats i acompanyades.
0: Doncs els dimecres, això, tindrem el Dani trencant tots els prejudicis i posem-nos-hi ja, si et sembla. Quin prejudici trenquem avui?
1: Doncs mira, som molts els que, molts i moltes, els que venim de barris obrers, barris que sempre ens han fet sentir que eren de segona, que no interessaven, que la gent no els coneixia, que només passaven coses dolentes. Hi ha moltes realitats que estan infrarepresentades a la nostra societat, però això ara està, és una realitat que està canviant.
0: I ens portes dues noies que precisament estan canviant aquesta realitat. Presenta'ns-les.
1: Efectivament. Avui us portem les germanes Carol i Marina Rodríguez Colàs, de Cornellà, que acaben d'estrenar la seva primera pel·lícula juntes com a directores, Hermanos. Una història sobre com és ser un adolescent de barri avui amb una mirada desenfadada i que vol desestigmatitzar la joventut de classe obrera.
0: I elles ja trenquen el prejudici per si soles, per ser dues germanes directores catalanes d'un barri.
1: Dues ties de classe obrera, com elles es fan dir, que això, que fan pel·lícules d'èxit i que relaten històries que no s'han relatat fins ara.
0: I ho fan elles com a directores i també ho fan a través de les seves pel·lícules, l'última, Hermanos.
2: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo.
3: Y dale, dale con bam. ¿Qué
2: pasa? Esa es, hermano.
4: Venga, largo de aquí.
2: ¿Os queréis callar ya, que no me entero?
5: Es que siempre la tienes que liarte. No nos llega ni para los cordones.
0: Una película que yo te dediqué cuando me vas a decir que parlarías, me la vaig mirar ahí. I és espectacular.
1: És espectacular, la veritat que sí. Ja ens havien deleitat amb Xavales, del 2021, que és una pel·lícula molt bona, que relatava el barri, no?, a través de tres ties, que, bueno, que marxaven del barri, que tornaven, etc. I ara doncs, han volgut fer una cosa una mica diferent.
0: I de què va la pel·lícula? No sé si ens pots donar, sense fer spoilers, 5 cèntims de la pel·lícula.
1: Doncs la pel·lícula segueix l'Aiman, que és un adolescent d'origen marroquí, que és convidat per la Sara, d'origen català, a la festa del seu 7è aniversari, celebrada a la casa de la Sara.
0: On, a la zona pija, que
1: diuen,
0: no?
1: A la pija, zona pija, sí, a Vallvidrera, que és on treballa la mare d'aquest protagonista, d'aquest Aiman. La pel·lícula, a mi el que més m'agrada és que parla molt amb el llenguatge del carrer. I aleshores això és una cosa que s'agraeix molt perquè al final jo crec que interpel·larà molt més a les persones que l'han de veure.
0: Quins prejudicis ens trenca aquesta pel·lícula?
1: Doncs jo crec que trenca uns quants. És una mica delicat explicar moltes vegades les vides de les persones de barris populars o les vides de les persones d'origen divers. Moltes d'aquestes, bueno, les persones d'origen divers, per exemple, a la nostra societat, per desgràcia, encara estan lligades a molts estereotips i pel·lícules com aquesta, no, ens mostren a les persones com a personatges rodons, no, que moltes vegades creiem que les persones pobres només són pobres, que les persones migrants només són migrants i òbviament no, les persones tenen sentiments, s'enamoren, parlen de, no, de temes que els interessen i això fa molt especial aquesta pel·lícula.
0: I per aprofundir més en aquesta pel·lícula i en aquestes dues directores, tenes anat a visitar-les precisament a un lloc on van gravar part de la pel·li. Explica. explica'ns.
1: Efectivament, aquesta setmana el Sean Demnat i jo vam anar al barri centre de l'Hospitalet de Llobregat, on des de fa 15 anys hi viuen les germanes Rodríguez Colas, la Marina i la Carol, i on s'ha gravat diverses escenes d'aquesta pel·lícula.
0: I de què vau parlar amb elles? Què els hi vau preguntar?
1: Doncs va ser molt interessant perquè vam parlar de moltes coses. Primer de tot els hi vam preguntar per què havíem quedat allà a l'Hospitalet, i és que l'Hospitalet de Llobregat no només surt davant de les càmeres, sinó que també surt darrere, no? O sigui, els ha servit per fer tot aquest treball, aquesta feina d'investigació prèvia, de preproducció. Elles s'han entrevistat amb moltíssims xavals i xavales de diferents barris de la zona, i això és el que fa més rica aquesta producció.
0: I vas anar amb el Shaun i veu començar parlant d'identitats.
4: A mi m'ha passat que com a indi nascut a Catalunya, doncs les xarxes m'invaliden la meva identitat catalana constantment, i sé que la vostra pel·lícula ha despertat comentaris de mateix caire.
6: Doncs em sembla molt interessant el que dius, perquè és una de les coses que més es repetia quan fèiem entrevistes amb nois del barri. No ens diuen catalans, només pel color de pell. Crec que ens identifiquem encara, o creiem, que les persones catalanes són blanques, de classe mitjana, i no és real. Els catalans, un percentatge molt alt, molt alt. Tenen pares d'origen migrant extracomunitari, sobretot al nord, d'Àfrica, d'Àsia, de Llatinoamèrica. I hem de canviar imaginaris, no? I el cinema, jo crec que és un bon lloc per fer-ho, i sobretot per trencar aquests estereotips.
0: Una setmana clau, això, no? Amb el que va dir Rajoy amb l'equip francès.
1: Efectivament, sí, sí. Bueno, és que, per desgràcia, actualment, avui dia, encara hi ha molta gent que pensa que català és només, no? Per exemple, qui ha nascut a Catalunya, o en el cas de M.R., que francès és només qui ha nascut a França.
0: Sí, i a la pel·li, de fet, hi ha una escena que li diuen d'on ets, i ell diu d'aquí... I diuen, no, però d'on ets de veritat? I ell, no, és que sóc d'aquí, saps?
1: Totalment. Va ser molt enriquidor anar a fer aquesta visita a la germana Rodríguez Colas amb el Sean, perquè justament el Sean també ens va explicar això. El Sean és activista, creador contingut a xarxa social, ell és indi català i es reivindica com a indi i català, orgullosament indi català, i gay, tres voltes rebel, com ella.
0: Com Maria Mercè Marçal,
1: com Maria Mercè Marçal. I és una de les coses que ens explicava, que tota l'estona li passa allò de d'on ets, no? D'on ets tu?
0: Pues primer prejudici trencat d'aquesta pel·lícula. De què més vau parlar?
1: Mira, després... perdó, sí. Vam parlar, òbviament, de xavales. És a dir,
0: la seva primera pel·li.
1: Jo les coneixia, coneixia per xavales, la seva primera pel·li gran, com dius tu, i a mi em donava molta curiositat preguntar-los si realment hi havia una continuació entre xavales i hermanos, perquè a mi m'ho semblava, no? Aleshores, la Marina i la Carol ens van explicar això.
6: La història de xavales era de redescobrir les teves arrels, no? I estar en pau amb elles. I per mi, hermanos, potser és el moment en què descobreixes com et miren des de fora i surts de la teva zona de confort.
7: Nosaltres, com a xavales, vam explicar una cosa més autobiogràfica, dins que no és autobiogràfica, o sigui, les nostres experiències al barri, i ens demanaven, i els adolescents d'avui en dia, que veiem al nostre barri, aquí, ara, on som ara, per què no... Com ho estan vivint? Com estan vivint això de ser de barri? I ara que a sobre que no són blancs, que és evident que els seus orígens, els seus pares no són catalans, com viuen aquesta generació?
0: Clar, que són històries que fins ara pues, no s'havien explicat. Suposo que també en veu parlar d'això.
1: Sí, totalment. És a dir, la importància... Jo els hi vaig, ja els hi vaig preguntar, no?, que si realment sempre parlàvem de les mateixes històries, perquè sempre eren les mateixes persones les que explicaven les històries, no? I efectivament hi ha un biaix de gènere, de classe, superimportant, que si sempre els directors de cinema són homes blancos de mediana edat, doncs passa el que passa, no?
0: Totalment. I em m'agrada molt d'aquesta pel·lícula, que parlen dels del barri, que volen sortir del barri, però no per anar a créixer, sinó perquè volen perquè el gènere d'una noia, que és el que els hi passa a la seva edat, no?
1: Clar.
0: I la pel·li és molt xula, ara ho deien, però ja ha rebut crítiques, això sí, de gent que ni l'ha vist.
1: Totalment, sí, sí, és a dir, els primers dies que van penjar el tràiler van rebre comentaris d'odi a les diferents xarxes socials, molt racistes, molt xenòfobs i islamòfobs. Els comentaris a les xarxes socials al final són una demostració d'allò que passa a la societat, però amb un agreujant, i és que molta gent s'amaga darrere de l'anonimat que et donen, no? les xarxes moltes vegades. I es poden fer diverses coses quan t'escriuen comentaris d'odi i elles han decidit fer això.
6: Hi ha un gran percentatge, molt alt, de comentaris racistes.
4: Com heu fet front a aquests comentaris?
6: Doncs el que hem fet és intentar que la vergonya canviï de bàndol i posar aquests comentaris molt grans, imprimir-los i posar-los als pòsters de publicitat de la peli, perquè es vegin i es vegin les persones que, totes les persones que estan fent aquesta campanya del terror, no?
0: Els va sorprendre a elles trobar-se aquests comentaris, per això ja sabien on es posaven.
1: Ja sabien on es posaven, però realment sí que els va sorprendre comentaris d'odi adreçats a persones menors d'edat.
0: Clar, és que els actors són menors d'edat, això s'ha de dir, que tenen 16 anys, com a molt.
1: Sí, són adolescents i, clar, realment, o sigui, la gent moltes vegades és el que diem, no?, que la gent que fa comentaris a les xarxes socials els fa perquè estan dins de les xarxes socials, però realment tu no vas pel carrer dient-li no és normal, no? Dient-li a un
0: adolescent. Esperem que no es converteixi en normal, això.
1: Clar, però, bueno, això, o sigui, ve pel clima crispat que tenim, no?, per l'auge de normalitzar aquest tipus de discursos, i elles, bueno, doncs van decidir, hem rebut aquests comentaris, doncs posem-los en gran, ensenyem-los, no?, per diferents ciutats, i jo crec que és una cosa que és molt valenta i que s'ha de fer, que s'ha de denunciar tot això.
0: I saps si els ha funcionat la promo o què?
1: Doncs la pel·lícula està anant molt bé, però hauria d'anar millor. És a dir, que tota la gent que ens escolti...
0: Oients del balcó,
1: ha d'anar a veure-la.
0: Guillem del So, a veure-la.
1: Ha d'anar a mirar la pel·li, que està a diversos cinemes de Catalunya.
0: Doncs mira, a mirar la pel·li, que és boníssima. Us animem a anar-hi, a veure aquesta història de veritat, que la tenim a prop i que pràcticament no se n'havia parlat fins ara amb tu. Dani Ruiz, que moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. I ens retrobem la setmana que ve per desmuntar un altre prejudici.
1: Efectivament, ens trobem la setmana que ve aquí al Gran Reemplaçament.
0: Fantàstic. Doncs nosaltres ens retrobem demà. Ara us deixem amb un podcast del balcó, que és el llibre de la Susana, pels més lectors. Fins demà.

0: Dimarts de llibre, Susana Ruiz, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Avui ens portes 5 meses de invierno de James Kestrel, publicat en castellà per l'editorial Salamandra. I, atenció, novel·la policíaca. Jo crec que no em portes gaires de novel·les policíaques. Per tant, mirant l'historial de la secció, trobo que és diferent.
1: És diferent. N'hem portat algun, però sí que és veritat que molt pocs. És un gènere que a mi m'agrada, no és el que més llegeixo, però sempre hi torno, saps? Mai tampoc no l'abandono. El que passa és que hi ha pocs títols nous que em sorprenguin o que em semblin bons, i per això, encara que els llegeixi, tampoc no els recomano. Però aquesta novel·la que porto avui sí que li trobo una qualitat que fa que valgui la pena la recomanació. Penso jo, i no sóc l'única, ja ho veureu. I també vaig pensar que així sortim una miqueta del carril, no?, i ampliem el catàleg de gèneres per ser més eclèctics, no?, per eixamplar la base.
2: Fantàstic. Anem a l'argument. Clar, imagino que avui serà... la feina, sobretot, és no fer spoilers.
1: Sí, avui hem d'anar molt en compte, perquè amb la novel·la policíaca i el thriller s'ha d'anar... això, molt amb molta cura, perquè és fàcil explicar de més, intentaré no fer-ho. Mira, ens situem a l'inici de desembre de 1941. Mentre els nazis estan sembrant el caos i el terror a Europa, Estats Units intenta mantenir-se al marge del conflicte bèl·lic. A Honolulu, a la capital de Hawaii, que, com sabeu, és un estat dels Estats Units, l'inspector de policia Joe McGrady rep l'encàrrec d'investigar l'assassinat de dos joves, un noi que és nebot de l'almirall de la Marina nord-americana a Hawaii i una noia japonesa que ha aparegut morta al seu costat, i a més ha estat un doble crim molt gore, eh? L'assassí o assassins s'han acarnissat amb les víctimes torturant-les abans d'acabar amb les seves vides. McGrady, que és un policia molt bregat, engega la investigació condicionat per aquest fet que us dic, que és que el noi assassinat és nebot d'un alt càrrec militar, no? Aquest és el fil per ell comença, per on ell comença a estirar. El cas el portarà a recórrer al Pacífic, des de Hawaii fins a Hong Kong i altres emplaçaments remots de la regió, o sigui que és una història que té molta mobilitat geogràfica. I en paral·lel a això, la flota japonesa avança en secret cap a Pearl Harbor.
0: Ah, clar.
1: Recordeu que us acabo de dir que l'acció se situa a principis de desembre de 1941.
2: Sí, m'encanta aquest context històric a mi.
1: Molt bé. Doncs per llançar un atac contra els americans, el bombardeig de Pearl Harbor, que va ser al pont de la Puríssima. Mai sé si el 6, el 7 o el 8. Jo sempre penso que...
0: Fa que els Estats Units, no?, es colin a...
1: Entren a la Segona Guerra Mundial, que estaven intentant mantenir com una equidistància, però ja, clar, són interpel·lats directament i entren pel front del Pacífic. Tot i el context bèl·lic, McGrady, l'inspector, s'entesta en continuar amb la seva investigació per localitzar i detenir l'assassí dels dos joves. O sigui que ni la guerra no és capaç d'aturar-lo.
0: Val, estic atrapada ja, perquè no pot ser millor la barreja de novel·la policíaca i històrica.
1: Exacte, no? És mescla aquests dos gèneres i algun més. Mira, per analitzar la novel·la amb més perspectiva, he contactat amb Antonio Lozano, ell és periodista cultural, especialitzat en novel·la negra, i també és lector literari de l'editorial Salamandra. Per qui no estigui familiaritzat amb el terme, doncs les editorials

0: el toque de belicismo, de romanticismo, el thriller. La verdad es que pocas veces hay una novela de una escala, digamos, tan épica, ¿no? Porque requiere de muchísimo trabajo y normalmente los autores tienden a la especialización, ¿no? En un solo género, como mucho o dos. O sea, estamos ante una novela muy, muy excepcional, ¿no? Con unos horizontes muy abiertos.
1: I Salamandra, que el coneix i per això li fa encàrrecs i sap que té bon criteri, doncs va publicar la novel·la.
2: Clar, per definició, la novel·la negra, la policia, que el thriller són gèneres que habitualment tenen un ritme narratiu molt àgil. El context històric que marca la investigació policial, aquesta guerra entre Estats Units i el Japó, afecta la narració d'alguna manera, la dinamitza, l'alenteix?
1: Doncs mira, en aquesta novel·la hi passa una cosa que no és habitual. No és que hi hagi una investigació policíaca emmarcada en un període de guerra, com si fossin dos motors narratius paral·lels, sinó que la pròpia guerra acaba integrada en la investigació. Ja us he dit que el noi assassinat és el nebot d'un alt càrrec militar nord-americà. I no puc dir més coses per no parlar massa. Sí que us puc assegurar que aquests dos elements estan perfectament empastats, o sigui, la trama policíaca i el context històric. El ritme narratiu és molt àgil perquè l'autor és un virtuós.
0: Yo creo que la clave aquí es el dinamismo que le imprime a nivel de cambio constante de escenario geográfico, ¿no? Partimos de Honolulu, Hawái, es una semana antes de que se produzca el ataque a Pearl Harbor, con lo cual el lector sabe, pero los protagonistas no, lo cual es muy interesante. Y luego ya la investigación al tipo, ¿no? A John McGrady, pues le lleva por Hong Kong, le lleva por Japón, Isla de Guam, etcétera, ¿no? Es un salto constante de escenario, lo cual dinamiza mucho.
1: I un altre factor important, quan es fa una novel·la històrica, sigui policíaca o no, hi ha el risc que la narració es torni lenta o tediosa si l'autor cau amb la tentació d'abocar el text massa dades, no? O sigui, hi ha escriptors que estudien, que es documenten molt per ambientar un moment històric i volen fer evident el seu esforç farcint el relat amb un excés d'informació. No és el cas de James Kestrel, com explica l'Antonio.
0: Y yo creo que él también es muy hábil, porque a pesar de haberse documentado profusamente, ¿no?, sobre las localizaciones, sobre la historia, nunca deja que los datos ahoguen la narración, ¿no? Yo había leído ya previamente algunos thrillers y siempre demostró tener este pulso. Yo creo que está medido, ya digo, el trasvase de la información convertida en entretenimiento, ¿no? Siempre sabe encontrar el punto justo.
1: O sigui, ben documentat, sí, i s'agraeix, perquè quan detectes allò, errors històrics, dius, ostres, però sense que la novel·la es converteixi en un manual d'història.
3: De totes maneres, Susana, què té més pes a la novel·la, la trama policíaca o la guerra?
1: Mira, aquí vam discrepar amb l'Antonio. Jo, personalment, en algunes parts de la novel·la vaig tenir la impressió que el context històric es menjava la trama policial. Vaig tenir aquesta impressió. Però l'Antonio, que és l'expert en novel·la negra, no ho creu. Ell troba que aquests dos aspectes estan molt ben equilibrats.
0: No, pienso que el contexto histórico devore el relato policíaco porque son una misma cosa, ¿no? Hay una fusión en el sentido de que la historia policíaca, con todas sus peripecias, aventuras, saltos, sorpresas, giros, ¿no?, etcétera, es el periodo histórico. Sin ese periodo histórico no habría relato policíaco. Ya digo, son la misma cosa. Y es lo que realmente le imprime personalidad y singularidad al relato, ¿no? Que coge el momento, digamos, de mayor tensión quizás de la historia reciente de la humanidad, como es la Segunda Guerra Mundial, y en ese contexto en que está pasando a nivel geopolítico grandes, bueno, grandes dramas, ¿no? Estamos en un contexto de guerra mundial, pues ahí engasta una investigación, ¿vale? Que en principio es menor, dado la escala de lo que está ocurriendo a su alrededor.
1: I és això que és el que abans us comentava, no? Que la trama policíaca està trenada amb el moment històric. Total, que després de sentir els arguments de l'Antonio, he canviat de parer. Crec que ell té raó, jo tinc una persona amb
3: Molt bé,
1: poca
3: Susana.
1: personalitat. Bueno, sí,
2: No, però
1: admetre quan,
2: això està
1: clar,
2: molt bé.
1: estic
3: Aprendre
1: oberta a
3: i
1: aprendre.
3: canviar.
1: Llavors, crec que ell té
2: Efectivament.
1: raó, és veritat, i que l'autor aconsegueix un bon equilibri entre trama policíaca i relat històric.
0: Nos movemos en estas dos olas o estos dos ciclos. Un macro marco global de guerra y una investigación criminal que llega a un punto incluso en que ya no importa bien bien, que es una cuestión, digamos, personal, atrapar al culpable, ¿no? En esto me ha recordado que estrella las novelas de Philip Kerr, ¿no? Con ese detective Bernie Gunther, que investigaba casos concretos, ya fueran desapariciones, crímenes, etcétera, en el marco del nazismo, ¿no? Es decir, tenemos este contexto tan àmplio

0: tan doloroso a nivel global y siempre hay alguien que piensa que las personas individuales, digamos, y no las razas o los países, también merecen justícia, no? I una investigación.
1: Aquest recurs també és interessant, no? Col·locar enmig d'una tragèdia col·lectiva, com és una guerra, un drama particular, com és un assassinat, que al cap i a la fi afecta el cercle proper de les víctimes, no tota una regió ni tot un país.
2: I tot i que hi hagi aquest equilibri, què destacaries més de 5 meses d'invierno, relat històric o el policíac? No sé si hi ha algun valor de la novel·la que posaries per damunt dels altres.
1: No podria dir-te en un de sol, perquè la novel·la funciona molt bé en tots els plànols,
3: sí.
1: Exacte, és que està molt, molt ben bastida. Posats a destacar algun element, crec que em quedaria amb el personatge principal, amb l'inspector McGrady, que s'obsessiona amb aquesta investigació i s'obsessiona per capturar l'assassí en aquest context tan, tan hostil i tan advers. L'Antonio Lozano també destaca la construcció d'aquest personatge que és tan creïble, tan humà com tothom, amb les seves llums i ombres.
0: Yo creo que McGrady tiene mucha calidad, mucho volumen, porque reúne las características de un sabueso clásico. Pero al mismo tiempo es un hombre de acción, sin duda, con muchos recursos. Y también tiene algo de héroe mitológico, ¿no? En el sentido de que ha de superar un sinfín de obstáculos mayúsculos para poder llegar a completar su misión. Y me gusta mucho cómo es un personaje con un código ético muy férreo, pero llega un momento en que lleva tantos años luchando por cerrar el caso y atrapar a este asesino, que en medio, ya digo, de fuerzas históricas, geopolíticas tan bestias, que este código ético empieza a hacer aguas de algún momento, ¿no? Y se empieza a plantear hasta qué punto tendrá que traspasar alguna serie de líneas rojas, con lo cual también es un personaje con mucho, mucho dilema dentro, ¿no? Lo cual le da una profundidad bastante inusual en los géneros que
1: o sigui
0: aborda
1: que...
0: la novela.
1: Perdó, o sigui que la construcció de personatge molt bé, en tot cas, com deia ell, aquesta novel·la empaca diferents gèneres d'una manera brillant i està molt ben resolta. L'analitzis com l'analitzis, tant si mires els elements per separat com si ho mires com un tot, no? com un conjunt.
3: Tinc curiositat perquè abans escoltàvem que l'Antonio Lozano deia que aquest autor, James Kestrel, li recorda a un altre autor de policíaca històrica, en Philip Kerr. Hi ha altres referents?
1: Mira, se'l compara molt amb James Ellroy, perquè els dos han tractat la Segona Guerra Mundial. De fet, Ellroy té un cicle de novel·les ambientades als anys 40 i és un especialista en l'època. Però l'Antonio Lozano, que ja us he dit que ell llegeix molta novel·la negra, ens planteja un altre referent.
0: Yo veo más a Kestrel en esta novel·la emparentado con Raymond Chandler, ¿no? Y su detective Philip Marlowe, salvando las distancias, ¿vale? Pero bueno, sí que entronca McGrady, el personaje, con los grandes detectives del noir americano, pues por su determinación inquebrantable, ¿no? Su inflexible código ético, ¿no? No tolera el ensañamiento con el débil y también tiene este punto de perfecto caballero. Y sobre todo, lo más destacado es que siempre tiene pues una frase irónica en la punta de la lengua, ¿no?
1: I encara un referent més, en aquest cas...
3: És que Philip Marlowe...
1: Clar, és que Chandler és molt bo. Bueno, doncs aquest sí que és veritat que també entenc que li remeti. I hi ha un altre referent que ha citat ell, que no és un autor en concret, en aquest cas, sinó un moviment literari.
0: No olvidemos que la edición original de la novela, ¿vale?, que aparece en el sello Hard Crime Press, que homenajea a las novelas pulp precisamente de esos años, años 20 y 30, ya desde sus portadas, ¿no?, con mujeres sensuales, armas, colores muy chillones, ¿no? A nivel de tanto de estética como de contenido, es un homenaje al pulp y veo claramente una influencia de la novel·la pulp en 5 meses d'invierno.
1: El moviment de novel·les pulp va revolucionar la literatura popular nord-americana entre els anys 20 i 50. Eren novel·les que es caracteritzaven per explicar històries molt ràpides, de ritme vertiginós i sovint violentes, i segons Antonio Lozano, 5 meses d'invierno realment sembla que entronca amb aquesta tradició.
2: I de l'autor d'en James Kestrel, que en saps, el coneixies?
1: Jo haig d'admetre que no, però l'Antonio sí, i dona fe que és un autor molt solvent. Aquesta novel·la és, podríem dir, el seu do de pit per aquesta ambició, no?, que ha demostrat a l'ambientar-la en un moment geopolític tan complex sense perdre mai el fil i l'interès de la trama policíaca.
0: Yo creo que funciona porque Kestrel tiene mucha mano derecha. Es una autoría de mucha trayectoria. Recordemos que es un seudónimo. Él se llama Jonathan Moore y ha publicado un montón de thrillers y novelas negras previas. Y en manos de otro quizás no habría funcionado, ¿no? Pero como cada género está muy bien trabajado, ¿no? Se notan las horas de documentación, los muchos borradores que ha puesto en ella, las horas de trabajo, pues la verdad es que funciona, pero repito, en manos de menos hábiles, menos disciplinadas, habría podido ser un pastiche tirando a estomacante. Però, bueno, no és el cas.
3: Un pastitxe.
1: És que personalment em fa tanta satisfacció i dius, no, home, parlar amb persones que saben tant d'un tema concret, oi? Com l'Antonio, en aquest cas de novel·la negra, realment és quan veus que tu no saps res, perquè et quedes amb lectures, amb impressions molt més superficials. No?
3: Clar, en aquest cas, la novel·la és molt rodona, no, dieu, però és molt freqüent la novel·la negra històrica.
1: Aquesta combinació, no? Això fa de mal dir, perquè cada any a tot el món es publiquen milers de títols nous i ningú no porta el compte per gèneres i encara menys per combinacions de gènere. Per tant, no sabem si quants n'hi ha, si n'hi ha molts, ni percentualment quan representen. En tot cas, la novel·la negra històrica, o sigui, una trama policíaca ambientada en el passat, sembla que no és una barreja massa comuna.
0: La novel·la negra és un gènere que tradicionalment ha estat muy apegado a su tiempo. Yo diría que ha sido el thriller el que ha echado más la vista atrás, ¿no? Hay más thriller, mucho más thriller histórico, ¿de acuerdo?, que novela negra, que es bastante, yo creo, excepcional. Sí que puedo decir que las novelas negras históricas que he leído, pues muchas veces, ya digo, fallan en el sentido de que se dejan absorber por el detallismo, ¿no? No saben que la prioridad es siempre lanzar la narrativa hacia adelante, ¿no? Propulsar la lectura. Entonces, pecan de forma recurrente en querer demostrar cuántas horas se han pasado, ¿no?, ¿no?, en bibliotecas y en archivos. Y entonces el detallismo, ¿no?, de ese momento histórico ahoga un poco la historia. Esto pasa con frecuencia. Por eso el caso de Krestel de nuevo es tan excepcional, porque él se ve que ha trabajado muchísimo en los años 40, ¿no?, su país, en las turbulencias de la Segunda Guerra Mundial, pero ha sabido filtrarlo, teniendo siempre en mente esto, propulsar la lectura hacia adelante, y por eso lo convierte en una novela tan, tan excepcional.
1: Realment, vas endavant sempre, no baixa mai la intensitat ni l'interès, no hi ha aquelles valls que hi ha moltes lectures, no. Crec que ha quedat clar que Antonio Lozano és un enamorat de 5 meses d'invierno.
3: I tu també,
1: que
3: m'ha encantat.
1: A mi m'agrada molt, també. Ell va fer un informe molt favorable per Salamandra i jo personalment ho agraeixo i suposo que molts altres lectors també, perquè així podem llegir-la en castellà, en català no està. I sí que vull agrair molt a l'Antonio, que l'he agafat en una etapa una mica difícil de feina i ens ha costat una miqueta trobar el moment de tenir aquesta conversa, però l'hem trobat.
3: Però aconsegueixes esprimar-los, la bona informació. A mi m'han vingut ganes, ara ho dèiem, de rellegir...
1: Chandler,
3: clar.
1: Sí, tot, rellegir-ho tot.
3: Susana Ruiz, gràcies, guapa.
1: A vosaltres.
3: Una abraçada.

0: Cadena SER.
1: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
2: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
1: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la Cadena SER i SER Catalunya. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
3: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
4: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
3: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
1: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Amb la meva gent, l'estiu és millor.
6: És estiu.